0: és el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Segur que tots hem sentit allò de menja més fibra, que va bé, però avui anirem un pas més enllà, perquè no tota la fibra és igual. Hi ha una fibra que no es veu gaire, que no hi comptem, però que pot canviar com funciona el nostre cos. I alerta, perquè també parlarem de coses tan quotidianes com una patata del dia abans, que sembla molt antic, però ja veureu que és molt beneficiós. Saludem a la Berta Martínez, nutricionista, col·legiada i PNI de Berta Nutrició. Què tal, Berta, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies, Carme.
0: Per on comencem amb això de la fibra?
1: Doncs mira, podem començar explicant que no tot el que mengem és per alimentar-nos a nosaltres. Hi ha aliments que no es poden digerir, però que són molt importants per la nostra salut i sobretot per la nostra microbiota intestinal, que sempre en parlem, que és tan important tenir sana per poder tenir salut. I aquesta microbiota, per més o menys coses generals, què és el que ens evita? Doncs evita a tenir inflamació, ens evita a que tinguem un sistema immunitari dèbil, per tant ens l'enforteix si el tenim sa, i ens dona energia i fins i tot ens produeix que puguem tenir un sistema immunitari molt més actiu perquè no reaccionem tant en el pol·len, en la primavera.
0: I això, a veure... potser que el problema no sigui només el pol·len, pel que dius, sinó per la nostra alimentació, no?
1: Exacte. Si nosaltres ens mantenim sants, si nosaltres cuidem la nostra microbiota intestinal, totes aquestes reaccions que ara tenim per aquesta primavera, perquè aquest any ha plogut moltíssim, i ara hi ha més vegetació, hi ha més pol·len, i ara estem tenint unes grans reaccions al·lèrgiques. Si nosaltres cuidem aquesta microbiota intestinal, aquestes reaccions al·lèrgiques no són tan actives, no són tan elevades.
0: Doncs ho provarem, eh?
1: Ens hem de cuidar, sí.
0: Ens hem de cuidar. Parlem, si et sembla, de la fibra, perquè dèiem al principi, no tota és igual.
1: No tota és igual. Podem parlar de diferents tipus de fibra i, com per fer-ho una mica fàcil, podem parlar de la fibra soluble. La fibra soluble és la que es dissol en aigua i la que forma com un tipus de gel i ens dona, ens ajuda a regular la glucosa, ens dona sacietat i ens cuida també la digestió. La podem trobar amb la civada, les pomes, les peres, la pastanaga, les llegums i també les llavors de chia, aquests pudings de chia que ens preparem, és aquest tipus de fibra, que també ens ajuden al bany, però sobretot el que ens ajuda és a donar-nos ansietat i forma aquest tipus de gel que ens produeix també que ens ajudi en aquesta microbiota intestinal que abans estàvem parlant. Després tenim la fibra insoluble, que no es dissol, sinó que ens dona volum i ens ajuda a mobilitzar l'intestí. Ens diu que és la que més ens ajuda a prevenir el restrenyiment, però de fet serien la combinació de les dues. Aquesta fibra insoluble la trobem en fulles, en tot el que és verdura verda, fulles verdes, rúcula, canonges, escarola, el bròcoli, la coliflor, la pell de les fruites també, la pell de la poma, de la pera, els fruits secs i els cereals integrals. I després tenim la fibra prebiòtica, que és la que en parlarem avui, que és la que alimenta la nostra microbiota. Aquesta fibra no es digereix, nosaltres no la digerim, es queda allà indigerible, o sigui, no, es queda ja en la nostra microbiota intestinal i el que fa és alimenta aquestes bactèries beneficioses que fa que puguem tenir aquests microorganismes sans per tenir una microbiota intestinal.
0: O sigui, que va molt bé tenir aquesta fibra perquè vagi treballant.
1: Sí, necessitem aquesta fibra per tenir aquesta microbiota sana. I on la trobem, aquesta fibra? La trobem a l'all, a la ceba, al porro, als espàrrecs, al plàtan, com més verd estigui, més fibra prebiòtica, als llegums també, a la civada, i a la patata del dia anterior, que és el que en parlarem ara.
0: Deixa'm que et pregunti si quan parlem d'allà on trobem les fibres, que és el que avui estem parlant, tant se val la condició en què ho consumim, és a dir, si és cru, si és cuit,
1: Per trobar aquest tipus de fibra, el que hem de fer és, per exemple, si parlem dels tubercles, és cuinar-los, que de la millor forma, la més recomanable és o bullits o al forn, amb pell, s'han de cuinar, s'han de quedar cuinats amb pell i deixar refredar 24 hores a la nevera, mínim. Més o menys, un deixa tot una nit. I després, quan es consumeix, s'ha de consumir fred o tebi i es retira la pell.
0: Val. I el tema de la pell, per?
1: El tema de la pell és perquè ajuda a que aquesta fibra prebiòtica es pugui formar d'una forma més adequada i després, quan la mengem, retirem la pell i ja està. Veurem que aquesta patata, quan es cuina, es queda com inflada i quan es consumeix, quan es deixa refredar 24 hores a la nevera, es queda com arrugada. I aquesta forma arrugada és la forma de la fibra prebiòtica. O sigui, l'hem de menjar arrugadeta i freda o tèbia. A l'hivern no ve gaire de gust, cal menjar-la freda, però ara a l'estiu ve molt més de gust.
0: Tèbia no vol dir calenta.
1: No, no la hem de tornar a escalfar. Si la tornem a escalfar, aquest tipus d'almidó ja no és prebiòtic, sinó és un tipus d'almidó que no és fibra prebiòtica. És un midó com la de l'arròs calent o de la quinoa calenta, qualsevol altre tipus de cereal. No formem aquesta fibra prebiòtica, l'hem de refredar.
0: Val. Per tant, la recomanació seria, un cop l'hem tingut unes quantes hores a la nevera, abans de consumir, treure-ho perquè vagi perdent aquesta fredor, no?
1: Com la recomanació més fàcil seria fer una mica de batch cooking, que això ho hem parlat moltes vegades, fer una preparació d'un dia a la setmana, cuines unes quantes patates i moniatos al forn o bullits i les deixes a la nevera i t'aguanten 3-4 dies sense problema a la nevera i una mica abans les treus perquè no estigui tan fred. I seria com fàcil fer-ho un dia a la setmana i que estiguin a la nevera i així ja cada cop tenen una mica més d'aquesta fibra prebiòtica.
0: Molt bé, continuem amb la patata, per donar més idees, no?
1: Doncs aquest tipus de midó de la patata, el no digerir-se és el que fa que alimenti aquesta microbiota intestinal. I com la podem menjar? Doncs molt fàcil, una amanida de patata, que ara ve molt de gust.
0: Sí, ara és fàcil.
1: Unes verduretes amb un ou ratllat, per exemple. Un acompanyament de patata del dia abans, simplement, si les preparem abans i en aquell dia doncs, hem fet un pollastre, un peix, agafem aquestes patates ja preparades, les traiem una miqueta abans perquè no estiguin tan refredades, però ja tenim un acompanyament de patata que li podem posar una maionesa casolana i boníssim. Després també podem fer doncs, un plat de patata, ara que ve l'estiu, amb una mica de tonyina, olives i tomàquet ratllat, que també tomàquet ratllat natural, que també queda molt bo. Són plats molt fàcils per poder preparar aquests dies d'estiu i anar menjant aquesta fibra prebiòtica, que, parlant de la patata, també ho podem preparar amb el moniato. El que passa és que ara no és època del moniato.
0: Amb els tubercles en general?
1: Tubercles en general.
0: Una pastanaga, una remolatxa?
1: També. El que passa és que la pastanaga no té tant midó com la patata. Llavors no consumirem tanta fibra prebiòtica, però també es podria
0: consumir. I la remolatxa que deies?
1: La remolatxa tampoc té tant midó com la patata, però també ho podríem fer. O sigui, tots els tubercles serveixen.
0: I ara estic pensant, perquè com que parles del midó, amb el cas de l'arròs?
1: Sí, però el cas de l'arròs no té el mateix midó de la patata. I sí que és veritat que si cuinem l'arròs i el deixem refredar, tenim aquesta fibra prebiòtica, però no amb tanta quantitat. L'aliment que més fibra prebiòtica té és la patata o el moniato.
0: Val, claríssim, eh? O una cosa o l'altra. Triem, i a més que és molt versàtil.
1: Molt
0: ens dona
1: fàcil.
0: Moltes opcions, i en aquesta època de l'any, quan ja no ve tant de gust, doncs una sopeta, un caldo, saps? Ens dona moltes opcions a l'hora de cuina. Anem a la microbiota, al sistema immunitari, per que ens expliquis com impacta tot això en la nostra salut.
1: Doncs si tenim una microbiota desequilibrada o que no estigui saludable, hi ha més inflamació i hi ha una resposta més activa a tots aquests estímuls de pol·len que tenim ara mateix en tot l'ambient. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota perquè no estigui tan reactiva i no doni tanta simptomatologia d'al·lèrgia. I quina relació hi ha amb la microbiota i les al·lèrgies? Doncs l'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari i aquesta resposta depèn, com hem dit, de la microbiota intestinal. Per tant, si cuidem aquesta microbiota, el cos reacciona menys i hi ha menys menys necessitat d'haver d'introduir qualsevol ajuda en tot aquest període. De, sí, el medicaments o poden ser coses més naturals.
0: Sí.
1: Per tant, un dels llocs on realment hem de donar molta importància és com estic jo digestivament, com està la meva microbiota intestinal, com vaig al lavabo, com em sento i com estic cuidant tot això. I aquí és on hem d'anar abans de començar a prendre'ns tot de coses per millorar aquestes al·lèrgies.
0: O sigui que hauríem de fer una alimentació més conscient.
1: Sempre, no? Això sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Això sempre. Sí, això però sempre. Sobretot si tenim allò un objectiu clar, com és el cas de les al·lèrgies, que avui estem relacionant amb el tema de les fibres, doncs, equilibrar tot això de manera que no arribem a l'extrem d'haver de necessitar ajuda.
1: Clar, moltes vegades, doncs, ara en aquests moments, ja et dic, jo sempre he tingut moltes al·lèrgies i en aquests moments, doncs, ara hi ha moltíssim pol·len i el primer que fas és anar a la farmàcia i et compres doncs, qualsevol recomanació que et donguin. Doncs, si anéssim una mica, paréssim i diguéssim i penséssim, a veure com m'estic cuidant l'alimentació, com estic jo, sobretot amb tot el meu sistema digestiu i la meva microbiota intestinal, si comencéssim a treballar això, ens evitaríem tot l'altre o les formes més ràpides de solucionar això. Això també és una feina, Carme, que és amb temps, eh? No és ara d'avui
0: no,
1: per
0: no
1: demà.
0: No, no és preparar-se ara perquè demà és... ja començaré a tenir símptomes de l'al·lèrgia, no.
1: És amb temps, ja fa mesos que m'ho estic cuidant i porto ja tot l'any cuidant-me això. Llavors arriba la primavera i la resposta és completament diferent.
0: Clar, i pensar en intentar alimentar-nos de manera que puguem tenir totes aquestes diferents fibres que avui comentaves, no? Perquè totes fan la seva funció.
1: Sí, han d'estar totes en la nostra alimentació i és molt fàcil. Podem incloure diferents tipus de les fibres que hem dit, les solubles, les insolubles i la prebiòtica. Ja hem dit que, per exemple, el púding de chia, que és la soluble. Ens podem preparar un pudding de chia com a postre, que és molt fàcil. Són unes 2 o 3 cullerades de chia amb uns 200 mil·lilitres de llet vegetal. Ho barreges bé, ho deixes a la nevera, ho has de barrejar bé, perquè si no es queda una mica compacte, ho has de barrejar ben bé, i ho deixes a la nevera i el dia següent tens un pudding de chia, a sobre li pots posar unes fruites, per exemple, unes maduixes, que ara és època. Fantàstic, aquest pudding de chia el tens com a postres i hi ha gent que li posa una mica de iogurt, que també queda molt bé. Ja tens un postre. Després, les altres tipus, ara, amb totes les verdures que hi ha a l'època d'estiu, hi ha totes les fibres insolubles en totes les verdures que hi ha ara de temporada. I després la fibra prebiòtica amb la patata. Per tant, ja tenim les 3 fibres de forma diferent que podem introduir al nostre dia a dia.
0: I en aquesta època de l'any que tant pel que fa a fruites com sobretot fruites, eh? Verdures
1: fruites,
0: sí,
1: verdures,
0: però
1: també.
0: Les fruites que tenim a partir d'ara en aquesta època, que tenim tanta varietat i que podem gaudir tant... Amb què tanquem? Amb quin missatge?
1: Pues podem tancar amb el missatge de importantíssim tenir en compte de cuidar la nostra microbiota intestinal, que acaba determinant com funciona el nostre cos i que avui hem vist que fer petits canvis a la nostra cuina poden ajudar moltíssim.
0: I si no, posem una Berta Martínez a la nostra vida, que ens donarà la solució. Mira, avui pots preparar-te aquest plat i fer-t'ho, que quan ho expliques sembla tan fàcil, però que després estem allà i ens quedem a veure què podem fer, què triem. No, la veritat és que no sé si és una acció molt comuna, si la gent té aquesta preocupació per intentar tenir una alimentació... sana, equilibrada, és a dir, que siguem conscients d'allò que estem menjant per beneficiar el nostre cos i tenir una bona salut, eh?
1: Jo crec que cada cop hi ha més persones
0: cada
1: que ens interessem. Sí, que jo a la consulta ho veig moltíssim, que volen, bueno, que busquen més enllà, que no només de les solucions ràpides, sinó porto amb aquest problema molt de temps i vull saber el per què i una mica la resposta està en tot això que hem explicat avui.
0: La fibra. Molt bé.
1: Moltes
0: gràcies. Doncs, Berta, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme.

0: Avui a l'Espai de Protecció Civil, al Faves Comptades, conversem amb Antoni Royo, responsable de Protecció Civil, per oferir alguns consells d'autoprotecció de cara a les festes de Nadal i repassarem també les recomanacions per afrontar el fred i les baixes temperatures amb seguretat. Antoni Royo, benvingut.
1: Bon dia.
0: Escolta, ja ha fet un any de la Dana, que va afectar València, recordem la fatídica data, el 29 d'octubre de 2024. Hi ha hagut temps i suposo que heu extret lliçons del que va passar, de com es va actuar, d'aquest episodi en general. Se n'han tret conclusions?
1: S'han tret moltes conclusions. Sí? Moltes conclusions, inclús des de la llunyania, a nivell de millores també. No hem d'oblidar que aquí també hem patit durant aquest any alguns episodis de pluges aquí a Sant Cugat que també ens han servit per aprendre i per millorar. No hem d'oblidar que qualsevol circumstància a nosaltres sempre serveix de cara a prendre nota, intentar aplicar mesures justament per reduir aquest risc i els efectes que pugui tenir una situació d'aquest tipus.
0: Sí. Per tant, heu hagut de fer canvis, millores en els protocols d'actuació...
1: S'està treballant actualment. Sí. Justament fa unes setmanes que vam tenir l'últim episodi de pluges. Ja, des de ja fa temps, s'està protocolitzant quan tenim avisos de risc de fortes pluges i que puguin arribar a provocar algun tipus d'incidents. Quan tot això es gestiona internament l'Ajuntament, els diferents serveis municipals i les empreses contractades per l'Ajuntament prioritzen l'actuació en els punts negres o punts que ja tenim establerts com zones inundables, justament perquè tot aquest tema de recollida, de vegetació i tot aquest tipus de material ajuda a que els embornals no es col·lapsin. Llavors això reduint també aquest tipus de riscos de que s'acabin col·lapsant i que acabi sobreseint l'aigua.
0: L'última alerta, recordes que ha creat una miqueta de debat perquè es va fer la nit anterior, el dia de
1: Parles de l'alerta, és alerta als mòbils.
0: Sí. Ho dic perquè ara et volia preguntar pels consells que donaries a la ciutadania per estar més preparats davant d'episodis similars de pluges, com aquestes que ara comentaves, pluges intenses, amb possibles inundacions sobtades... I clar, la gent es queixava que, oh, és que ens van avisar en tant de temps i potser ens van alarmar, no?
1: És curiós perquè jo també soc ciutadà quan no estic treballant i a vegades també ens queixem una mica de si es fa, perquè es fa, si no es fa, perquè no es fa, no? Sí que és cert que aquest dilluns vam tenir una reunió amb el Departament d'Interior. No hem d'oblidar que l'S-Alert, el que són els avisos als telèfons mòbils, és una normativa europea i la gestionen els estats. D'acord? En aquest cas, seria l'estat espanyol, que és el que gestiona l'S-Alert, i que transfereix aquesta gestió a les diferents comunitats autònomes. O sigui, qui té la potestat d'activar, desactivar, enviar notificacions és la Generalitat de Catalunya, en el nostre cas. S'està treballant justament, també aprenent, amb els... pràctiques i simulacres que s'ha fet d'avisos de l'S-Alert, com en l'últim que vam rebre la nit anterior, de fer preavisos i avisos. O sigui, dividir-ho en dues bandes. Un preavís de dir, anem en compte que potser demà o demà passat hi haurà aquest episodi, pot ser pluja, pot ser el que sigui, d'acord? I que la gent ja estigui preparada, que pugui prendre la decisió de dir, bueno, jo demà no tinc una obligació de desplaçar-me a un lloc, doncs potser millor em quedo a casa, o ho faig aquesta tarda i no demà. Uh-huh. No? I després ja seria el que seria l'avís propi quan ja és una situació imminent de risc potencial que pot passar de forma ràpida i sobtada. Ja s'està treballant des de la Generalitat en aquest sentit.
0: Clar, però mai no està de més, no?, que t'alertin. A veure, la gent s'espanta pel soroll, no?, per aquell soroll que emet l'alerta, però de fet ens estan prevenint.
1: Correcte.
0: I ens estan avisant precisament pel que tu apuntaves, no?, perquè ens puguem organitzar i decidim què és el que podem o no podem fer segons quin és el nostre planning a l'endemà.
1: Correcte.
0: No?
1: Correcte, aquest és el sentit.
0: Mm. Bé, doncs, deixant de banda aquest tema, que segurament que en continuarem parlant, perquè estem ara en època...
1: En època, correcte.
0: Que ens trobarem amb pluges intenses, amb situacions que seran sobtades. Anem a una altra que també està, ja la tenim pràcticament a la cantonada, que és la celebració del Nadal i les activitats que s'hi programen. Molta gent als carrers, moltes activitats, els mercats, les cavalcades... Quines mesures recomaneu des de Protecció Civil per garantir la seguretat en aquestes situacions?
1: Hi ha una feina molt, molt important prèvia, que seria prevenció, d'acord? Que des de l'Ajuntament, des dels serveis municipals i concretament Protecció Civil, fem una valoració doncs, on es munta la Fira de Nadal, altres activitats, cavalcades, etc. Tot això és una feina prèvia, justament per minimitzar els riscos que es puguen trobar, però inevitablement sempre poden passar circumstàncies. El risc potencial que tenim en aquest tipus d'activitats és el que has comentat tu, la gran aglomeració de persones que ens poguessin trobar. Nosaltres sempre diem hem d'actuar en sentit comú en totes les situacions, en sentit comú, d'acord? Quan arribem a un lloc, recomanem sempre doncs, que la gent visualitzi on estan les sortides d'emergència. Moltes vegades tendim a que si passa una circumstància que no està prevista, intentar marxar per on hem arribat. I potser no és el millor camí. Potser tenim a pocs metres una via, un carrer, una sortida o el que sigui, que és més adequada per sortir d'aquella zona, i la gent a vegades, moltes vegades, intentem sortir però no hem arribat i potser s'acaba col·lapsant aquest lloc, no? Consell d'autoprotecció trobarem molts, molts, podríem dir moltíssims. Jo el que recomano sempre és que ens connectem a la web de Protecció Civil de la Generalitat, gencat.cat/interior, i allà surten tots els consells per tots els riscos, i també a la de l'Ajuntament. A l'Ajuntament també podem trobar a sancua.cat/protecció civil, allà podem trobar també els consells d'autoprotecció en cadascun dels casos. Per a la comunitat de persones, bueno, bàsicament, com he dit, sentit comú, si anem amb un grup de persones, tenir clar què és el que farem, quin recorregut farem, si algú es despista, establir anteriorment punts de trobada, no sé, m'ho invento, si hem quedat a la plaça Octàvia i en fira de mercat i a més a més, hi ha altres activitats i ens despistem, potser podem dir mira, quedem a la porta del monestir i ens despistem, o quedem davant de la botiga tal, de l'Abacus, o quedem en aquesta cantonada. Els menors, sobretot les nenes i els nens. Que nosaltres sempre diem, no es perden, els que es perden són els pares.
0: Que van a la seva.
1: Sí, no ho diem en plan perquè també treure-li una mica de ferro quan trobes un nen o una nena que s'ha despistat, no? Que està... No, si tu no t'has perdut, el que s'ha perdut són els pares, no? És el que diem, treure-li una miqueta de ferro també el tema, no? Que aquests nens i nenes estiguin en tot moment controlats, però a vegades és de qüestió de 2 segons amb tanta gent que et despistes i... no? Doncs important que sàpiguen com es diuen i el telèfon d'un dels pares, o mare, o avi, o tieta. Això és complicat, perquè a vegades s'ho saben per amb els propis nervis de que...
0: Un paperet a la butxaca, no?
1: Això sí que ho recomanàvem.
0: O un braçalet... Però
1: nosaltres repartim cada any polseres de Protecció Civil, són polseres de PVC, són resistents, es poden treure i posar tantes vegades com vulguis, o sigui, no només és per un dia, les pots reutilitzar en moltes ocasions. Ella pots posar amb un bolígraf el nom del nen o la nena i el telèfon del pare, de la mare o de qui sigui. Val? A més, són reutilitzables, perquè si pel matí van anar amb els pares a un lloc, posen el telèfon tal, i si per la tarda van anar amb els avis o els tiets, es borra amb alcohol i es pot tornar a posar un altre telèfon.
0: Fantàstic.
1: Si en trobem aquell nen o nena, als cossos de seguretat, doncs, si veiem la pulsereta, truquem ràpidament i... És una gestió ràpida de trobar els tutors.
0: I aquestes pulsaretes les repartiu?
1: Des de Protecció Civil.
0: Sí?
1: Les repartim normalment, portem els cotxes, i si veuen un cotxe de Protecció Civil els podem demanar, sempre portem els cotxes, o si no, a la comissaria de Policia Local i Protecció Civil, són les mateixes dependències, al costat de l'Ajuntament, allà en tenim i podem repartir.
0: Doncs està molt bé. Clar, no oblidem que hi haurà doncs, això, les paradetes, el mercat de Nadal, la cavalcada, que la cavalcada ja és...
1: Bueno, tenim cinc cavalcades. Clar, ens entrem a la del centre, però és que en realitat els en quatre tenim 5.
0: Sí, però en qualsevol d'elles doncs, es pot produir una situació d'aquestes que ara comentàvem i que és important doncs, que tinguem aquesta informació i que la puguem fer servir en el cas que sigui necessari.
1: Si em permets, a nivell dels cavalcades el que demanem sempre és que la gent intenti no apropar-se massa a les carrosses.
0: Sí.
1: Intenti allunyar-se una miqueta per evitar que algú pugui caure, relliscar, ensopegar...
0: Això d'anar a recollir caramels és
1: Això és un altre tema. Sempre demanem sempre que gent s'injuny, d'acord? O que es donin d'una altra manera, o sigui, bueno, hi ha fórmules.
0: Parlem de la col·laboració ciutadana, del paper que juguen, no?, quan es tracta d'avisar d'incidents o de seguir indicacions dels serveis en aquests esdeveniments multitudinaris. És a dir, ara posem el cas d'un nen que s'ha perdut, no? Doncs algú se n'haurà adonat que aquella criatura està perduda. Mm-hmm. Si porta la pulsera, fantàstic. Si no la porta, què han de fer?
1: Bueno, si troben a faltar algú del seu entorn i és un menor, doncs trobaran segurament o policia local o protecció civil, cossos d'emergència que estaran, perquè des de l'Ajuntament reforcem amb presència d'efectius al carrer, hi ha molt de personal al carrer i estem tots entre nosaltres intercomunicats, no? Posar-ho en coneixement. Si no troben a ningú, doncs que truquin directament al 112 dient que s'ha perdut, que donin la descripció del nen o de la nena, com anava vestit, en quina zona, etcètera, d'acord? Nosaltres ja enviem efectius per intentar localitzar aquest nen, sempre localitzen ràpidament. És complicat que trigui molt de temps. Mm. Si alguna persona es troba a algun nen o nena que s'ha perdut, doncs que es quedi en el lloc i també avisi, escolti, m'he trobat a aquest nen, a aquesta nena, en aquest lloc, i estic que també truqui ràpidament que s'ha trobat un menor que s'ha despistat. Uh-huh. I per de cara als menors, el que diem sempre és que s'adrecin a una persona que porti un uniforme. Sigui l'uniforme que sigui, d'igual, però una persona que porti un uniforme o una persona que vagi amb nens petits, perquè es pugui quedar amb ells fins que arribem als cursos d'emergència i podem fer la gestió.
0: Molt bé. Anem amb els riscos per baixes temperatures, perquè ara, per exemple, sembla que estiguem a la primavera, tenim altes temperatures, ja estem al mes de novembre, però el fred arribarà.
1: Sí.
0: Per tant, quan arribi el fred, quins són els principals riscos que detecteu cada any i com es poden prevenir?
1: Dins de lo que és el fred, podem tenir diferents riscos, ja siguin onada de fred, ja siguin gelades, glaçades, ja sigui si ens desplacem amb un vehicle o no, si ens quedem a casa. Com he dit abans, sentit comú i consultar les webs oficials d'on surten tots els, diguem-ne, consells d'autoprotecció. Si, a grosso modo, si hem de sortir amb el vehicle i sabem que glaçarà, doncs, si no és imprescindible que sortim, potser ho deixem per un altre moment. O si hem de sortir sí o sí, que el cotxe estigui en condicions, que portem el dipòsit ple de combustible, per exemple, portem una manta al cotxe, el mòbil sempre carregat, la bateria, d'acord? Si anem a zones on potser hi ha neu, portem cadenes. O sigui, portem una miqueta de condició al vehicle, una mica d'aigua també, per si ens hem d'aturar unes hores en un lloc, doncs portar... M'entens,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sempre abans de sortir de casa, sigui en vehicle o no, consultar les previsions meteorològiques en els serveis oficials. Hi ha molts llocs on podem consultar-les, d'acord? Quina previsió, on hem d'anar? No és el mateix si estem vivint aquí a Sant Cugat i volem anar al Pirineu, doncs consultar la previsió d'aquí i la
0: d'on
1: volem anar, no? És que ens trobem una sorpresa quan arribaran allà. A nivell de la llar, què ens podem trobar? Doncs que segons quina zona, sobretot la part alta de Sant Cugat, que potser algunes tuberies puguin glaçar, depenent dels dies. Això es pot fer fàcilment deixant un petit rajolí d'aigua molt petit perquè no s'acabi glaçant.
0: Continua corrent.
1: Si ens hem d'escalfar amb algun aparell que provoqui flama, ja sigui una estufa amb flama, una llar de foc o el que sigui, hem de tenir clar que quan anem a dormir estigui apagat el foc. Això és molt important, d'acord? Cada dia hem de ventilar l'estància, cada dia, perquè, clar, la combustió acaba generant gasos i això pot ser perjudicial. Si la caldera no té un olor raro, no l'encenem, cridem un tècnic, una tècnica, perquè vingui a fer una revisió. Si veiem que no crema bé o no calenta bé, exactament igual. Hem d'anar molt de cuidado amb això. En tema dels braseros, és molt delicat, d'acord?
0: Encara
1: n'hi ha? Sí, i tant, sí? I tant. Encara hi ha gent que encara ha més braseros antics, de la família, i això suposa també un risc si no s'utilitzen en condicions, no? Nosaltres intentem que no els utilitzin, però clar, això no es pot evitar. El tema d'utilitzar espelmes també. Si anem a dormir, les apaguem, o si deixem l'estància, no deixem una espelma encesa. I el que recomanem, que vam fer una campanya abans d'estiu, és sobretot l'utilització d'un detector de fums. És un aparell molt petit, que no arriba als 10 euros, em sembla, i en més d'una ocasió ha evitat que es pogués arribar a cremar tota una estància, perquè en el moment que detecta fum comença a donar un soroll molt fort, com el que et queixaves
0: sí,
1: abans de l'alert.
0: Sí, que ens alarma, no?
1: Sí, i ens avisa, i llavors es pot actuar de forma immediata. O sigui, nosaltres recomanem sempre tenir un detector d'aquests. Jo que sentim dos. O sigui que...
0: Ah, doncs mira,
1: sí, sí.
0: Bon consell també. Et sembla que acabem parlant d'una celebració en què vosaltres sereu protagonistes, té lloc el dia 22 de novembre, serà dissabte de la setmana que ve.
1: Correcte.
0: Que se celebra el Teatre Auditori amb Vilarassau Sant Cugat. El dia de Protecció Civil a Catalunya es fa a Sant Cugat. En què consistirà aquesta celebració? Qui assistirà i quina és la finalitat d'aquest acte?
1: Bueno, és una celebració, hi ha una data que és un dia internacional de Protecció Civil internacional, d'acord? Però a Catalunya es celebra a partir de lo que és l'estiu. Sempre celebrava a l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Mollet, però des de l'any passat es va decidir de fer-ho, diguem-ne, a municipis...
0: De fer-lo rota.
1: Sí. Uh-huh. Aquest any ens va arribar... vam fer el que és la petició per poder optar com a candidats i, bueno, vam sortir escollits, o sigui que per nosaltres és un honor. És un dia que es celebra el que és la Protecció Civil tant, de tota Catalunya, tant per part del que són els serveis tècnics de la Generalitat com per part dels serveis tècnics dels ajuntaments que tenen Protecció Civil, però també del voluntariat, del voluntariat de Protecció Civil de tota Catalunya. Mm-hmm. Llavors, aquell dia és un dia de celebració, és un dia en què ens reunim doncs, gran part dels tècnics i tècniques de la Generalitat, dels ajuntaments, gran part del voluntariat de Catalunya, es fan unes xerrades, es fan també una taula rodona amb el que es parlarà del passat, present i futur de lo que és la Protecció Civil a Catalunya, es fan també uns reconeixements a aquelles persones o entitats que han tingut un... no sé, una actuació
0: destacada
1: durant l'any, doncs també es fa això. Vinden autoritats competents en matèria de protecció civil, tant de la Generalitat com dels ajuntaments, etc. És un dia per compartir, per trobar-nos totes i tots en un moment en el que no és una emergència. Perquè moltes vegades ens trobem quan hem d'anar a Terres
0: treballant
1: de l'Ebre a ajudar o hem d'anar
0: sí,
1: a un, no sé on. Llavors és un dia en el que ens trobem per gaudir aquell dia amb el voluntariat, amb els serveis tècnics, etc.
0: És la vostra festa major.
1: Sí, es podria dir que sí. Sí, sí, correcte.
0: Sí, molt bé, Antoni Royo, moltíssimes gràcies per compartir doncs, aquests coneixements.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Un dia més al Faves i que vagi molt bé, molt bona feina.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.
2: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Habitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
3: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcta, eh? Però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees, i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí d'aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
2: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
3: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid, i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aquífers.
2: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E, amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
3: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
2: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir, potser, superenergies.
3: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que, a escala temporal humana, no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
2: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
3: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica, que ja trobem molt implantada al territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies de què hem parlat fins ara, la hidrotèrmia, la geotèrmia. I després, també, una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem

0: d'origen culte, com seria doncs, energia undimotriu, que ens parla doncs, del moviment de les ones.
1: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
0: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica, però en realitat l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
1: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
0: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor. Les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant o radiadors o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors, ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
1: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
0: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating, i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor, perquè no només inclou la calefacció, sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barris.
1: I després també tenim els biocombustibles.
0: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. I també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat amb L geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet

0: mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pela tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
1: P, E amb accent obert, L geminada, E, T... Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
0: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
1: Doncs amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
0: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
2: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
1: Embornal de carboni?
0: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol... És tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efectes hivernacle fins a un punt.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
2: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: La veritat és que les begudes isotòniques i les energètiques són diferents i és important saber quan les hem de beure una o les altres. La qüestió és que les begudes isotòniques tenen minerals, tenen electrolits, tenen aigua i un punt, no, d'hidrats. En canvi, les begudes energètiques sobretot estan carregades de molts de sucres, les versió zeros d'edulcorants i altres additius, i a part porten cafeïna i altres substàncies excitants. I no totes les persones les poden beure, sobretot a la mainada, que els hi podria posar molt nerviosos, ja que aquestes begudes, una llauna normal equivaldria a prendre's de cop un cafè i mig, i una llauna de les grosses equivaldria a prendre 3 cafès de cop. I això pot ocasionar que, depenent de la persona, del sexe i l'alçada, puguin acabar a urgències a l'hospital. Per tant, a la mainada això hauria d'estar prohibit, com es fan en altres comunitats. En relació a les begudes isotòniques, no sempre són necessàries. Quan fem menys d'una hora d'esport, hora i mitja, amb aigua és la millor hidratació que podem fer. Entre l'hora i mitja i les 3 hores, doncs ja necessitem aprendre a llegir etiquetes i triar una beguda isotònica que ja tingui una mica d'hidrat. I a partir de les 3 hores, doncs llavors, a més d'aquest hidrat, necessitem que hi hagi sals, perquè estem suant molt i perdem moltes sals a través del nostre cos. I pel que fa a les begudes energètiques, sobretot, està prohibit en embarassades, en lactants, perquè aquesta excitació passa a la llet materna, en menors d'edat i també en persones amb malalties cardiovasculars i diabètics, perquè estan associats a tenir molt de sucre. I sobretot, no barrejar-les mai amb alcohol i encara menys amb drogues, que podríeu acabar a urgències de l'hospital.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: que...
1: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
2: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besart, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig. Estem,
0: sí?
1: La campanya s'acaba... Bueno, estem
0: finals
1: cap al final,
0: juny?
1: Però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants, i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual s'acaba el 30 de juny, queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la per separat, individualment?
1: Sí, això és un clàssic, de fer-la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara. És a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que és un vincle matrimonial, fer la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu, i quan sumes ingressos i al fer la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer-la individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té, o en té molt pocs, normalment surt millor fer-la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no ho podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte perquè, com dèiem, l'opció és... pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si heu una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un aniria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle matrimonial...
0: Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En cas de custòdia exclusiva. Si tenim una custòdia compartida, que és molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels ex-cònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores al ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos ex-cònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre ex-cònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. Però el que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i ho fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer-la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diverses... diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill. Val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat. L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa i se'n va viure a un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va viure pel seu compte, de forma permanent, ells també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix. Al meu entendre, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill, i per tant, gaudeixin de menys reduccions, i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill, superat els 25 anys, conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat com deia abans, igual o superior al 33%, que discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, no podria, quedaria fora de la unitat familiar en quant a aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre aquesta qüestió? Hi ha diferències sobre la separació legal, divorci o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial, perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val a dir que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar amb els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però la renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions, com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí. Aquí tenim, exacte, sempre, evidentment, quan fem la declaració de renta, doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació. Per tant, com més la reduïm, millor. No hem d'oblidar que si estem, com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està vivint, està empadronada a casa, es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també un mínim per ascendents, val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, eh? Estar empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuent, doncs té un mínim per ascendents, val? Aleshores, depèn, els números són, si fa un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros, val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués tingut més sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent, que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn el grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66, val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, i això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús addicionalment 3.000 euros més de reducció per aquesta persona necessita posar assistència. Val? Per tant, els ascendents... Bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient. No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diguem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que malauradament doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguessin a càrrec de persona o no és possible?
1: Sí, podria ser, evidentment. Sí, sí. Normalment, bueno, com a màxim són dos, no? Poden ser més, però no. Poden ser dos i podria passar amb els dos. O sigui, cada un dels dos ascendents, igual que els fills també, com més fills, més mínim tens, no? Com més fills tens a càrrec, diguem, sí, menors de 25 anys, ascendents el mateix. Si tens un, doncs tens aquestes quantitats que hem dit. Si en tens dos, doncs tens una deducció més gran. A més, un apunt que em comentaves, el de la relació convivencial d'ajuda mútua. Això és un tema interessant, no és estrictament de renta, però potser cal comentar-ho perquè és un tema molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya. Val? Això té incidència sobre les successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle efectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà o una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es pugui acreditar que es porta més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, a efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal de successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura, només a Catalunya. Això és pels que viuen i resideixen a Catalunya. Val?
0: Parlem ara de les famílies nombroses, que sí, bueno, continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
1: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha 2 categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill a mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si hi ha els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seríem molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I se m'ha caducat, no m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, no, si no el tens vigent has perdut el dret. Però bueno, aquí hi ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat no passa res. No patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent de m'ho qüestiona...
0: La família hi és igualment, i, exacte, encara família... que s'hagi caducat.
1: Correcte, és un fet, no? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa. Clar. O la tinc, no?
0: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
1: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, el 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
0: Serien uns 9 mesos,
1: sí,
0: aproximadament?
1: Sí, exacte, serien uns 9 mesos que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill. Val? És la deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles. Són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, veure, tot suma. Al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de redueixes la base imposable, amb el que són les deduccions redueixes la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
0: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció.
1: No.
0: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
1: Ni la farmàcia.
0: Ni la farmàcia.
1: Abans ho era, però ara no. Mm.
0: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? Mm. Joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de la renda i quan podria ser contraproduent?
1: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat, no?, que els fills, quan guanyen més de 8.000 euros a l'any, ja no formen part de la unitat familiar i, per tant, no tenen el mínim per descendents, els pares no tenen dret al mínim per descendents. Val? Per tant, els que tinguin ingressos superiors a 8.000 euros, el que ara direm no aplica perquè està clar que tenen que fer, bueno, faran o no la renta segons els mínims i punt. El que és molt important és el següent. Un fill ha treballat, per exemple, en un treball d'estiu i ha guanyat 3.000 euros, per exemple, no? Evidentment, no està obligat a fer renta, perquè els mínims per fer renta són, en cas que tinguis un pagador, 22.000 euros, per tant, no està obligat, però en aquest fill, en aquests 3.000 euros, li han retingut 200 euros, vale? Li han fet una retenció aquells 3 mesos de 200 euros. Què passa? Tot i no estar obligat a fer la renta, si la presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen totes les retencions, vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si al fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
0: Ja t'ho donaré jo.
1: Exacte, no presentis la renta que
0: no,
1: jo...
0: No m'empipis més.
1: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys gent, clar.
0: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
1: Correcte.
0: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
1: Sí.
0: De tot el que hem comentat.
1: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem volem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. En general, quan fas la renta i són tants numerets per tot arreu, és que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa, però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd, a vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78 poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé. Aquestes, fixar-se bé si la fa un gestor, és responsabilitat del gestor o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat amb rentes més senzilles de confirmar l'esborrany, però el mateix, no ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla o hauria de ser...
0: S'equivoquen.
1: Hisenda, sí. No sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. I per últim, lo dels fills, sobretot que si el fill ha tingut alguna d'ingressos, perquè ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado, perquè s'ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que Hisenda li tornaria de retencions. I si em permets, a més, per acabar, recordem que el termini per domiciliar, sí, la renta, això vol dir que jo poso el meu compte i ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo posi la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que és a pagar abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
0: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: Bé, doncs aquesta hora del matí és moment de parlar de llibres i avui és el torn d'en Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Hola, Carme, què tal?
0: Avui parlem d'una situació que va quedar reflectida en titulars, és una informació que ens va frapar una mica, no? Perquè era bastant cridanera. Deia el titular, gairebé la meitat de llibres no ven cap exemplar i només el 4,5% venen més de 100.
1: Correcte. És cert, és cert.
0: Què està passant?
1: No sé si ben bé la meitat, jo igual parlaria d'un 35-40%, però bueno, déu-n'hi-do, hi ha molta quantitat de llibres que no venen cap exemplar, que es retorna íntegre a tota l'edició i que es destrueix.
0: Això és el resultat d'un informe que han fet els llibreters de l'Estat. La primera pregunta que se m'acut és si aquesta situació és... és vàlida per a diríem, tot l'estat en general, o si a Catalunya la situació és una mica diferent?
1: A veure, a Catalunya exigeix més. Això sí que ho hem de tenir en compte. El que sí és cert és que si agafem una òptica estatal, ens dona que hi ha moltíssimes novetats que no arriben al públic. Per què? Perquè el tema d'edició de llibres està molt concentrat en unes poques grans marques o majors, o com li vulguis dir, que tenen els mitjans econòmics per poder fer una publicitat potent i arribar d'una manera clara i directa al gran públic. I llavors són aquestes les que s'emporten el peix a l'aigua. Clar, hem de comptar que hi ha moltíssimes, centenars gairebé, de petites editorials, de microeditorials, que igual treuen 5, 10 títols l'any, però que no els coneix ningú. I que, a més, no és que ja no arribin al públic, és que moltes no arriben ni a les llibreries. Es queden amb unes poquetes llibreries i, evidentment, tal com estableix la llei del llibre, els llibres es poden retornar. Llavors hi ha llibreries que, bueno, doncs vaig apostar per aquesta petita editorial, compro, com la gent no el coneix, no me'l demana, com no me'l demana, no el venc, com no el venc, el retorno. I quin és el problema? Que com resulta que els costos d'emmagatzematge són superiors al cost d'impressió, doncs et surt més a compte destruir-lo i si després hi ha demanda, doncs ja el tornaré a imprimir.
0: Val. Una altra qüestió. Què té a veure en tot això l'autoedició?
1: L'autoedició ha impactat també de manera significativa. Abans, editar-te el teu llibre era una cosa gairebé un somni. Era una cosa que tothom que li agrada escriure una miqueta o que ens agrada escriure una miqueta, tots somiàvem en tenir un llibre publicat. Però és que avui dia, primer, per una banda, a través dels micromecenatges, com pot ser Verkami o com pot ser Kickstarter a nivell internacional, és molt fàcil fer una campanya per finançar-te la publicació del teu llibre. Després, la baixada de costos d'autoedició. Avui dia, incloent maquetació i tot, per 2.000, 3.000 euros pots tenir el teu llibre, no en tindràs 10.000 exemplars, en tindràs 200, 300, però pots tenir el teu llibre físicament a les mans. I aquest és el llibre que... li col·loques, ja sigui regalant o venent a família, amics i coneguts, o que vas a la llibreria local del teu poble i li dius, no, que he fet un llibre, que si el voldríeu tenir, algunes et diuen que sí, altres et diuen que no, però clar, aquestes llibreries, tu tampoc has pogut fer una campanya de màrqueting brutal, tant molt que sigui autoedició. Clar. Amb la qual cosa el que acaben fent és aquells 10 exemplars que els hi vas deixar, al cap d'uns mesos et diuen, mira, que és que no m'hi queben ja, te'ls torno.
0: Aquests gairebé 50% de llibres que es publiquen, és possible que no tinguin a veure amb grans editorials, sí, grans editors, amb una campanya que t'assegura o et garanteix, com a mínim, cobrir els costos, no?, en el pitjor dels casos?
1: Sí, aviam. També se n'en mengen, d'aquests, les grans. També se n'en mengen, eh? Però, clar, hem de pensar una cosa. Jo no tinc les dades encara de 2025, però l'any 2024 es van publicar novetats. Només a Espanya, 87.542 novetats. Gairebé 88.000 novetats en un any. I no ha sigut l'any que s'han publicat més. El 2021 i 2022, si no recordo malament, es va passar de les 90.000 novetats. Clar, amb tal saturació de mercat, és que és normal que la gent seleccioni uns pocs títols que, sobretot per màrqueting, però també pel boca-orella. És a dir, hi ha determinats títols, i tots recordem el cas del Dan Brown amb el Código da Vinci, o tots recordem el cas de Ruiz Zafón. Ruiz Zafón, quan va treure L'ombra del vent, la gent ni pensava... No era un llibre que havia de ser un supervendes, però va córrer, i la gent el va comprar.
0: Estem parlant que hi ha molta més demanda que... Hi ha molta més oferta que demanda?
1: No ho sé. Jo crec que sí. O sigui, per una banda, sí. És a dir, el problema no és la quantitat de llibres, perquè el sector, o sigui, el sector editorial continua creixent, sinó que el que hi ha és moltíssima diversitat. Hi ha molta gent que s'arrisca a publicar llibres, i hi ha molta gent que fa autoedició, i hi ha molta gent que... Jo estic parlant tot de registres que han passat per l'ISBN, per l'oficina de l'ISBN. Vull dir, no són llibres que jo he publicat sense... No, els he registrat. Vull dir, clar, quan es augmenta d'aquesta manera la publicació de novetats, és normal que hi hagi... Doncs això, estem parlant que de gairebé 90.000 llibres, doncs uns 40.000 no arribin enlloc. 40.000 títols, no exemplars.
0: Sí.
1: Llavors, clar, sí que hi ha... De totes maneres, la demanda s'ha incrementat.
0: A Catalunya, sí.
1: I a la resta de l'Estat, en general. En general, sí. Sí. Es calcula que ara mateix el percentatge de població que reconeix que ha llegit almenys un llibre a l'any, està al voltant gairebé a prop del 70% de la població. Ara, curiosament, el més venut és Humanitats i Història, que també inclou la política.
0: Ja.
1: Per què? Bueno, ho hauríem de mirar.
0: I, vist així per sobre aquestes dades, hem de pensar que és un sector que té pèrdues?
1: No. L'editorial no. El sector de llibreria, sobretot la petita llibreria, sí que està entrant en un moment de crisi molt curiós i molt difícil de superar. Penso que anem a la globalització del mercat, amb grans cadenes o la venda per internet. Pensa que ha augmentat moltíssim la compra d'audiollibres. És a dir, estem parlant de que gairebé el 40% del cas, entre cometes, llegeix avui dia, el 40%,
0: Déu-n'hi-do,
1: són audiollibres.
0: Ha augmentat.
1: Clar, per què? Perquè vas amb el metro, vas amb el tren, agafes el cotxe... Clar, amb el metro i el tren encara podries llegir, però com va molt massificat moltes vegades, tu no pots obrir el llibre, vas dret. Què fas? Em poso un audiollibre amb els cascos. El tenir-los amb el mòbil és molt còmode.
0: Clar. Abans parlaves de... Feia referència a la quantitat, a la qualitat. Anem a parlar de la qualitat. Mm-hmm. Del 20% dels títols que no arriben a vendre 10 exemplars a l'any, aquests que serien els que més en venen, a no ser que sigui un best-seller, no? que despunta, té una garantia de qualitat? És un llibre, diríem...
1: Això depèn de molts factors.
0: Sí?
1: Depèn de moltíssims factors.
0: Quins?
1: Per una banda, l'editorial que el publiqui. És a dir, hi ha editorials que tenen reconeguda una certa qualitat, no només amb l'edició física, sinó amb la cura, amb la que fan la traducció, amb el carinyo, amb el que fan l'edició a nivell de maqueta, a nivell de disseny de portada. Hi ha moltes editorials d'aquestes, és que no vull dir cap nom, però editorials d'aquestes que t'ofereixen de traiem el teu llibre, que la portada és una imatge o bé d'estoc o últimament feta amb intel·ligència artificial, que la fan en 3 minuts, i mira, més o menys, mentre sembli una miqueta d'això, m'és igual si es nota si és IA o no. Clar, tot això incideix en la qualitat del llibre, i a l'hora de posar-ho en un prestatge o de posar-ho en una taula de novetats, la imatge del llibre crida poderosament. No podem jutjar un llibre per la seva coberta, és cert, però moltes vegades, quan no coneixem el llibre, el comprem precisament per la seva coberta.
0: Clar. No sé si preguntar-me o preguntar-te si és un sector on hi ha molt intrusisme, i aquest intrusisme té a veure amb aquestes xifres?
1: Hi ha intrusisme, però no és salvatge. No és una cosa espectacular. Crec, vull dir, és la meva opinió, senzillament. Jo considero que l'autoeditor o el que ha dit a través d'una editorial d'aquestes que et fan el llibre per encàrrec, no té un pes fonamental o important amb la venda. Penso que és que aquí influeix més, vull dir, el poder econòmic de determinades editorials o de determinades distribuïdores, també, per què no? En fer arribar al públic, pot ser a través de publicitat tradicional, però pot ser per xarxes, pot ser tenint determinats influencers, aquests famosos booktokers o bookgrammers, que recomanen el llibre. Teniu en compte una cosa, vull dir, quan un booktoker recomana un llibre és perquè l'editorial li ha dit té, ara em recomanaràs aquest.
0: Clar.
1: I en molt poques ocasions és perquè el booktoker se l'ha llegit i ha dit ostres, m'ha encantat, això ho he de compartir.
0: Ja, ja. Llavors... Clar, perquè, mira, jo l'altre dia comentava amb els tertulians en un espai de tertúlia precisament aquesta notícia, aquesta informació, i els hi plantejava què és el que consideraven ells... un escriptor o una escriptora. Clar, com que ara ens trobem a tants perfils diferents, amb trajectòries molt diferents, gent que escriu un llibre, com ara comentaves, i després ja no té continuïtat, et pregunto, com hauríem d'entendre el que és un escriptor o una escriptora?
1: Mira, jo ara el que quedaria bé i supercultureta i tal, dir no, que es dedica professionalment i viu de l'escriptura de llibres, ens carreguem al 98% dels escriptors, llavors. Perquè hi ha molt poca gent en el nostre país i a tot l'Estat que pugui viure d'escriure. A no ser que siguis Jordi Sierra i Fabra i treguis un llibre cada setmana, com feia, no? Però...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no. Jordi Sierra i Fabra, recordo, un dels premis que va guanyar. Bueno, i aquest llibre li ha costat molt una setmana. Com? No pot ser. Diu, miri, jo porto escrivint tota la vida. Diu, jo ja tinc els meus mecanismes i sé com funciona. Vull dir, ja parlem de llibres de 120-150 pàgines, eh? Parlem de llibre infantil i juvenil, moltes vegades. Però... penso una cosa. Jo, per mi, un plantejament... I això ho vaig aprendre amb la meva època com a fotògraf. Jo al principi tenia molt síndrome de l'impostor, perquè no havia fet cap curs de fotografia en una universitat i no sé què, sinó que havia anat aprenent pel meu compte, parlant amb altres companys, no sé què. I una vegada, un fotògraf d'aquests professionals d'estudi i molt reputat em va agafar i em va dir, Pablo, deixa't d'històries. Si tu fas fotos, ets fotògraf. Estaràs més remunerat o menys remunerat. Seràs més conegut o menys conegut. Però amb el teu interior ets fotògraf perquè tens aquesta passió per fer fotos. Jo penso que en l'escriptura passa el mateix. Seràs millor o pitjor escriptor o escriptora. Però si tu tens aquesta passió per escriure, per comunicar, per transmetre unes idees, una història, per narrar, per explicar allò que tu coneixes, com pot ser una ciència, una història, una filosofia, tu ets un escriptor. Estàs fent una transmissió. Vale? No hi ha cap títol d'escriptor. En el cas dels periodistes, els periodistes heu de fer uns estudis que us acrediten com a periodistes. I aquí sí que, escolta, hi ha una titulació que diu aquest senyor o aquesta senyora és periodista. Perquè ha après els coneixements bàsics i després la seva experiència ja l'acreditarà. Amb l'escriptura no hi ha aquesta titulació. Llavors, no havent aquesta titulació, jo penso que l'escriptor o l'escriptora és aquella persona que hi vol.
0: Des del punt de vista del llibreter, aquesta informació que avui estem analitzant, què us provoca?
1: En general et provoca molta por. Et provoca molta por perquè quan et venen els comercials la quantitat d'oferta és tal. Pensa una cosa, hem parlat de que el 2024 van ser 87.500 llibres, més o menys, però és que títols en actiu, títols vius, que diem, hi ha més de 950.000. Vius.
0: No te'ls acabes, eh?
1: Clar, t'arriba el comercial i et diu oh, és que aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i et ve un catàleg que hi ha, d'aquell mes, hi ha 300 novetats, 400 novetats. I a tu t'entra la por de dir, i si agafo just el que no es vendrà, sí que hi ha noms. Si t'apareix el comercial amb un Juan Gómez Jurado, dius, de què te'n vendré? Em vendré 5, em vendré 10 o em vendré 20? No ho sé, però em vendré. Però clar, determinats... No pots conèixer tots els autors, tots els llibres, tots els títols, és impossible. Llavors t'entra la por. Llavors, una de dues, o vas molt arriscat i et pots enganxar els dits, o te la jugues molt poc i la gent se't queixa perquè no tens el llibre que ells volien. Que dius, ja, però és que aquest autor és un tio que el Papiol, que no sap ni, jo no sabia qui era, no sabia que aquí tenia tota la família, aquí al poble, i que me'l vindrien a buscar.
0: Ja, ja.
1: Llavors et genera incertesa.
0: I el futur el veieu amb la mateixa incertesa?
1: Sí. Sí, jo personalment sí, eh? Vull dir, això és una visió, suposo que també depèn de com li vagi cadascú, però veig cada vegada més una preponderància, primer, de la venda per internet, o que inclou aquests audiollibres, eh? De que parlàvem, de que el 40% de les lectures que es fan amb audiollibre. Cada vegada veig que hi ha més venda a grans cadenes i menys a la petita llibreria tradicional. Pensa que el tant per cent de compra a llibreria, i això inclou les grans cadenes, és del 58%. Estem parlant de que un 42% s'està comprant o bé a través d'internet, amb la plataforma que sigui, o bé a través de...

0: és que això pugui canviar, com a mínim, la tendència. Continuarem parlant de llibres i de moltes més qüestions, però serà en una altra sessió. Gràcies, Pablo.
1: Gràcies a tu, Carme.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Els nostres oients han reconegut aquesta sintonia, que vol dir que tenim aquí la Joana Molins, que ens explicarà avui quina recepta ens porta. Benvinguda,
1: bon dia,
0: Joana.
1: Bon dia a tothom. Doncs no, jo avui voldria portar-vos a la cuina asiàtica. Jo és que de la cuina asiàtica no és qui entengui molt, però la cuina tailandesa i japonesa m'agrada. Quan vaig a restaurants, ara normalment hi vaig, perquè de tot l'altre ja més o menys mengem sempre, i en canvi quan surto m'agrada. I la tailandesa m'agrada perquè és senzilla, no porta molts ingredients forts, i llavors la pots fer amb molts ingredients que nosaltres estem acostumats. Avui us porto un wok. El wok, senzillament, no és res més que és una paella fonda, que és de ferro colat amb un revestiment perquè no s'enganxi. Perquè aquesta cuina el que vol és que tot el rato tens que estar enremenant. Això sí, amb una cullera de fusta i els aliments, perquè el coure amb molt poc oli s'enganxa. Llavors, què fem? Tots els aliments, tant les verdures com tot, ho tallem finet, tipus juliana, ho anem passant i així es fa aquesta cuina. Vull dir, senzillament és això. Llavors, el wok aquest es va treure dels xinesos. Els tailandesos no el tenien, i d'uns anys cap aquí van agafar la tècnica de fer-ho amb aquest wok, perquè canvia molt fer-ho amb aquest wok de ferro colat o fer-ho amb un de ser inoxidable, eh? No té res a veure. Perquè aquest del wok aquest de ferro colat és el que dona un gust, el gust aquest. Llavors jo us porto un plat que per pronunciar sembla que sigui qui sap què, però bueno, ja veureu que és el que estem acostumats a fer. Un wok de pai tai amb shiitake i gambes. El pai tai vol dir el wok aquest amb pasta. I el shiitake són aquells xampinyons de color marró, que és un xampinyó però diferent, és un bolet.
0: És un bolet, sí.
1: És un bolet. I les gambes, Llavors, per fer això, el que necessitem, els ingredients per quatre persones, són 300 grams de fideus d'arròs, que és l'única cosa que poder us aixucarà més. Aquests fideus són de color blanc.
0: Sí,
1: i són d'arròs.
0: Però que, a més, els trobes al supermercat.
1: Els trobem, sí. Els trobeu en el lloc aquest de coses asiàtiques, i és.
0: Sí.
1: I aquest, a diferència de l'altra pasta, aquesta pasta no es bull. O sigui, agafes l'aigua, la poses a bullir, sempre amb un punt de sal. Quan bull i poses la pasta, tanques el foc, ho remenes bé i ho deixes 9 minuts reposant en aquesta aigua. I llavors la pasta aquesta queda cuita. És l'única cosa que diferencia. I aquests fideus d'arròs són una mica amples, s'assemblen a les tallarines nostres, però ells en diuen fideus, i tenen molt bon gust, Molt bon gust. Bueno, doncs necessitarem uns 80 grams per persona d'aquests fideus, que són 350 grams per 4, 200 grams d'aquesta gamba pelada, que la comprarem ja d'aquesta... Jo la compro congelada, ja pelada. Uns gambons que se'n diu... no és ben bé gamba, en diuen gambons. Que la cua ja ve neta i ja ve sense l'intestí.

0: perquè l'intestí ara ens han acostumat a treure'l i a vegades és veritat, i trobes sorra. I en canvi aquest, quan, si t'hi fixes, quan el compres, de la punta ja està obert perquè ja no té el budell, diguéssim, de... Que hi ha la sorra aquesta.
1: Aquella part negra.
0: Exacte, aquella part negra, que és el que va bé. Ja està net. Un all porro, 3 pastanagues, 10 bolets aquests al shiitake, un suc de llima, que és l'única cosa d'aquestes que, a diferència de nosaltres, que no estem acostumats a poder fer-ho, una mica de sucre morè, la soja, 4 cullerades de soja, això poder tampoc no en tindrem, però bueno, si us acostumeu a fer aquests plats, són com ara els nostres, però una mica diferents, i són molt bons. Una mica de curri en pols, el curri groc. El curri hi donarà una mica de picantó i llavors ens donarà una mica de gust. Oli i sal, i per acabar-ho, uns cacuets torrats picats. Si no els tenim picats, agafem el cacuet, el posem a dins una mossa de plàstic i amb la massa del morter o amb una cullera de fusta ho piquem i ens queda esmicolat. Això és per posar a la sobre, per donar-hi un cruixent. I és això. I llavors una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, hi podem posar un all tendre, tallat petit, també. Això és per adornar, quan tenim el plat fet. Doncs què farem? Agafarem aquest wok i posarem l'oli i començarem primer de tot a sofregir aquestes gambes. El shiitake ja el tindrem net, esbandit, i tallat en 3 o 4 trossos. El porro ja el tindrem també a punt. També tindrem les pastanagues, perquè això, com hem de fer un plat, el que hem de fer és primer preparar tots els ingredients amb una plata, perquè així és la millor manera de cuinar-ho bé. Ja anem preparant tot el que necessitem. I llavors, a mesura, anem sofregint el que toca, doncs aquestes gambes primer i els reservem. Després hi posarem el que ens costarà una mica més, que és la pastanaga, perquè la pastanaga és més dura que el porro, perquè el porro se'ns cremaria i tindria gust de cremat. L'all tendre també. Doncs llavors hi posem les pastanagues, quan veiem que la pastanaga ja està, hi posem els bolets. Ho passem uns 5 minuts. Això hem d'anar remenant tot el rato, per això us dic que és un plat d'estar allà.
1: Sí, no el podem
0: deixar com el sofregit, a vegades que el deixem i anem... No, perquè aquí, com que hi ha poc oli... Això vol que amb una cuirera de fusta tu ho vagis remenant i ho vagis, i així es va durant tot.
1: Sí, no pots marxar de la cuina.
0: No, és un plat que és ràpid,
1: sí,
0: perquè aquest plat en mitja horeta el tindreu fet, però heu d'estar allà. Llavors, com hi hem passat aquests bolets que diem i la pastanaga i tot això, llavors incorporarem les gambes altra vegada aquí. Si veiem que ens hi falta una mica d'oli, sempre som a temps afegint una mica. Tindrem aquest suc de la llima, l'escorrerem i una mica de sucre morè, i ho tirarem a dins aquestes gambes, a dins el wok aquest, i ho remenarem com si tiréssim un raig de vi blanc. Sabeu que a vegades diem el vi blanc?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: per comptes del vi blanc, el suc d'aquesta llima, perquè per això fem un plat tailandès, que és una mica diferent dels ingredients que estem acostumats. I després les 4 cullerades soperes, aquestes de soja. I tot això ho remenarem com si fos un sofregidet, Ho anem remenant tot, i com ho tinguem ja tot ben passat, ja tindrem aquests fideus que hem dit que no es bullen, que els tindrem aquests 10 minuts en remull, els escorrerem i li tirarem. Ho remenarem tot bé. Si veiem que al remenar ens hi falta una mica més de soja, sempre som a temps de tirar-hi un parell de cullerades més. Penseu que queda com... No queda amb suc, Queda com si féssim uns macarrons.
1: Absorbeix el suc.
0: Absorbeix. O sigui, la pasta va agafant color i es va barrejant en tots aquests ingredients, però no queda per sucar. O sigui, queda una pasta...
1: El color aquell marró de la soja, agafa, no?
0: El color aquell marró de la soja, i no és per sucar, no hi ha suc, no vull dir, no són uns fideus sucosos, Són uns fideus com uns macarrons fets a la bolonyesa, doncs, però amb aquests ingredients. I llavors hi tirarem tot això que hem dit, ho passarem... I aquests cacuets, si els hi volem, els hi tirem a sobre i una mica d'all tendre picat. I ja està. I ja no necessitem res més.
1: Estupendo.
0: Ja tindrem aquest plat fet. Doncs ja ho tenim. Si en cas tornem a repetir els ingredients...
1: Sí, repetim els ingredients. Perquè,
0: és un
1: més...
0: saltejat tailandès. Però vull dir, veieu que tots els ingredients els tenim nosaltres aquí. Perquè les gambes els tenim... L'única cosa que és aquests fideus d'arròs, proveu-los perquè són molt bons.
1: M'emportaré la gravació per fer-ho.
0: Sí, fes-ho. I llavors, què necessitem? Necessitem aquests 350 grams d'aquests fideus blancs, que és un fideu, diguéssim, asiàtic, que allà ho trobarem al supermercat, ja veurem, es troba fàcilment. Un all porro, que això ho tenim tots, les tres pastanagues aquestes que hem dit, el bolet aquest, el shiitake, que és semblant, és igual que el xampinyó, però de color marrón i una mica més pla. No l'hem de pelar, eh? Vull dir, aquest bolet el netegem i el tallem a trossets i ja està. Una llima, que tots sabem el que és, una mica de sucre morè, les quatre cullerades aquestes de soja, un pols de curri, això el curri al vostre gust. Jo hi poso una cullerada de les de cafè. Mm-hmm. Si ens sembla que ens agrada més, perquè el curri ens hi donarà un gust molt bo. Llavors, l'oli, la sal... Sal, ja veieu que no n'hi he posat enlloc, només una mica en la pastanaga, una mica en les verdures, perquè com que això, llavors la soja ja té una mica de sal, i la llimona, bueno, la llima també té un gust, doncs tot això ja ens hi donarà aquest gust de sal. I llavors, per acabar-ho, aquests cacuets torrats picats per sobre, i una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, perquè és que si comprem un paquet de cibulet per dos o tres trossos, se'ns fa molt bé. Si tenim un all tendre, que moltes vegades en tenim, doncs un all tendre, el més prim que tinguem, tallat ben finet, i ho tirem a sobre. I ja ho tenim.
1: Ja ho tenim. Pues
0: ja
1: bé.
0: Ho tenim. Aquest és el plat que us he portat avui, per variar una mica. I aquest plat també el podem fer servir ara si els divendres volem fer dejuni, perquè doncs llavors és un plat que no té carn.
1: És clar.
0: Tailandès, però sí, que no té carn. I el podem fer servir molt bé per un dia d'aquests.
1: A més, ens hem internacionalitzat.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte, perquè això fa segons vaig llegir que això... esclar, abans nosaltres aquí no hi estàvem acostumats. Però entre els anys 70 i 80... Hi ha molts restaurants ara d'aquests.
1: Sí, sí, sí.
0: I en els restaurants tradicionals també a vegades t'incorporen algun plat d'aquests asiàtics.
1: Sí.
0: Jo, tu t'agrada el peix cru? Cru?
1: No, el jo peix tampoc. Cru tampoc.
0: Jo tampoc. El peix tampoc. Cru...
1: A mi m'agrada molt el peix, però cru no
0: m'acaba.
1: No puc.
0: El marinat sí que m'agrada, el salmó marinat. Quan vas amb un tailandès o amb un japonès, més aviat tot és marinat. O sigui, no és tan... Perquè el xinès, això tan cru, a mi tampoc.
1: No.
0: Tampoc.
1: Cru,
0: necessito
1: cru massa...
0: tot passat una mica. Passat una mica.
1: Sí.
0: Però, bueno, ens hem d'anar acostumant a totes les cuines. I és una cuina ben sana, perquè
1: sí,
0: ja ho veus.
1: Té un aspecte saníssim,
0: aquesta,
1: això.
0: Jo l'he fet i em va quedar molt bo. Molt bo.
1: Jo m'he acostumat bastant al gust de la soja. Per exemple,
0: que sí, la soja. Amb arròs.
1: Amb l'arròs és de delícia, o arròs sin delícies, un raig de soja. Que...
0: I doncs passada en el wok i llavors tirar de sobre, com que s'escalfa, l'arròs mateix queda molt bo.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana. I...
0: Bueno, doncs fins la setmana vinent a veure si portem altres novetats, altres plats. Ens haurem d'anar introduint.
1: Ens farem tan internacionals. Vinga, moltes gràcies,
0: Vinga,
1: Joana.
0: Molt bé, adéu-siau. Adéu. Fins la setmana vinent. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: El teu cos brilla, però no ho pots veure. Els éssers humans emeten una llum molt feble, anomenada bioluminescència ultrafeble. Aquest fenomen passa a causa de reaccions químiques que tenen lloc a les nostres cèl·lules. Quan el nostre cos produeix energia, les cèl·lules alliberen petites quantitats de radicals lliures. Aquests reaccionen amb molècules com els lípids i les proteïnes, i en aquest procés s'emeten fotons, és a dir, partícules de llum. El problema és que aquesta llum és tan dèbil que l'ull humà no és capaç de detectar-la. Amb càmeres extremadament sensibles, però, els científics han aconseguit fotografiar aquest resplendor humà. La llum sol ser una mica més intensa a la cara, al coll i les mans. A més, el nivell de brillantor pot variar segons l'hora del dia, el ritme circadiari i l'estat de salut de la persona.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer, atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
4: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
7: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
6: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que afecta moltes persones: com demanar, negociar i entendre bé una hipoteca. Per fer-ho ens acompanya la santcoatenca Montse Cespedosa. És experta en hipoteques amb més de 27 anys d'experiència en banca, 17 dels quals com a directora d'oficina. Fundadora d'EMC Group, és una de les veus més reconegudes a Espanya en aquest àmbit. A les xarxes socials compta amb uns 242.000 seguidors a Instagram, més de 57.000 subscriptors a YouTube i una comunitat creixent a TikTok, on explica com evitar errors, quin tipus d'hipoteca triar i com negociar amb el banc. Montse, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, com estàs?
0: T'hem presentat bé?
1: Sí, i
0: tant. Ara ho explicàvem, Montse. Tens 27 anys d'experiència en el sector de la banca, 17 com a directora d'oficina. En quin moment et vas plantejar fer aquest canvi, deixar el món institucional de la banca per dedicar-te a tenir com la teva assessoria i a crear contingut a les xarxes socials?
1: Bàsicament perquè em vaig donar compte, sent directora, em vaig donar compte que podia fer molt més per la gent a l'altra banda, perquè pensa que la banca, i ho sabem tots, no t'explico res que ningú sàpiga, estem molt condicionats per als objectius. Uh-huh. I jo no anava condicionada per als objectius. A mi sempre em deien, tu vas al teu rotllo, no sé què, no sé quantos, mires massa pel client. I llavors, quan em van dir diverses vegades aquesta frase, va ser quan vaig dir, ostres, és que jo a l'altre costat de la taula podria ajudar molt a la gent. Molt, perquè no hi ha la figura aquesta de l'ex-bancari que fa assessorament fora de la banca.
0: Clar, et podies haver quedat sent, no vull dir senzillament, no, però una broker o una assessora, però a través dels diners que et pagués la gent per la teva experiència, però tu ofereixes també de manera gratuïta,
1: sí.
0: Ofereixes la teva experiència a través de vídeos a les xarxes socials, que, després, no, que això és contingut d'alguna manera creat per al benefici de qualsevol persona que estigui interessada en tenir una hipoteca. Com vas fer també aquest pas?
1: És que aquest pas va ser inicial. Jo no tenia intenció de deixar la banca quan vaig començar, sincerament. I ho vaig fer perquè estava la pandèmia, no? La pandèmia del coronavirus, tots avorrits, i vaig dir al meu fill, va, fes-me un canal de YouTube. I després la meva filla, va, fes-me un canal de TikTok i pujarem vídeos, no? I va ser com bastant espontani, perquè la gent, quan jo li explicava una hipoteca, em deien, és que ho expliques molt bé, o sigui, tu ho entenc, perquè a mi m'agradava explicar-les des del principi com funcionava. Llavors vaig començar a fer el contingut per aportar, no? Pues el meu un granet de sorra a la societat de dir, ostres, vull ajudar la gent, no? O sigui, tinc ganes de fer alguna cosa més amb la meva vida, que m'ompli.
0: Quins serveis oferiu a MC Group i en què es diferencia d'un broker o d'una oficina bancària?
1: El primer de tot és que el client és el nostre client, no és ni el banc ni res, res més, no? Uh-huh. Després, en la nostra consultoria, jo el que he agafat, tots són exbancaris, entre 10 i 20 anys d'experiència, i la majoria, bueno, la majoria no, tots han sigut exdirectors d'oficina. Llavors, què passa? Que nosaltres coneixem com funciona la banca des de dintre. Llavors, clar, hi ha una diferència substancial entre els brokers, perquè jo sé com negociar amb la banca, i a més, i amb qui negociar de la banca, no? Jo parlo molt amb els bancs, i més des que faig molt contingut. Llavors, clar, a mi em dona un avantatge addicional, i a més, jo no sóc plataforma, jo he muntat el servei de broker diferent, o sigui, però d'una manera l'antiga, no? O sigui, jo obro un grup de WhatsApp, els explico, tenen contacte amb un analista i amb mi, i no és allò de plataforma que tot va informàtic i tal, perquè trobo que comprar-te una casa o una vivenda i fer una hipoteca és una decisió financera molt important.
0: Possiblement de les molt més importants que tindrem al llarg de la nostra vida adulta, no?
1: Clar, llavors, fer-ho de qualsevol manera o fer-ho com una plataforma a mi no em convencia. Jo pensava, mira, la gent que vulgui estar protegida i assessorada i buscant-li una bona hipoteca adient al seu perfil, és el perfil que tinc jo de client. O sigui, si tu vols una subhasta i tot això, jo no entro amb això.
0: Ara parlarem de tots els dubtes que ens sorgeixen quan sí, és hora de demanar una hipoteca, eh? Amb milers de seguidors a les xarxes que segurament que et pregunten a través dels comentaris dels teus vídeos pels seus casos, quina és la consulta o la preocupació que és més recurrent?
1: Ara mateix, la preocupació que té la gent ja no és tant la hipoteca, sinó és que realment no troben vivenda. I o sigui, el problema que hi ha és que jo inclús em trobo clients que em contracten, que han fet una reserva perquè nosaltres revisem les arres i les reserves, i jo em trobo, per exemple, amb contractes abusius, que li dic, no ho signis, i llavors clar, em diuen, ja, però és que si no ho signo, perdo la vivenda. Dic, però és que és abusiu. Llavors estic trobant moltes situacions abusives.
0: La crisi de l'habitatge ha arribat aquí també.
1: Val? I després també molta mancança, no? De que la gent perd la vivenda. O sigui, han fet una reserva i la gent, i després el venedor, no? li torna els diners d'aquest habitatge que volen comprar senzillament perquè han trobat un comprador que els dona més diners. I això és il·legal, això no es pot fer perquè hi ha un contracte assignat, però la gent ho fa. Llavors m'estic trobant moltes bestieses, però hi ha més problemes ara amb la vivenda que amb les hipoteques.
2: Que fort. Qui ho hagués dit? I l'error més comú que fem les persones a l'hora de buscar, trobar i signar una hipoteca, quin diries que és?
1: El més greu per mi, que fa moltíssima gent, és no averiguar tot el que hi ha dintre de la vivenda. O sigui, no només el que tu estàs veient, sinó demanar la nota simple, demanar el certificat d'eficiència energètica, mirar si l'edifici té més de 45 anys i ha passat la ITE. O sigui, jo em trobo amb contactes de rescansinat o després pues, que hi ha una herència, que els amos, no sé, mil coses.
2: De tots
1: però,
2: colors.
1: De tots colors. Però el de demanar la nota simple, per mi, és requisit sine qua non. I el certificat d'eficiència energètica, exactament igual. I el certificat d'actes de la comunitat, exactament igual. O sigui, tu no pots comprar-te algo que val 300.000 euros, 200.000 euros i sense documentació. És que és inviable, és una barbaritat.
2: Mira, parlem d'aquesta documentació que hem de tenir abans de, fins i tot, fins a, abans d'anar al banc. Quina documentació, quina informació hauríem de tenir preparats amb una carpeta abans d'anar al banc a negociar la hipoteca?
1: El primer de tot, i jo sempre, bueno, a part de tot el que ja t'he comentat, per mi és absolutament necessari fer la tassació abans.
2: Abans d'anar a demanar la hipoteca?
1: Sí, i t'explico per què. Perquè en funció del valor que et surti, tu pots negociar uns preus o uns altres. Quan tu ja has demanat una hipoteca i ja t'has decidit per un banc i fas en aquest banc la tassació, tu ja no tens eines per negociar, per alguna manera. Però si tu tens ja la tassació i saps si vas al 80, al 85, al 75 o al 90, la manera de negociar amb el banc és molt diferent. No sé si m'explico.
2: Ara parlarem d'estratègies també de negociació, eh? Com podem saber si podem afrontar una hipoteca sense això que es converteixi en una càrrega insuportable? És a dir, quin percentatge dels nostres ingressos hem de considerar saludables financerament per destinar a la hipoteca?
1: Jo trobo que, sincerament, l'idoni seria que no fos més del 30% dels nostres ingressos nets. Val? La banca accepta fins al 35, o sigui que el 35 ja és correcte. Ficar-se més del 35%, jo ho trobo... O sigui, és com una condena literal. O sigui, la gent li fa il·lusió, ho vol fer, però després, al cap d'uns anys, a mi em venen molts a consultoria, de, clar, jo és que vaig ficar fa 5 anys, ara no arribo i...
2: Per tant, no. El 30%.
1: 30-35.
2: Clar, després ens trobem que hi ha aquells perfils que agraden més als bancs, no? Com podem saber si el nostre perfil és dels que valora la banca avui en dia? Què els hi agrada als bancs?
1: Als bancs principalment els hi agrada que tinguis estalvi propi, perquè l'altre dia va sortir un article que aquest any s'han fet més de 200.000 donacions de pares a fills. Ui! Són moltes, 200.000, per poder comprar vivenda. Llavors, a la banca li agrada molt que els diners siguin estalvi del propi prestatari, que hi hagi molta estabilitat laboral i que la feina que tinguis, a més, sigui una feina en futur. O sigui, estàs amb els videojocs, estàs, jo què sé, m'ho invento, ets enginyer, advocat, arquitecte... O sigui, volen professions qualificades.
2: I que tinguin recorregut a llarg, termini. Un dels dubtes més habituals que podem tenir a l'hora de triar una hipoteca és allò d'aquell vídeo que es va fer viral fa molts anys, de si és fixa, si és variable, si ets mixta. Quins perfils recomanes considerar cada opció segons el context econòmic actual?
1: A veure, jo trobo que les variables, i jo ho he comentat moltes vegades als meus directes, trobo que les variables és que quan vam contractar l'hipoteca variable, no? jo una d'elles fa a l'edat mèdia... clar, no hi havia més opció, era o agafaves una hipoteca variable o agafaves una hipoteca amb l'IRPH, perquè les hipoteques fixes es feien a 15 anys i un tipus molt car. O sigui, agafar una hipoteca fixa era pràcticament inviable. En canvi, en el moment del 2016 que es va ampliar les hipoteques fixes, que ara es feien a 25 i a 30 anys, jo trobo que tindre un producte financer a llarg plaç amb un entorn del 2%, o sigui, pateix la inflació i és més que dient. I després, si tu saps que el gasto fixe recurrent més important que tens és fixe, de per vida, a tu et permet planificar-te financerament. A mi ara mateix, ficar-me en una hipoteca variable per un Euribor o una mixta a 3 o 5 anys, que després passarà variable, és una trampa financera. Per mi la mixta és una trampa financera.
2: És allò que al principi tu tens clar que pagues, però després no sabrem com tindrem l'Euríbor i quan acabarem pagant de la quota de la hipoteca.
1: Exacte.
2: Quins detalls hem de mirar i preguntar sí o sí al banc? Parlo de comissions, penalitzacions, productes vinculats, etc, per no endur-nos sorpreses.
1: Primer de tot, la TAE. Vale? Però jo quan parlo amb els vídeos sempre diuen, no, és que parles del TIN, és que la TAE engloba tots els gastos derivats de l'operació a un banc determinat, i jo no parlo de bancs, no? Llavors, per exemple, tu pots tindre tres hipoteques a tres bancs diferents al 2,5, i un té la TAE al 2,75, un altre al 3,25 i un altre al 4. Llavors, precisament per la TAE, diferències que aquests tres bancs que t'ofereixen al 2,5, no? Per la TAE saps quina et surt més car. No, per què? Perquè engloba totes les comissions dels seguros i tal. I el que hi ha que demanar sempre és que no ens bloquegin la sortida de la hipoteca, o sigui, que l'amortització sigui zero i la cancel·lació sigui zero o el menys possible. No? Perquè nosaltres puguem moure la nostra hipoteca en cas que ho necessitem o volem.
2: És molt habitual que el banc ens proposi contractar aquests productes vinculats. Ara tu parlaves de l'assegurança de la llar, assegurança de vida, fins i tot alarmes, no? Diferents productes per aconseguir millors condicions perquè el TIN, que no el TAE, en sigui més beneficiós. Tu ets partidària d'aquestes vinculacions?
1: A veure, siguem realistes, no? O sigui, des d'un punt de vista, almenys meu personal, jo trobo que tindre una... La gent negocia molt els seguros, però, per exemple, l'assegurança de llar jo no la negociaria. Jo buscaria una molt bones cobertures i bon preu, però amb molt bones cobertures. Estàs assegurant el teu patrimoni i la teva vivenda habitual, i hi ha gent que escatima amb el contingut o amb el continent quan dius, realment, si tens un problema, és la teva llar. No sé si m'explico. Val? I el seguro de vida, si tens família, tens fills, doncs jo trobo que sí que hi ha que fer-ho, perquè, clar, la banca sí que ens hem trobat que, per exemple, al marit, pues, no sé, li ha passat qualsevol cosa, no fa falta ni que es mori, no? Que té una invalidesa o que té qualsevol cosa que no pot treballar i no poden fer front a la hipoteca, no? I el seguro de vida no només et cobreix en cas de mort, et cobreix, pues, si tens una malaltia greu, si tens un accident de cotxe i et quedes sense poder treballar un any, o sigui, et cobreix moltes coses. Llavors, jo sóc partidària de fer els seguros, però sempre valorant els preus.
2: Hem de veure si ens surt a guanyar o a perdre, no?
1: Exacte.
2: Aquesta vinculació que tenen amb el TIN, o si possiblement ho podem fer amb altres asseguradores,
1: que
2: no cal que siguin les de la banca. És millor anar a diversos bancs per comparar ofertes o negociar directament amb una entitat? Com m'aconselles tu preparar aquestes negociacions?
1: No, o sigui, tens que anar a diversos bancs. El que passa és que als bancs no els hi agrada les subhastes. Val? O sigui, jo trobo que hi ha que anar a diversos bancs, negociar amb aquell banc en aquell moment la millor oferta, llavors quan et quedis amb dos o tres, llavors amb aquests dos o tres negociar. Però si tu em vens amb carpetes de cinc bancs diferents, jo és que ni perdré el temps parlant amb tu.
2: Perquè tens molt poques possibilitats de
1: clar,
2: guanyar.
1: Clar, no t'interessa.
2: Has parlat de negociar en diverses ocasions durant la conversa, eh? Negociar és clau a l'hora de tenir
1: vital
2: una bona oferta de la hipoteca. Quins consells dones per negociar aquestes condicions i no quedar-nos només amb el tipus d'interès, que potser és el primer que ens ve al cap?
1: Jo per negociar trobo molt important tindre clar, primer, què vols negociar, si el tipus de sortida o... No sé si m'explico, o les vinculacions. O sigui, si tu tens un tipus fixe, què vols negociar, els seguros o el tipus? No? Tindre clar, no pots negociar-ho tot. Tens que anar amb una idea molt fixa i tindre molt clar el que vols negociar. Llavors, hi ha que fer com un estudi, no? Nosaltres també el fem, de veure amb què et surt rentable negociar. I, sobretot, anar al banc amb les idees molt clares del que vols i dir, escolta, si em dones i posar tu el preu per al que et quedaries amb aquest banc, no és... Pots baixar un 0,10 o fins... Vinga, tu fins que em dones... No, fins que em dones, no. Tu digue'm, escolta, si em dones l'1,90 amb la nòmina i el seguro de la llar, em quedo amb tu. Ja, li tens que dir alguna cosa concret i la gent no concreta mai. Llavors aquí
2: fa vergonya, potser, a vegades, no? Sembla que no ens atrevim. Al final som nosaltres els que estem comprant aquella hipoteca, per entendre'ns.
1: Però és que nosaltres som els clients, és que ens oblidem moltes vegades que nosaltres som els clients. I també hi ha que tindre en compte una cosa, cada vegada hi ha menys bancs.
2: Ara, últim dia. Sí. que hem tingut les notícies plenes aquest any de l'OPA al Sabadell.
1: Cada vegada tenim menys bancs, cuidado.
2: Has parlat de la sortida de les hipoteques, no? Que també cal negociar-la. Sí. Clar, és un altre moment, clar, quan ja tenim la hipoteca, ens podem plantejar liquidar-la. Sovint es diu que convé amortitzar, quan es pot... No sé si és sempre cert o en quines circumstàncies és recomanable i no ho és.
1: A veure, jo, per exemple, jo no sóc partidària d'amortitzar hipoteca. L'any passat vaig amortitzar, però va ser... Mira, val? Però jo no sóc partidària d'amortitzar per una raó molt senzilla. És que depèn del tipus d'interès que tinguis. Val? Primer. Segon, clar, jo potser obtinc més rendibilitat amb les meves inversions que el que estic pagant d'hipoteca. No sé si m'explico. Uh-huh. Llavors, pensa que els diners que tu amortitzes els tens baratos, normalment, i no els pots recuperar amb la hipoteca. Llavors, tu que tens que tindre clar, per exemple, si potser el pots vendre al pis d'aquí uns anys, que no és el mateix tindre aquests diners estalviats que liquidar hipoteca, rebre aquests diners i tributar fiscalment amb un increment important patrimonial d'aquests diners. Llavors, el d'amortitzar, si no fas inversions perquè et fa por i tens els diners a la compte corrent, llavors, sí, amortitza, no? O sigui, a menys fes alguna cosa amb els diners, però si no, vamos, jo no sóc d'amortitzar. I quan veig allò de, no, liquida la hipoteca amb 7 anys, no, el que tens que fer és invertir, obtindre rendibilitat i tindre un estalvi per si, jo què sé, decideixes de deixar la feina o tens una malaltia o tens el que sigui. O sigui, la gent es desfà molt ràpid els diners.
2: Podríem fer un altre capítol, de les inversions, perquè queda molt camp per aprendre. Sí. És un bon moment ara per recontractar una hipoteca. Estem veient a les notícies rècord de signatures d'hipoteques dels últims anys.
1: Els bancs van desbordats. Els bancs van completament desbordats. No es veu per ningú, perquè els bancs ja han cobert els objectius. Llavors, el gener serà una altra cosa, però ara mateix els bancs estan desbordats d'hipoteques, és que no donen a l'abast. O sigui, és que hi ha clients que diuen, és que fa 15 dies que espero una oferta, i és que és així. O sigui, estan desbordats amb els objectius coberts, i jo com a banc, si jo tinc un objectiu de 10 milions d'euros de financiació i he fet 14, l'any que ve em donaran 15, llavors em costarà més arribar al meu objectiu.
2: Per tant, m'espero, eh?
1: Llavors m'espero el gener. Jo ho he fet tota la vida, i ho fa tothom.
2: El que passa és que moltes vegades la gent no en som conscients, eh?
1: Són empreses.
2: Si només poguessis donar un consell per acabar, Montse, que ens queda un minut, a algú que vol demanar una hipoteca, quin seria?
1: Informa't. Fer formació d'hipoteques, mirar vídeos per YouTube, hi ha molta formació gratuïta, informa't, perquè trobo que la informació és poder.
2: Doncs amb aquest missatge, que la informació és poder, ens acomiadem, ens has donat molts tips molt valuosos, segur, per les persones que estan mirant en aquests moments de comprar, ja ho direm demà, de negociar una hipoteca amb el banc. Tenen els teus consells també a les xarxes socials, als teus canals, a YouTube, a Instagram i a TikTok. Moltes gràcies, Montse, per venir al Faves Contades. Gràcies.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument. A veure si
0: Però podem... des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha uns paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i ja anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil, no?
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem en general el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això, l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso
1: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important perquè, a més, l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i, a més, està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i hi ha aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se a ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general, els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que ha canviat respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut per en una xarxa social curt, molt estimulant i fent així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no?, amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
0: molt
1: ser...
0: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria,
0: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat queda vist pels altres. Es pots posar like o no like. És l'exposició absoluta i, a més, queda en la memòria digital. Vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar. Així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espais sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura de,

0: hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
1: Perfecte.
0: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg, que la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
0: Que vagi molt bé.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. És probable que no us soni aquesta veu femenina que cantava Blue Moon, i és normal perquè cantar no és el vessant més conegut de la seva imatge pública. Ella és molt més coneguda com a actriu. Us parlo de Sybil Shepherd, la noia rossa molt atractiva que protagonitzava aquella pel·lícula meravellosa de Peter Bogdanovich de l'any 1971, The Last Picture Show, l'última projecció. Una autèntica joia del cinema que us recomano vivament si no l'heu vista. Els altres intèrprets eren Jeff Bridges i Timothy Bottoms. Sybil Shepherd, que ara té 76 anys, en aquell moment en tenia 21. Ella no havia fet mai cinema i va debutar amb aquella pel·lícula. La decisió de Peter Bogdanovich a l'hora d'escollir-la va ser casual. Ella era model, apareixia en anuncis d'algunes revistes, i un dia Bogdanovich, mentre feia cua a la caixa d'un supermercat, la va veure a la portada de la revista Glamour i va decidir que fos la protagonista de The Last Picture Show. De fet, es va enamorar d'ella. Van ser parella 7 anys i van treballar junts en 5 pel·lícules. Les altres 4 són Daisy Miller, Per fi el gran amor, Texas Bill i Embolic a Broadway. Escoltem ara Sybil

0: Shepherd cantant una cançó amb molt sentit de l'humor. La va escriure ella mateixa i fa broma del seu climateri. Menopausa blues.
1: There comes a certain time in every woman's life.

Menopause Blues, Menopause Blues, una cançó amb música i lletra de la mateixa Cybill Shepherd, que se li va acudir quan tenia 54 anys i se li havia retirat la regla. Un moment clau a la seva carrera i que li va donar molta projecció internacional, va ser quan va protagonitzar la sèrie Llum de Lluna, formant parella al costat de Bruce Willis. De fet, es van fer famosos tots dos amb la sèrie, perquè era molt bona. La va llançar la cadena ABC, tenia 67 episodis i es va emetre entre els anys 1985 i 1989, 4 anys en antena. Cybill Shepherd ha fet molta televisió, podríem dir que tanta com pel·lícules. Una producció força bona en què va intervenir va ser la versió televisiva del Llarg i Càlid Estiu, basada en l'obra teatral de Tennessee Williams, que l'any 1958 havia dirigit esplèndidament Martin Reed amb Paul Newman, John Woodward, Lee Remick i Orson Welles. A la versió televisiva, Cybill Shepherd interpretava el paper de Lee Remick en l'altra pel·lícula i Don Johnson el de Paul Newman. Musicalment parlant, Cybill Shepherd ha enregistrat 10 discos. Ho dic perquè no us penseu que el vessant musical de la seva carrera és anecdòtic. Els va publicar entre el 1974 i el 2005, és a dir, entre els 24 i els 55 anys d'edat. Aquesta cançó que li sentirem ara és del 1976 i Cybill Shepherd canta acompanyada pel saxo del gran Stan Getz. La cançó és una delícia. This Masquerade, aquesta mascarada.

Dismasquerade, aquesta mascarada, una de les 10 cançons que Cybill Shepherd va cantar amb el saxo de Stan Getz en un disc que és una petita joia. Dos papers importants de la seva carrera en pel·lícules rellevants són els que va fer a Taxi Driver, de Martin Scorsese, al costat de Robert De Niro, i a Alice, de Woody Allen, al costat de Mia Farrow. També va fer Texas Bill, que era una continuació de The Last Picture Show, que explicava que se n'havia fet d'aquells personatges, dels mateixos personatges de la primera pel·lícula, 33 anys després. Totes dues pel·lícules estaven basades en novel·les de Larry McMurtry. Val a dir que la Texas Bill, la segona part, no era gaire bona. Pel que fa a l'autor de la novel·la i guionista, McMurtry va escriure Texas Bill pensant en Cybill Shepherd, amb qui havia tingut una relació sentimental. Ella ha dit sempre que era una dona molt promíscua i que podia mantenir relacions amb diferents homes al mateix temps. I en aquest sentit ha explicat que quan va rodar The Last Picture Show, l'última projecció, l'actor Timothy Bottoms estava enamoradíssim d'ella, però que no el va poder correspondre, tot i que el trobava molt atractiu, perquè en aquell moment, en aquell mateix moment, durant el rodatge, tenia relacions paral·leles amb el director de la pel·lícula, Peter Bogdanovich, amb l'actor Jeff Bridges, el seu company, al film, amb el productor Frank Marshall i amb l'autor de la novel·la i guionista del film, Larry McMurtry, tots quatre alhora. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Cybill Shepherd cantant Please Don't Talk About Me When I'm Gone. És a dir, si us plau, no parleu de mi quan jo ja no hi sigui. És una cançó molt maca que en els anys 30 havia cantat Billie Holiday. Una vegada, referint-se a la nuesa al cinema, Cybill Shepherd va dir: a les pel·lícules s'espera que les dones es despullin, els homes no. És injust, perquè no reflecteix la realitat. Segons la meva experiència amb els homes, que és molta, els homes sempre s'han despullat abans que jo. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric als carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a Tercera Catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa sí, molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar sí, perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos dies, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions.
2: Pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra, és a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no? D'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys, també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè ERICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell, els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important sobretot la capacitat d'observació. És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Qui parla? Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes... prejudicis entorn a l'arqueologia són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient... traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no?, però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que, perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè... Però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
3: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
3: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
1: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
1: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. Però, bueno, això ara... Sí, bueno, ho estem treballant.
2: Sí, és un projecte molt
1: xulo.
2: Venim
1: un altre dia, Carme.
2: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més jo penso que, és, que sortirà endavant.
1: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no, d'aquest conveni, no, i això ens permet, precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no, es poden anar encaixant diferents tipus de projectes, i aquest és molt xulo, la relació, no, entre el que és el món més innovador, no, de les tecnologies 3D, etcètera, no, amb el que és el nostre patrimoni més, més antic, no? I llavors, bueno...
3: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic per saber si està per venir?
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: Any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol, i qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
3: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu.

0: Allò que importa és el nou llibre de la periodista santcoatenca Judit Martínez, metamorfoseada en autora i escriptora, com diu la poeta Marta Pessarrodona en l'epíleg. Aquest llibre aplega 31 retrats que donen veu a 31 santcoatencs i santcoatenques. Dimecres vinent es presenta a la sala El Siglo Mercantic i avui en parlem amb l'autora. Judit, benvinguda, com estàs?
1: Hola, Carme, moltes gràcies per convidar-me al teu programa. Doncs molt bé, molt contenta per la publicació d'aquest llibre.
0: I descansada ja, no?
1: I descansada, sí, perquè bueno, ja ho saps, no? Sempre que publiques un llibre o una revista, doncs es passen molts nervis i bueno, ja n'hi ha moltes emocions, no?, posades a part de feina. I en aquest cas, doncs, bueno, com han estat, com tu dius, implicades 31 persones, bueno, doncs encara tens, la responsabilitat és més elevada, no? Perquè ho vols fer molt bé.
0: Podríem dir que no és el teu primer llibre, tu ja n'has escrit d'altres, sí, però sí que és el més personal, no?
1: Exactament, o sigui, jo sempre he escrit per encàrrec, he fet alguna biografia per encàrrec de persones, doncs, del món de la bellesa, per exemple, o emprenedores. També he escrit algun llibre sobre cirurgia plàstica, però sí que sempre temàtics, no?, a part d'alguna biografia. Sí que aquest llibre és, com tu dius, molt més personal, no? He fet una mica el que he volgut, sempre amb el permís de les persones, no?, que participen d'alguna manera en aquests 31 microrelats, però sí que aquí, diguem que he posat doncs, la meva ànima, no? No he demanat permís per posar o per escriure coses que potser jo no hi diria, no? No sé si m'explico. O sigui, sí, sí. Que he sigut lliure.
0: Ha sigut lliure i és el treball més propi que has fet fins ara. Què és allò que importa? A banda d'un llibre, evidentment, de què parla aquest llibre?
1: Mira, allò que importa parla de moltes coses. Jo he volgut fer com un retrat de ciutat a partir de 31 personatges, tots ells amb un perfil molt diferent. O sigui, tenim des d'una poeta, que és la Marta Pessarrodona, que, com has dit, ha escrit l'epíleg i ha col·laborat així en el llibre, i cosa que ha estat un honor per mi. També tenim artistes, tenim polítics, tenim el mossèn Emili, tenim un doctor, tenim un promotor, no, una persona, una gent de la immobiliària, tenim una cuinera, o sigui, tenim diferents perfils que ens aporten doncs, una visió de com ells interactuen en aquesta ciutat que és Sant Cugat, que jo dic que és una ciutat com viva, no? És una ciutat on passen moltes coses. I jo volia indagar una mica, bueno, ja sabem que passen moltes coses, sabem que Sant Cugat és una ciutat que està com...
0: En una bombolla.
1: En una bombolla i que està com de moda venir no? a Sant Cugat. És com que queda bé viure a Sant Cugat, però per què?
0: És guai, no?
1: És molt guai, sí. Però què pensa la gent de Sant Cugat, no? A part de que és veritat que tots tenen en comú que viuen aquí a Sant Cugat perquè els hi agrada, perquè se senten a gust, perquè tenen una molt bona qualitat de vida, però... A part d'això, què és el que ens importa més com a persones, no? O sigui, i aquí veiem, és una mica com, jo volia indagar, és com un estudi sociològic, quasi, no? O sigui, què ens importa a les persones? Perquè no sé si tu tens la sensació, com jo tinc, que no tenim temps de res, que sempre anem esbojarats d'un lloc cap a un altre, no? Molt enfocats en la feina, com si fos el més important... el que ens importa, no? El que és veritablement important són altres coses. I també, a vegades nosaltres tenim la imatge d'una persona, o sigui, pensem que pensa d'una manera o que actua d'una manera, i quan indagues una miqueta més en aquesta persona i li preguntes, doncs ens sorprèn que potser no és com pensem i que pensa d'una manera molt diferent a la que nosaltres bueno, pensàvem, no? D'ella. No sé si m'explico.
0: Venen a ser retrats, una descoberta, sí, del que hi ha darrere d'aquells noms, no?
1: Exacte.
0: Que són noms força coneguts a la ciutat, de molts diferents àmbits, com sí, tu comentaves.
1: Sí.
0: I què és el que t'ha impulsat a tu a escriure aquest llibre?
1: A veure, a mi m'ha impulsat a escriure el llibre. Jo, com saps, tinc una revista a Sant Cugat que es diu Flash Magazine, i en aquesta revista doncs, soc l'editora i hi havia un moment Bueno, és una revista que també és molt flexible, o sigui, som un equip molt petit de gent, i el que ens agrada és anar doncs, actualitzant-la i anar creant noves seccions. I va haver un moment que va ser aquest estiu que jo tinc dos col·laboradors, que són el Lluís Ribas i la Marta Passarrodona, que tenen
0: poeta i pintor.
1: Poeta i pintor, i tenen una secció des de fa, jo crec que uns 3 anys, a la revista que es diu Pintar amb mots, escriure amb colors. I és una col·laboració que fan conjunta. Aleshores, hi ha una imatge d'un quadre del Lluís Ribas acompanyada d'una poesia de la Marta. I fa temps que hi col·laboren, i un dia em diu el Lluís, Judit, per què no vas a veure la Marta? Que no sé, parla una mica amb ella i tal, perquè feia temps que l'havia entrevistat, però sí que és veritat que els col·laboradors se'ls ha de mimar, no?, de tant en tant. I vaig dir, ah, pues sí, em ve de gust anar a parlar amb la Marta, perquè la veritat és que sempre és un luxe parlar amb ella. I la trucaré, aniré a parlar amb ella, a veure què m'explica. Aleshores, vaig pensar, home, jo ja l'he fet una entrevista en profunditat a la Marta, en aquesta revista, doncs vaig a parlar de la vida, parlaré de la vida amb ella. I així, parlant de manera, doncs, com puc estar parlant amb una persona, no sé, mentre
0: prens
1: un cafè, dic, però Marta, què és el que importa, de veritat? I ella em va dir, molt sèria, doncs, importa l'amor. I només un i prou, o sigui, només hi ha un i prou. O sigui, com que el veritable amor, l'amor de veritat, n'hi ha només un, no? I llavors vam estar parlant, no vaig indagar massa, perquè, no sé, tampoc és... No sé si coneixes tu a la Marta, no? Però,
0: una mica, sí. També he passat per aquests micròfons, sí.
1: Sí, però tampoc m'atrevia a indagar massa, no?, sobre aquesta reflexió, però jo em vaig quedar amb això de l'un amor i prou, i vaig escriure una nova secció que deia Allò que importa, i vaig començar amb ella, i era Allò que importa segons Marta Passarrodona, l'amor. Vaig escriure un microrelat de manera totalment lliure, com dèiem abans, no? I vaig fer el meu retrat de la Marta Passarrodona, de com jo la veia, a través d'aquestes paraules que em va dir, no? I vaig dir, ostres, aquesta secció m'ha quedat molt xula, m'encanta, perquè jo estic acostumada a Flash Magazine a fer molt pugui reportatge, i llavors això és algo com molt més íntim, no? Bueno, algo que és el que m'agrada també a mi, de veritat. Tot i que m'encanta la meva feina, i m'encanta fer altres reportatges.
0: Però
1: i
0: això llavors, és més creatiu.
1: Sí, és més creatiu i és més... és més posar l'ànima, no?, sobre el paper. I vaig seguir així amb el Lluís Ribas, va ser el següent, ja que ell va ser el que va impulsar, no?, la idea de crear la secció, i vaig seguir amb ell, i em va dir, que, com bon artista, que el que a ell li importava era despertar emocions, no? Si tu mires un quadre del Lluís, no et deixa indiferent, no? Perquè, bueno, aquesta manera, no?, de retratar a les persones, sobretot a les dones, sembla que sigui una fotografia, o sigui, tan realista, la veritat, i com treballa la llum, no?, et deixa, això què és, com pot fer una persona, com pot pintar d'aquesta manera, no?, és realment formidable. I penso, sí, realment, la pintura de Lluís desperta emocions, i això és supermaco, no?, a la vida poder fer això és com que té un poder màgic, quasi, no?, i vaig pensar, ostres, aquesta secció és molt xula, però què passa, que només tinc 4 revistes a l'any, i jo vull parlar amb molta més gent, amb gent que conec gràcies també al Flash Magazine, he conegut, no?, tinc una pel·lícula, no?, de Sant Cugat bastant àmplia de personatges, i personatges doncs, que d'alguna manera m'han recordat, per exemple, tu, Carme, no?, que quan vaig començar amb el Flash Deco em vas convidar a casa teva
0: a formar part
1: del teu
0: programa. Amb un espai,
1: programa,
0: no?, com a exactament. Col·laboradora.
1: Sí, i era una mica com apropar-me a vosaltres, no?, a les persones que heu estat allà d'alguna manera, de manera desintencionada, o sigui, tu em vas convidar doncs, perquè vas pensar, ah, mira, una revista nova, pel que sigui, però em vas donar aquesta oportunitat que per mi va ser important, no? I com vosaltres, doncs, persones que han anat apareixent, i tant sigui per formar part del meu contingut, de la revista, que, bueno, que necessito sempre el contingut interessant, com que m'han apoyat, recolzat d'una altra manera, no? Doncs com anunciant o com a col·laborador, no?, amb alguna secció, com, per exemple, la Elena Vila, per exemple, és que ara no em vull deixar ningú. Sí.
0: Senadora i regidora.
1: Exactament.
0: Aquí a Sant Cugat. Sí. Hi ha noms? L'Ivan Corretja?
1: Sí. El Ivan, per exemple, a l'Ivan jo li tinc molta carinyo, perquè també quan jo sóc, ara ja no puc dir que sóc nouvinguda a Sant Cugat, perquè ja porto 25 anys quasi, però en aquell moment doncs portava molt poc temps i quasi no coneixia ningú. I jo, quan vaig arribar a Sant Cugat, vaig començar a col·laborar amb La Vanguardia. I vaig començar a col·laborar amb una secció d'un complement, que no sé si el recordes, que era el S, que era com un suplement tipus el magazine. Diferent, era molt xulo, era un format gran. I llavors allà hi havia una secció que també parlàvem amb diferents personatges famosos, que fèiem perfils. A mi m'agrada molt fer perfils. I en aquell moment, a La Vanguardia, es feien perfils de diferents personatges que ens parlaven d'una cosa que per ells era important. I no sé com vaig començar a parlar amb l'Ivan, no sé per què el vaig conèixer, suposo que per això, per aquesta demanda que jo tenia. Jo volia entrevistar el Xavi Hernández, el futbolista. Sí. I en aquell moment ell no donava entrevistes a ningú, perquè no, fora de les rodes de premsa, doncs no donava entrevistes. I em va dir, jo et aconsegueixo l'entrevista amb el Xavi. I realment ho vam fer així, o sigui, me la va aconseguir. Vaig aconseguir sentar-me amb el Xavi després d'una roda de premsa i em va parlar de la seva música, perquè és un forofo de la música. I jo vaig tenir la meva entrevista amb el Xavi, a l'ES, amb una secció espectacular, no? que la veritat és que era molt, tenia molta visibilitat i sempre em vaig recordar doncs, aquell cable que em va tirar l'Ivan i també surt aquí el llibre, no?
2: Altres noms així també coneguts, a Maria Espín, que és aquesta cuinera amb una energia inesgotable. Total. Que hem pogut veure diferents programes, shows de cuina. Uh-huh. Jo la recordo la primera vegada, em sembla que va ser el Top Chef, Antena 3, i que després ha participat en un parell d'edicions almenys del Joc de Cartes, de TV3. Però també hi ha persones com Laura Lechuga.
1: Laura Lechuga és una de les... científiques, és química, ella, i és una de les científiques més importants d'Espanya i viu aquí a Sant Cugat, és veïna meva. Llavors, ella és una persona que té, jo crec que tots els premis de ciències d'aquí, menys el Princesa d'Astúries, jo crec que els té pràcticament tots, no? I és una dona molt intel·ligent i precisament parla de la intel·ligència, no? Que és important, doncs és molt important per ella la intel·ligència, perquè ella diu que últimament doncs, sembla que persones que no són intel·ligents tenen, acaparen més atenció mediàtica que els que ho són de veritat, no? I aquí, es fica una mica amb els polítics, no?
2: Justament el que estava pensant, però vaja.
1: Sí, però jo prefereixo que la gent compri el llibre i que llegeixi tots els personatges que són tots molt interessants, tot el que diuen. La veritat té molta gràcia. No sé si vols que et faci una mica un resum del que importa.
2: Jo et preguntaria, per exemple, quin és el denominador comú.
1: Sí, és el que t'anava a dir. O sigui, hi ha tres blocs de coses importants, no? I les podem resumir en una, la identitat pròpia. O sigui, la gent està molt preocupada en la seva pròpia identitat, no? Qui soc, no tant d'on vinc, no? Que això és com una... qüestió filosòfica.
2: Més accidental, no? Perquè sí, cadascú ve d'on ve.
1: Exacte, però així a lo contemporani, no? Parla molt de girar el cap i saber qui ets, no? O sigui, no tant mirar-nos al mirall i veure el que veiem, no? Aquesta curassa que tenim, sinó intentar fer aquesta mirada interior i saber qui som de veritat, no? La part més autèntica de nosaltres. Preocupa molt també la nostra relació, o sigui, saber qui som per després poder-nos relacionar millor amb la gent. O sigui, aquest aspecte més relacional, no? Preocupa les persones, preocupa la família, preocupen els nens, preocupen la comunicació. O sigui, sembla que una mica contradictori. A vegades pensem, home, som una societat cada vegada més individualista, però aquí... aquesta preocupació no és tant per un mateix, sinó, home, si jo estic bé, si jo em cuido, no? I estic bé a mi mateix, podré estar millor en relació amb els altres, no? I això també ho he descobert i crec que és important que la gent pensi que no som tan egoistes, no? Com sembla. I el tercer bloc seria que també ens importa i volem canviar les coses, o sigui, aquí passem a l'acció. Volem canviar coses. És veritat que tenim alguns polítics, tenim un alcalde, l'actual alcalde, tenim l'alcalde que va fer crear el model de ciutat que tenim
2: Aymeric.
1: Avui.
2: Aymeric. L'alcalde Aymeric, sí.
1: I després tenim altres polítics, per exemple, tenim l'Estrella Salanova, que és regidora del
2: Partit
1: PP.
2: Popular.
1: Tenim el Jordi Guirado i el Marcos Rodríguez de Vox. I tenim la Elena Vila. I llavors ja entren...
2: Socialista.
1: Sí, que no només ho diuen els polítics, o sigui, també, per exemple, l'Ivan, que parlàvem abans d'ell, no? O sigui, aquesta voluntat de canviar les coses també no és només una preocupació dels polítics, sinó de la gent...
2: Cadascú en el seu àmbit.
1: Dels ciutadans, no? Per exemple, l'Ivan deia... Home, és important el tema de mobilitat, no? Perquè doncs no fem possible que els... Sí, per exemple, parlava de posar, per exemple, autobusos perquè els gens joves puguin anar a les discoteques de marxa sense tenir que agafar el cotxe i evitar accidents, no? Com a mi li va passar en el seu moment. Crec que no tenim massa temps, no?
2: Estem acabant. Et pregunto, però, una resposta molt, molt breu.
1: Sí.
2: T'ho dic perquè Sant Cugat, aquí, tenim un ventall de perfils extraordinaris de tots els àmbits. Mm. Intueixo que hi pot haver una segona part?
1: Sí. A mi, si algú... Sempre tens, quan acabes una feina com la meva, no? En aquest cas, un llibre o una revista, m'hagués agradat, doncs... allargar-ho més, no? O sigui, s'han quedat moltes persones en el tinter i sí, jo crec que hi haurà un segon, un tercer, un quart...
2: Poden haver-hi... O sigui que continuaràs fent aquests perfils.
1: Sí, perquè hi ha moltes persones. Aquí només hi ha 31 i som 100.000 habitants.
2: Molt bé, doncs escolta, Judit, un plaer. Que vagi molt bé dimecres de la setmana que ve.
1: Sí, crec que ens tornem a veure, no?
2: Ens tornarem a veure, tornarem a conversar sobre allò que importa.
1: Perfecte.
2: Que vagi molt bé. I a vostès els emplacem a demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí tornarem a estar connectats. Adéu-siau.

0: que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri, i la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
1: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
0: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament som uns 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo, com a cap de colla, sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Jo represento igual un pescador i una remendadora o peixatera, no?, però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar després de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat, i, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
1: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes, en aquest cas, que comentaves que heu estrenat? Que perquè, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir, doncs, crear a les manotes?
0: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què. I, bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Vam dir, hòstia, aquest sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, i tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre, que l'escultor, que va ser el Toni Mujals, també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno, i ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, el Pere de la Carme, sents que portes al barri, no?, al final, el Serrallo és el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors, sents que portes al barri amb orgull, no?, i satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no?, de la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. I som més que a part d'això, llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
1: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
0: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta, jo tenia 11 anys, i bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants, amb els seus amics i tal, i sempre em deien, vinga, va, el Vidal Lle petit, fica't dins del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no? Ara jo era petitet. Fins que un dia, a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dins del gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, jo vaig decidir instal·lar-me a poc a poc, i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
1: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no? Alguns les deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por. Què se sent quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
0: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenen

0: nens petits, que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers trobem els nens petits, que ja et miren amb cada il·lusió, que et miren amb por, que ploren... Però, bueno, al final, intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, que veiem un nen que plora, intentem que se li tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem. Normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres... Ja, o sigui, nosaltres som els primers que, quan veiem nens petits, els voleu apuntar i tal, perquè... Sabem que són el relleu generacional que quedarà. Uh-huh.
1: Com pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
0: El gegant pesa gairebé un 90, 89, 90. La geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
1: Bueno, déu-n'hi-do, també.
0: Sí. Una mica de pes. Bueno, són antics i bueno, al final abans no tenien tampoc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
1: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
0: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus, doncs també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen, no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui, llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que l'altre ja doncs, no volguessin seguir.
1: A mi, doncs, és això, no? Intentava aproximar a aquesta cantera als més joves, que fa goig, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta tu formar part d'una colla gegantera?
0: Sí, al final hi ha molta gent que diu no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o sopar o el que sigui, jo comunico, sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana, quan em deien mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content perquè jo, i el xico content perquè dic, mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen ens diuen, pues, a veure si podem fer algun cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no?, de conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
1: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
0: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no?, de les meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
1: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent, com aneu vestits els membres de la colla?
0: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li donem pantalons de pescador,
1: sí.
0: Són uns pantalons blau marí i que són així d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, em diuen, mira, la marea azul. està pujant del Serrano, està venint del Serrano, saps? Mm. Perquè sempre ens veuen així tots molt, molt blau i tal. I, bueno, al final, doncs, va sortir aquest moto, no? La marea azul.
1: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
0: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge de Carme i Sant Pere, que són les tradicionals del barri. I, bueno, aquest any tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anirem publicant a l'Instagram.
1: Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la Colla del Serrallo, a l'Alpere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez. Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra, i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Clementina Arderiu va néixer a Barcelona el 6 de juliol de 1889 i va morir el 17 de febrer de 1976. Va ser una poetessa catalana, influïda per la poesia popular del nostre país, també per Josep Carner i Joan Maragall. Va ser l'autora dels llibres...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Bé, doncs una setmana més saludem l'Ara Weinberg, màster en Psicologia General Sanitària, amb estudis sobre temes relacionats amb psicoanàlisi. I continuarem un tema que ja vam abordar en l'última sessió, fent referència a l'embaràs, a la maternitat i aquesta nova visió, aquest nou paradigma, centrats sempre en la importància que té la salut mental en un moment com aquest. Lara, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Parlàvem d'aquest canvi de paradigma, d'aquesta nova visió que tenen les noves generacions, d'aquesta transformació que està havent també en el sistema sanitari. Estem en un procés de canvi i parlàvem doncs, de qüestions que ja deixarem una mica de banda, però insistirem en la importància, precisament, de no descuidar la salut mental de les dones en un moment tan vital com aquest.
1: Sí, i pensava que podríem entendre o fins i tot demostrar una mica per què, no? Perquè a vegades després, aleshores, la gent diu... Bueno, però,
0: serà per caprici?
1: Sí, no. Què passa, no? O què passa amb aquesta generació que tenen la pell tan fina, no?
0: Sí.
1: Que de sobte...
0: Exacte, pot ser un pensament, sí.
1: Pot ser un pensament, sí. I l'hem sentit i el sentim, i jo crec que l'hem de contestar doncs, amb evidència científica, no? Perquè, bueno, crec que m'agradaria puntualitzar. Quan hi ha aquest comentari, normalment ve de dones que han viscut experiències molt diferents, molt dures, que han hagut de sostenir molt i també hi ha una història a elaborar. Jo crec que el que es mobilitza quan comencem a parlar d'una altra manera d'embarassar-se, de parir, de la violència obstètrica, el que es remou en altres generacions és que potser has tingut experiències no tan agradables que ni t'havies plantejat. No?
0: Exacte.
1: I de sobte, ostres, podem alegrar-nos perquè això està canviant i també podem tenir, es pot remoure algunes qüestions més doloroses, no? I això també passa. O de més incomprensió, ostres, si abans funcionàvem així, tampoc ens ha anat tan malament, com és que ara hi ha necessitats tan diferents. I es donen algunes incomprensions entre generacions. En un moment a més on, quan pensem, per exemple, això és habitual en les relacions de les... filles estan embarassades d'unes mares d'una altra generació, doncs moltes vegades es comparteix més d'aquest vincle i es remouen algunes qüestions del vincle entre mare i filla, no? Això és així. Així que jo m'animaria que és un tema que puguem pensar tots i que ens animem a parlar-lo.
0: I que el parlem, efectivament.
1: I entendre, no? I entendre el lloc de l'altre, tant des d'una banda com des de l'altra, i entendre les coses que es remouen i em centraria més en aquesta qüestió de que les dones puguem compartir tots aquests processos. Avui ens centrem molt en un moment molt concret de la vida sexual i reproductiva de la dona, però jo crec que el que s'està removent, i tant de bo que sigui així en general, serà poder pensar en general, en donar molt més espai a pensar en aquestes qüestions de la vida reproductiva de la dona que tenen molts moments claus, no? Pensem doncs, en la menarquia, pensem en la menopausa, pensem en altres qüestions que han quedat àmpliament desateses i que hem de pensar molt a nivell mèdic i a nivell de salut mental. Mm-hmm. No?
0: Bé, doncs com que hi ha literatura, però hi ha també especialistes en aquesta matèria, hi ha veus autoritzades, ho comentàvem en l'última sessió, tu en coneixes algunes,
1: sí.
0: I ens agradaria saber quines són aquestes visions, què és el que expliquen sobre... aquest embaràs i aquesta dimensió emocional, no?, que té la dona.
1: Sí, crec que val la pena. A vegades no ho fem prou i en aquest espai potser no ho fem prou, no?, d'anar a aquesta teoria més estrictament psicològica o psiquiàtrica i que es recolza en l'evidència científica. I a més és que s'estan fent coses molt interessants en aquest sentit, a nivell de recerca i a nivell divulgatiu. I crec que se li ha de donar entitat a això. I d'alguna forma també em sembla que poden funcionar com a recomanacions de lectures que ens poden orientar a...
0: Seria interessant.
1: Sí.
0: Més que el típic i diríem que convencional, el manual aquell de què esperar quan estàs esperant.
1: Que tothom
0: no?
1: té.
0: Aquest és el... Clar, veieu el canvi
1: manual,
0: ja?
1: Bueno, s'actualitza i segueix sent vigent. Orienta, eh? Hi ha qüestions objectives que no han caducat.
0: Els
1: fills els seran fent més o menys de la mateixa
0: però
1: manera.
0: Però és interessant veure aquestes noves mirades, a veure què expliquen.
1: A veure què expliquen i què estan intentant entendre i explicar.
0: Explicar, sí.
1: Sí. Per exemple, pensava ràpidament, he pensat en dues dones que em sembla que és important, a més, que estan sent dones les que s'estan començant a plantejar algunes
0: important,
1: coses
0: també, això.
1: A partir de les seves necessitats, també, i de tenir una altra mirada més sensible, no?, cap a altres dones. Una és la Ivone Olza, és una psiquiatra i és una gran divulgadora que, a més, té un centre de formació que funciona molt bé i forma molts professionals especialistes. Jo animaria que quan busqueu en aquest moment de la vida un professional pugueu pensar en alguna persona competent per acompanyar alguns temes que tenen a veure amb la salut perinatal, no? I a vegades és important que sigui així. Però, en tot cas, ella aborda l'embaràs des d'una mirada psicològica, emocional i neurobiològica i no només mèdica. I són psiquiatres que comencen a parlar des d'un altre lloc, no? Ella parla d'aquest embaràs com un procés emocional profund, no només com un canvi físic, que és a vegades com es pensava abans, i que comporta una transformació de la identitat de la dona perquè la ment es reorganitza. I el cervell de la mare canvia, literalment el cervell canvia de la mare. Augmenten la sensibilitat emocional, s'afavoreix l'empatia i es prepara per aquest vincle, aquest aferrament i la cura que es generarà amb el nadó, i ella parla d'una revolució cerebral maternal, no? I fa servir...
0: Em permets que comparteixi una qüestió molt personal? Mm-hmm. I és que jo recordo que en el moment de ser mare em va venir de seguida doncs, una sensació que vaig explicar així molt obertament. En el moment que ets mare... no deixes ja de patir. És molt antic, això, eh?
1: Val.
0: És molt antic, però és la sensació de... Perquè ja no estàs tu sol, sinó que ja tens una responsabilitat, no?, amb aquesta persona que acaba d'arribar al món, i ja tens una preocupació. No sé si té... O sigui, això tindria alguna explicació dins d'això que ara comentaves sobre la reorganització del cervell. Hi ha una sensibilitat... especial que et fa preocupar-te, no? Més enllà de les preocupacions que podies tenir.
1: Totalment, totalment. Això potser ho explica més una altra autora, que també en podríem parlar. La Susana Carmona té una perspectiva, ella té un grup de recerca, té un llibre, crec que és neuromaternal, i tenen un grup de recerca amb diferents investigadores i neurocientífiques, i és una visió molt complementària a la de la Ivone Olza i més centrada en l'evidència científica del cervell, no? I parla d'aquest canvi estructural del cervell, que no és metafòric, són canvis reals en l'anatomia del cervell. Això no passa molt en la vida de les persones. Aquest nivell de plasticitat en la vida adulta de les persones és un moment molt únic, no? I que no havia estat estudiat. Això sempre és significatiu, no? Però les modificacions justament estan relacionades amb l'empatia, amb la regulació emocional i amb aquesta capacitat de lectura de les senyals del nadó, així que d'alguna manera pensem que el cervell s'especialitza en la maternitat, no? Mm. Aquests canvis a vegades s'han entès com una forma patològica, no? Com si la mare, ai, ja no té tanta memòria, ja no pensa tan bé, està despistada. A vegades els
0: té
1: podem
0: moltes coses
1: experimentar
0: al cap, no?
1: Així, fins i tot, no? Amb aquest nivell de confusió. Però són canvis adaptatius. No són pèrdues de capacitats, no? No hi ha un deteriorament cerebral, sinó que hi ha una reorganització funcional en el cervell de la dona. Així que es prioritza les qüestions socials i emocionals i es filtra molt millor el que és irrellevant de tota la informació que podem rebre en un dia. Són justament per poder augmentar la sensibilitat als estímuls del nadó, no? Així que, clar, des d'aquesta perspectiva hem d'entendre que la salut mental materna és central, que no és un tema secundari, no? La Ivone Olza, tornant amb ella, parlava una mica de que en aquests canvis del cervell el nadó no és passiu a tot això. El nadó percep emocions ja des del ventre matern, això està investigat, ja percep les emocions, l'estrès, la calma, i aquí es comença a generar una relació entre la mare i el nadó, i sabem que l'estat emocional de la mare influeix en el desenvolupament del fetus, no? Per això és tan important que puguem cuidar tota aquesta qüestió, que s'animen a dir les psiquiatres de que l'estrès i la medicalització excessiva poden fer mal realment en els processos d'embaràs, no? Són embarassos que a vegades estan vinculats a pors constants, a controls innecessaris, a parts excessivament intervinguts dels que havíem parlat anteriorment, no? I això va augmentar l'ansietat i dificultar el vincle de mares, que el que necessiten és sentir-se escoltades, respectades, acompanyades, i tenen necessitats molt diferents en un procés de canvi molt, molt dràstic, no? Així que pensem i parlem d'això, no? No només d'un esdeveniment físic, no, ja no ho podem pensar només així, perquè és un esdeveniment que deixa una empremta emocional molt profunda, que pot ser molt traumàtic o molt empoderador, també, perquè sí, és una experiència transformadora, també pot ser en un bon sentit, no des d'una perspectiva idealitzada del que és un embaràs i un part, que a vegades també ha fet molt mal aquesta imatge de que...
0: Superwomans,
1: però una cosa molt dolça i romantitzada, no? Uh-huh. És un moment on pot haver-hi sensacions de molt malestar, de por, on es remouen algunes qüestions molt profundes, on el nostre cos està patint transformacions dràstiques. En el procés d'embaràs es reactiven algunes qüestions de la pròpia història, dels vincles amb la pròpia mare, per exemple, de traumes passats, no? Són moltes qüestions que es remouen, i per això volíem avui centrar-nos en la importància de cuidar a les dones en aquest procés. No perquè sigui un procés de risc, sinó perquè és un procés de tanta transformació que l'hem de poder cuidar amb intel·ligència i amb una millor capacitat de comprensió, no? I això parlant, no, i demostrant, que elles ho demostren clarament, que la salut mental materna ha de ser central, que la depressió i l'ansietat perinatal afecten el desenvolupament del nadó, i ho demostren amb consistència i es pot consultar, que sovint estan infradiagnosticades, i això és clar també, i que cal poder tractar aquestes dificultats sense culpa ni estigmes, no? Amb aquesta qüestió de no minimitzar la feblesa de les mares, sinó d'entendre que en moments de vulnerabilitat hem de poder acompanyar amb solvència, no? Les necessitats de les dones. I també sense descuidar-nos del moment del postpart, perquè quan parlem de salut mental perinatal parlem d'embaràs.
0: També és un moment molt important.
1: No? És una etapa de màxima vulnerabilitat, també. No? No és tot felicitat. Aquí també pesa molt aquesta previsió de que tot ha de ser una mica idíl·lic, i que és fàcil, no?, iniciar un vincle amb un nadó. És un moment de ser risc psicològic, com hi ha molts moments així a la vida, i no ho vivim amb por, però hem de poder estar observant i tenir una capacitat d'autoobservació i un entorn que pugui observar i cuidar, no?, a les dones que estan en aquest procés, i a vegades requereix un seguiment professional real, i sobretot evitar-nos la soledat, no?, que justament és el factor de risc més gran, que les mares estiguin soles. Així que els recursos que s'activen i que es van activant i que ens estan funcionant molt bé a nivell de salut mental i a nivell preventiu són aquests espais on les dones es troben, parlen, comparteixen el que passa i intenten adonar-se.
0: Precisament,
1: no?
0: Estava pensant això, Lara, en com prevenir, no?, que arribat el moment del postpart, doncs, no sé, un embaràs, una situació, podríem dir, bastant més positiva, s'acabi transformant i... No se sap per què, no? No ho entenem els especialistes, sí. Potser nosaltres no tant, doncs ens trobem en una situació que no sabem gestionar.
1: I és una inquietud típica. Jo em pensava que havia d'estar molt feliç ara, i em sento molt culpable per no estar-ho, no? Perquè jo tenia l'expectativa de que potser hi ha dones que han estat molt buscant i desitjant un embaràs, i que de sobte estic aquí i no m'agrada. I no m'agrada el que estic vivint, i estic malament, i pateixo, i tinc por, i em passen coses que ningú m'havia avisat, no? Aquí també pensem que hem de poder parlar a les dones abans d'aquests processos, del que impliquen. No sense por, no amb por, no? No des de la cultura aquesta d'intentar atemorir, sinó des de la consciència de que no passa res i passen coses, però hi ha recursos per prevenir-les i per tractar-les. I ja està. I no passa res perquè sigui així, no? En tot cas, des de la perspectiva de la dona, sí que buscar tots aquests recursos, però insisteixo en que aquí la feina potent que s'ha de fer és que la ciència, perquè estem parlant d'evidència científica, ha d'humanitzar el sistema sanitari, no? D'alguna forma, i ha d'assegurar això. Carmona insisteix clarament en que totes aquestes dades científiques han de servir per dissenyar polítiques de cura, per reduir tota aquesta pressió sobre les mares, no? que viuen molt pressionades i crear uns sistemes que puguin ser més empàtics, no? I menys amb la visió de la productivitat, no? que a vegades és el que ens complica i que han patit moltes generacions de dones de diferents formes.
0: Mm-hmm. Tenim aquestes recomanacions de lectura de la Susana Carmona, de la Ivonne Olza,
1: sí,
0: per si algú té interès a ampliar.
1: Tenen diferents, sí? Llibres. Jo crec que Neuromaternal és de Susana Carmona, és una lectura que sí, et pot interessar, i si no llegeixes no passa res, no són aquestes lectures obligades, a vegades l'embaràs...
0: No, però per curiositat, ja parlàvem l'anterior sessió allò de la superinformació, no? La quantitat d'informació que tenim, que de vegades tampoc no és tan necessari, però sí, com a...
1: Ivonne Olza té diferents llibres, i a més també em sembla, juraria que sí, i si no ja ho esmenaré, però algunes coses sobre, no només sobre l'embaràs, sinó sobre el part i la criança. Són materials interessants. Jo crec que també hi ha materials més clàssics, més teòrics, on es pot aprofundir més, però parlem de primeres d'una cosa més divulgativa. Després hi ha ara molts materials que parlen sobre el part, concretament, que és una de les inquietuds principals de les dones embarassades, no? I hi ha materials molt interessants sobre maneres diferents d'abordar el part. I ara el que hi ha és molta divulgació i un grup de mares divulgadores i professionals que estan fent molta feina a les xarxes. Moltes vegades us recomanem molt als grups quan fem grups amb dones embarassades, que en fem molts de psicoteràpia de grup amb aquesta perspectiva, i elles mateixes es recomanen molt. Llevadores, que són grans divulgadores, espais de salut mental amb especialistes, espais on hi ha formacions per mares. Ja no és aquesta cosa de vaig a les classes prepart d'abans per preparar-me, sí, per parir d'una manera concreta, sinó vaig a una mena d'escola on aprendré a entendre millor el procés del part i com em vull ubicar jo i com l'estic vivint. I es fan d'una altra forma i es fan d'una altra manera. Hi ha ofertes molt interessants d'això, sobre això. I després algunes qüestions que es comencen a sentir més, i algunes dones que s'animen públicament a parlar d'aquests temes, sempre amb molta controvèrsia, perquè jo crec que després reben moltes crítiques per fer-ho, però hi ha alguns programes més tipus podcast, algunes entrevistes, alguns materials que també poden ser molt interessants. I potser en un moment d'embaràs pot ser que tinguis més ganes, per aquesta reestructuració cerebral, de consumir podcast que de llegir un llibre teòric. Això també pot passar i està bé, no? Com que tampoc viure amb la pressió que està d'haver de tornar-te un expert en la qüestió.
0: No cal. No cal
1: envoltar-se de gent que estigui prou formada.
0: Molt bé, doncs continuem aprenent coses amb la Lara Weinberg, amb aquestes noves mirades. Ja sabeu que la Lara la podeu trobar al centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. T'agraïm moltíssim, Lara. Gràcies, aquesta estoneta. Que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: Avui, 20 de novembre de 2025, fa 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques. Per fer balanç històric del franquisme i posar en valor la memòria de la lluita antifranquista en un moment d'auge de forces de caràcter autoritari, Sant Cugat s'ha adherit a aquesta commemoració amb un programa propi que aprofundeix en aquest període de la nostra història i busca extreure'n aprenentatges col·lectius. Des de Cugat Mèdia també hi hem posat el nostre granet de sorra amb un podcast que s'estrena avui, La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
1: Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción.
2: El 20 de novembre de 1975 començava el final d'una dictadura i a Sant Cugat, com a tot arreu, la gent es preparava per a un futur ple d'incerteses, però també d'esperances. Cinc dècades després, mirem enrere per entendre què va canviar i què queda encara per canviar. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 50 anys després de la mort del dictador, la memòria local d'un temps de drets, llibertats i transformacions.
0: Així sona l'inici de cada capítol d'aquest projecte que dirigeix, edita i presenta el nostre company Sergio Morales. Bon dia.
3: Què tal, com estem?
0: Molt bé.
3: De fet, ho faig tot, aquí sóc chico para todo, eh?
0: Has vist? Tots els papers
3: sí,
0: de l'AUCA.
3: Totalment, totalment. Sí, sí, però vaja, amb tot el gust del món, t'he de dir.
0: Un projecte molt xulo que, escolta'm, com s'ha gestat això, d'on neix la idea de fer aquest podcast i com t'arriba?
3: Doncs mira, el primer de tot ens hem d'anar cap a l'Ajuntament perquè presenten aquest programa de 50 anys de drets i llibertats. És un programa que dura gairebé un mes, que agafa des de fa unes setmanes i fins a principis de desembre, i és un programa que inclou una exposició al claustre del monestir, inclou xerrades amb historiadors, inclou xerrades també fetes per persones represaliades, una mica de tot. I una de les coses que també inclou aquest programa és precisament aquest podcast, que és una proposta que ens fan des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Memòria Democràtica que encapçala l'Ester Madrona, i ens proposen fer un podcast. No ens donen cap directriu. De fet, el treball que comencem a fer aquí des de Cugat Mèdia el fem abans de conèixer el contingut d'aquesta programació de 50 anys de drets i llibertats. I ara potser m'estic avançant, Alba, però una cosa que ens trobem és que quan presentem el primer esborrany d'aquest podcast veiem que moltes coses coincideixen amb el que finalment es presenta amb aquest programa de 50 anys de drets i llibertats.
0: Per tant, entenc que feu aquesta reunió amb la regidoria, les línies encaixen. I tu quin objectiu tenies amb aquests quatre capítols que hi haurà d'aquest podcast? Quin era l'objectiu que us unia tant a tu com a responsable del projecte com a la regidoria, que al final és qui ens fa aquest encàrrec?
3: Mira, per mi l'objectiu és doble i alhora únic, ara ho veuràs. És doble perquè, per una banda, jo vull que sigui una eina útil per saber com era el Sant Cugat del franquisme, per saber com era el Sant Cugat que deixa el franquisme, per conèixer també les històries més crues i més terribles que va deixar la dictadura a Sant Cugat, o gent que viu a Sant Cugat, i per tant una peça útil, que diguis, ostres, vull tenir un reflex de com van ser aquests 40 anys. Doncs escoltes el podcast i et pots fer una bona idea. També siguem clars, cada capítol dura 20 minuts. És a dir, també estaria bé que sigui una espurna per si algú té ganes de saber, doncs que pugui buscar més informació. Després també en parlarem d'això perquè és superinteressant aquest tema. I dic que és doble l'objectiu perquè si ha de tenir utilitat, crec que l'objectiu és que tingui utilitat per un sector de la població molt concret, que són els joves, és el jovent. Ara ja sabem que hi ha una onada reaccionària, anava a dir a l'estat espanyol, anava a dir a Europa, però arreu del món, realment, i els discursos d'odi i d'ultradreta arriben moltíssim al jovent. Llavors, conèixer les coses tal com són, sense embuts, i ja ho veureu, perquè els historiadors que participen al podcast jo crec que no es casen amb ningú, diuen les coses molt com són, sense jutjar si eren bones, si eren dolentes, i jo crec que saber-ho, i amb aquesta confiança de gent que en sap moltíssim, pot ajudar a formar-se una opinió i també a foragitar aquests pensaments, vaja, que estan carregats d'odi i que ara mateix, per desgràcia, els tenim moltíssim d'actualitat.
0: Precisament això apuntava també la regidora Esther Madrona quan va venir a aquest estudi a presentar-nos tots aquests actes que formen part d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, i per tant aquesta represa, no, dels drets, de les llibertats, i que suposa també el reconeixement de tot el que van lluitar moltes persones de la ciutat per recuperar allò que se'ls havia tret durant la dictadura i tota l'etapa franquista. Els joves són un paper clau, ella ho deia, i ara tu ens ho tornaves a explicar, que volia ser una porta d'entrada, no?, aquest podcast, perquè hi hagi aquest coneixement i després cadascú és lliure d'entendre la vida a la seva manera, però que sigui sempre a partir d'uns fets o d'unes explicacions basades en la realitat.
3: Sí, és que és així, perquè jo podem entendre que al final el jovent té una manera de rebel·lar-se contra el sistema, contra els seus pares, contra les seves famílies, contra els professors, i moltes vegades es troben que la manera és alinear-se amb aquestes idees. Ara bé, a la que rasques una mica, no cal tampoc anar massa lluny, a la que coneixes quatre històries de persones que ho van passar fatal durant la dictadura, i no puntualment, fatal durant tota la dictadura, que la seva vida va quedar marcadíssima per aquest règim i no van poder fer el que es considera una vida normal. Si tu entens això, si t'ho expliquen mirant-te a la cara, jo crec que és fàcil que puguin fer un replantejament i diguin, ostres, doncs potser allò que diuen, que es diu molt sovint, hi ha joves que preferirien viure en una dictadura que no pas en democràcia. Ostres, pensa-t'ho dos cops.
0: Doncs anem a explicar-los què és, no? Clar, això perquè, de viure en dictadura.
3: Exacte, perquè hi ha històries molt, molt, molt complicades, molt fotudes, i fa dos dies, és a dir, fa 50 anys que es va morir Franco. Això realment és fa res. Surts al carrer, preguntes a la gent i trobaràs molta gent que va viure aquell moment i que va viure la dictadura, i també siguem clars, que la dictadura no va acabar l'any 75. Va durar uns quants anys més i la transició també té les seves llums i ombres, però vaja, aquest és un altre tema que no s'aborda amb aquest podcast.
0: Fes-nos una mica els titulars, sense entrar massa en detall, perquè ho farem tot seguit. De què hi trobaran els oients en aquests quatre capítols? Ja ens has dit la durada, seran uns capítols d'uns 20 minuts de durada, i la temàtica com l'has articulat?
3: Mira, és com que el punt de partida d'aquesta sèrie de podcast és la mort de Franco, doncs vaig decidir començar per aquí. El primer capítol és simplement això, com estava Sant Cugat en aquell moment, com la gent de Sant Cugat s'entera que ha mort Franco, com reba la notícia, on estaven, ho han sentit per la ràdio, ho han sentit per la tele, i això, deixa'm que t'ho expliqui això, Alba, perquè a mi em va semblar una cosa molt guai, i és que tu això ho saps també com jo, que quan surts al carrer a preguntar, com aquell que diu, a porta freda, a la gent, coses de la vida, per fer una bateria de ciutadans, sí, explicant les seves opinions, a vegades costa moltíssim. A vegades costa, la gent et veu amb el micro i fuig. Vaja, no.
0: Jo sempre els dic que no els hi demanaré diners.
3: No, exacte, jo no els culpo, però t'he de dir que quan vaig preparar aquesta bateria de veïns i veïnes de Sant Cugat que m'expliquessin com van viure la mort de Franco, ostres,
0: va ser fàcil.
3: Tothom va dir que sí a la primera, ai, és sobre aquest tema. Calla, doncs d'això sí que en vull parlar. D'això sí que en vull parlar.
0: Perquè va marcar molt les vides de molta gent.
3: Ah, moltíssim, perquè...
0: Clar, entenc que ja t'anaves un target també, sí, a partir de determinada edat, no?
3: Clar,
0: perquè
3: clar.
0: Perquè recordessin aquest moment.
3: Exacte, ja has de buscar
0: gent... De 60 per
3: has de buscar amunt. Gent de 60 cap amunt, perquè fins llavors la majoria podien dir que no se'n recordaven, perquè amb 10 anys potser no li farien massa cas. Però la gent estava molt, molt disposada a parlar d'això, i tots coincideixen una mica en aquell encert... Per una part, alegria, de l'altra, incertesa d'ara què? Ara
0: clar,
3: què passarà?
0: Canvis,
3: perquè
0: no?
3: Se suposa que Franco va deixar atado y bien atado tot. Llavors hi havia com certa incertesa de tot. Llavors el que es planteja en aquest primer capítol és mostrar aquesta cara, com la gent ho va viure, i de l'altra fer una foto fixa. Quin Sant Cugat havia deixat el franquisme, com estava tot, quins reptes hi havia sobre la taula, bàsicament va per aquí. Llavors aquí tenim el José Fernando Mota.
0: Clar, anava a dir, tot això ho has hagut
3: exacte
0: de fer amb la companyia, no?
3: Això, bueno,
0: de testimonis i d'historiadors. Quines veus podrem sentir en aquest podcast que ens documentin aquesta etapa de la vida santcugatenca?
3: Mira, el primer de tot és que, primer, un agraïment, vaja, majúscul a tota la gent que ha participat al podcast, perquè han estat molt, molt, molt generosos. És a dir, Sembla fàcil, però no ho és trobar gent que en sap tantíssim. I aquesta gent que en sap tantíssim són el José Fernando Mota, és un historiador també conegut a aquesta casa i ve sovint, i un altre, que és el Jordi Casas, també historiador, president del grup d'estudis locals. El Mota és expert, sobretot, en el principi del franquisme, és a dir, fins als anys...
0: Té el seu blog, eh?
3: Sí, exacte, Història Sant Cugat. Això és una cerca a Google, ho trobeu, i és complet, no, el següent. El Mota parla molt del primer ter una mica llarg del segle XX, parla del principi del franquisme, d'aquesta repressió dura, i en canvi el Casas tracta més cap als finals de la dictadura, transició... Llavors hi ha un buit, ara després en parlem d'això, però igualment el Mota, encara que només tracti estic expert en principi, també en sap del final, perquè són autèntiques enciclopèdies. Llavors ells dos el que expliquen és una mica com va ser aquesta dictadura i com va deixar Sant Cugat.
0: Justament avui, coincidint amb Vintena, s'ha estrenat el primer capítol. Uh-huh. Et sembla si ens sentim un tastet?
3: Som-hi.
4: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat, patriarcal, masclista... Fota-li tots els adjectius que vulguis. Les dones, les... Tenien pitjor.
5: A Sant Cugat arriba el franquisme, com a tot arreu, mano militari. És a dir, el 26 de gener, entre les tropes franquistes a Sant Cugat, s'ocupa la població... I a partir d'aquí comença a desplegar-se el nou règim. A Sant Cugat no hi havia falangistes, hi havia dos o tres carlins abans de la guerra, o sigui que tot el personal polític que posarà en marxa l'administració franquista serà nou, i comença un projecte totalitari, repressor de la democràcia, de les idees socials, dels sindicats, de la lluita de classes...
0: Clar, aquí sentim el Mota i el Casas, que molt bé ens has presentat amb anterioritat, però just ens explicaves abans que havies fet una... havies sortit al carrer a preguntar a la gent com recordaven aquell dia, no?
3: Sí, sí.
0: I que t'havies sorprès perquè tothom sabia, sí. Tenia predisposició a participar i a recordar-ho.
3: Sí, molt bona predisposició i amb històries que estan bé de sentir. Jo no vull fer spoilers, perquè això es pot sentir ja a Cugat.cat, també a Spotify és bastant curt, el capítol. Si em pregunteu a mi, passa volant, i aquestes històries s'expliquen molt bé. Crec que hem fet un recollet, eh?
0: Sí, com que ens has passat un recull, per anar obrint boca i perquè la gent ja se'n vagi directament a sentir aquest primer capítol, que és el que per ara tenim disponible, sentim què t'explicava la gent.
6: Jo recordo gent bevent cava. Doncs
7: pues amb molta pena, vaig celebrar en cava i tal. Estàvem al llit, això. Estàvem recent casats al llit, imagina't.
8: En aquell moment jo estava acabant el segon de batxillerat, que és ara, al fi del COU i tal, i bueno, el que vaig fer, apuntar-me a classes de català. A casa ja llegíem en català en aquella època, ja hi havia llibres en català, gràcies a Déu, però bueno, va ser com un alliberament.
9: Fue un moment explosivo. Mai havia pensat que sucedés, i quan sucedió fue mucha alegría, ¿no?
3: Aquesta última és forta, perquè com es podia pensar que no es moriria?
0: Una foscor eterna, allò de no poder sortir del forat quan hi ets, la sensació.
3: Exacte, sí.
0: Quin alliberament, de fet, les paraules que han sonat més potser diria celebració, cava, alliberament,
3: sí.
0: I després aquest últim testimoni que deia semblava que no li acabava mai.
3: A mi aquesta em va impactar molt, jo li vaig dir a aquesta senyora, però com pensava? Bueno, no ens ho pensaven que es moriria. Doncs mira.
0: Ah, si tota la vida has viscut amb això, no? Que possiblement les persones que eren joves en aquell moment ja havien nascut, els seus pares havien viscut la guerra, no coneixien cap altra realitat que no fos aquesta. Entenc que deu ser el que plasma una mica l'opinió d'aquesta dona que sentíem. Aquest és el primer capítol, que, com bé deies, parteix de la mort de Franco. El segon està disponible d'aquí una setmana, serà el dijous que ve, el dia 27 de novembre, i abordarà la dictadura des de l'inici i tots els seus efectes en totes les facetes de la vida?
3: En totes les facetes, i en particular parlem d'urbanisme, parlem de cultura, parlem de llengua, parlem de l'Església, i hi ha moments molt, molt interessants en aquest podcast, coses que jo no sabia, a mi em van impactar, però alhora s'ha de ser comprensiu amb el que s'explica.
0: No es val jutjar a vegades, eh? No. Des dels ulls de l'ara, sinó que s'ha de posar també en context i entendre que en un context de repressió com va ser la dictadura franquista, doncs a vegades hi havia gent que es veia obligada a passar a parlar-ho.
3: Aquí s'hauria de dir allò de no cal buscar el titular fàcil, perquè un titular fàcil amb això pot fer caure en una realitat que no era ben bé com pot semblar.
0: Sentim una mica la presentació d'aquest segon capítol.
5: El franquisme també recupera les tradicions, moltes de les tradicions populars. Per exemple, el Paga el Jovent no s'havia ballat, com estava lligat a la festa de Sant Pere, que era una festa religiosa, no s'havia ballat durant una bona època de la República. Alguna vegada he sentit fins i tot dir els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Els bastoners de Sant Cugat actuaven amb una samarreta on tenien el yugo i les fletxes. Qui eren aquests joves que participaven en el Frente de Joventudes? Que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions. Doncs bona part de lo que després és la penya regalèsia.
4: La parròquia de Sant Cugat, durant els anys 50 i abans, va obrir-se a fer activitats socials, sobretot de cara a la joventut. I no s'ha de mantenir, menys tenir això. Es va començar a crear un grup de teatre i fer teatre. Aquí va jugar un paper, sobretot a partir d'un moment, amb un nou rector que va venir i tal. Per tant, com tot, el paper és ambivalent.
0: És superinteressant, perquè sí que és veritat que si bé molts de nosaltres coneixem aquesta etapa recent de la història de casa nostra, ho fem com amb titulars més a nivell estatal o a nivell nacional, i tenim poca informació realment de la ciutat de Sant Cugat, com es va viure aquesta etapa, i aquests testimonis són claus per entendre a nivell local com va afectar el franquisme i la dictadura.
3: Sí, mira, de fet, una de les lliçons que es pot extreure, no lliçons, són deures que deixa aquest podcast, és que hi ha un buit d'estudis en història a Sant Cugat. Això tant el Mota com el Casas, com també la regidora Madrona, que també participa en aquest capítol, ho comenten. Hi ha un període molt llarg de la dictadura, de la meitat de la dictadura gairebé fins al final, que pràcticament no s'han fet estudis historiogràfics. No vol dir que no hi hagi informació. Hi ha documentació, sobretot relativa a l'administració, a l'Ajuntament, però ningú s'ha assegut
0: a posar-hi ordre
3: i a poder explicar-ho. Llavors hi ha feina per endavant. És a dir, que si algú es planteja estudiar història, d'aquí té camp per recórrer.
0: Una crida als historiadors, no? Em sembla que el Mota i el Casas, quan fèieu el podcast, et deien, nosaltres ja hem fet la nostra feina, els historiadors i historiadores que ara estan en actiu, aquí tenen material i un buit per explicar, almenys en aquesta ciutat.
3: Sí, i tant que en tenen. Tenen molt d'espai, i a més hi ha moltes històries per explicar. Qui ho senti ja ho veurà a partir de la setmana que ve. El Mota sobretot explica com n'era de corrupte aquell règim i com n'era de corrupte l'Ajuntament pròpiament durant aquella època. Per tant, ell explica un parell d'històries, però les que deuen haver-hi sense que s'hagin explicat, mare meva.
0: N'hi ha per fer llibres i exposicions i exposicions,
3: I tant.
0: El tercer capítol també ens servirà per sentir en primera persona testimonis de la repressió del règim franquista. Tu ens deies testimonis molt colpidors, molt durs. Has entrevistat a Miquel Anduix, que va ser víctima de tortura, i també a l'Anna Maria Ferrer i en Manel Pla. En aquest cas, el seu testimoni és perquè el pare de l'Anna Maria va ser víctima de la repressió, perquè havia estat espia.
3: Sí. Havia estat espia, però això no ho van descobrir fins molt més tard, Això ho van descobrir quan ell ja havia mort, havien passat anys, una mica de carambola.
0: Tots els secrets, també, que hi deu haver a les famílies i als veïns d'aquesta etapa de viure amb por.
3: És que és una cosa terrible. I l'Anna Maria, clar, nosaltres l'entrevistem a ella com a filla d'un represaliat, però ella també és víctima de la repressió, perquè ella ho explica molt bé, d'una manera molt franca i molt clara, com la seva vida va haver d'adaptar-se constantment a estar marcada per ser la filla d'un rojo separatista. Tota la vida va estar marcada per això. Tot i així se'n van sortir, i situacions com la seva n'hi havia d'haver...
0: Milers. Vols que sentim un trosset d'aquest testimoni?
3: Som-hi.
10: Un cop a la Lletana, pues, com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comencen el que és l'habitual període de tortura. Una pràctica de tortura que es deia el quiròfan, que és que et mantenien amb els braços i les cames penjant, i el cap, i llavors anaven pagant normalment a tota aquesta zona, és a dir, des del pit fins als genitals.
11: Va entrar en una associació que es deia Associació de Forces Armades de la República Espanyola. Una organització que era l'espionatge, perquè això sí que s'hi va afiliar a l'any 40.
12: Sí, que s'hi va afiliar sense saber-ho ni la meva mare, ni posteriorment jo. No sabem res més, perquè clar, ell no sap que nosaltres ho sabem. Ho vam descobrir, perquè ell va morir.
3: Els secrets, eh?
0: Els secrets de les famílies, els secrets entre els veïns, entre fins i tot pares i fills, i matrimonis, no?
3: Bé, sí, secrets, i moltes vegades també per protegir aquelles persones que feien aquest activisme, com el pare de l'Anna Maria, que al final era activisme contra el franquisme. Al final el secret era per protegir la seva família. No li quedava una altra si volia fer-ho amb aquella intensitat. I permet-me que parli del Miquel Anduig. Bé, és que és el que ha fet el Miquel, no només amb aquest podcast, sinó també participant al cicle de Drets i Llibertats.
0: A les conferències.
3: Per mi és un exercici de generositat terrible, perquè explica unes coses molt bèsties, el Miquel.
0: T'han de ser molt difícils de recordar, no?, pel dolor que comporten.
3: Jo crec que sí. Clar, no podem dir ni allò que s'imposés a la seva pell, és que no t'ho pots ni imaginar.
0: De fet, el tindrem aquí al Faves Comptades l'1 de desembre, a partir de les 11, que li farem també una entrevista per conèixer la seva història. Sí. Quin valor tenen aquestes històries en primera persona, sobretot en aquest doble objectiu que tu ens comentaves al principi, d'arribar sobretot a la gent més jove, no? Perquè potser la gent gran va viure el franquisme, gent de la nostra generació, no?, dels 30 a 40 anys, els nostres avis han pogut compartir, fins i tot els nostres pares, que han viscut el franquisme més tardà, però el franquisme ens han pogut explicar com es vivia en aquella època, no? Però aquells que ja potser no han pogut parlar amb els avis, que els pares no l'han viscut, potser ja no tenen aquests testimonis més propers que els hi puguin recordar què vol dir viure en dictadura.
3: Per mi té tot el valor. De fet, és un dels molls de l'os d'aquest podcast, que es pugui parlar d'això, que estigui a l'abast de tothom. I hi ha una cosa que el Miquel em va dir, que a mi em va glaçar la sang. Em va explicar les tortures, i quan va acabar, jo no sé quin comentari li vaig fer, no m'ho feu recordar perquè no me'n recordo, i ell em va aturar, em va dir, escolta, diu, això era el normal, això. Diu, no penses que el que t'estic explicant és una cosa excepcional, perquè no ho és. És el que hi havia, era totalment normal, això. Clar, llavors, quan passem d'aquesta normalitat i passen els anys, pot ser que aquests relats quedin diluïts i quedin oblidats. Llavors, que hi hagi gent com el Miquel que digui, va, jo ho explico perquè tothom ho pugui

0: parlàvem del paper de la gent jove, no? D'aquests discursos de l'extrema dreta que tenen auge a tota Europa, arreu del món, tenim el cas dels Estats Units, i que alguns joves repliquen aquests discursos. Tu també has volgut recollir aquestes veus en un últim capítol, que no en sentirem un avançament, no, perquè encara s'està cuinant, i els volem posar i confrontar, en el bon sentit de la paraula, sobre la taula, no?, diferents generacions, amb una taula rodona on hi hagi gent que ha viscut la dictadura i on hi hagi gent jove, doncs, que puguin compartir aquestes idees, que els hi puguin fer preguntes, que puguin expressar la seva opinió. Aquest serà el tancament
1: d'aquest podcast. Sí, serà l'últim capítol. La previsió és que es pugui escoltar l'11 de desembre. I és un capítol que per mi és on havia d'acabar tot. És què en pensen els joves. Això serveix d'alguna cosa als joves? Que se'ls expliqui als joves en primera persona com era una dictadura tan llarga i tan enquistada com va ser la del franquisme, serveix d'alguna cosa? Bé, ho veurem. I a mi em preguntaven des dels instituts, des del Pla Ferreres i l'Arnau Cadell, em preguntaven, i això com anirà? Què els hi preguntaràs? I jo, no, dic, no m'heu entès. Dic, jo no preguntaré res, han de preguntar ells. Uh-huh. Han de preguntar ells perquè tindran al davant a dues persones que van fer cert activisme, sobretot cultural, durant el final de la dictadura, i els hi poden preguntar el que vulguin. Els hi poden preguntar que on anaven de festa, si és que anaven de festa, i quin tipus de música escoltaven. Això és un capítol que pot ser una bogeria perquè jo porto poc control d'aquest capítol, però crec que és la gràcia. Llavors, a veure aquests joves que com ens sorprenen amb les seves preguntes.
0: Segur que aprofitaran l'oportunitat, n'estic convençuda. Més són centres que han treballat amb la regidoria aquests 50 anys de drets i llibertats en diferents actes que s'han fet a la ciutat. I abans d'acomiadar-nos, Sergio, ho has dit al principi així més ràpid, però abans de marxar, on podrem sentir aquest podcast? Sabem que s'estrenen cada dijous, avui el primer, on el sentim?
1: Avui el primer a Cugat.cat, www.cugat.cat, el portal Cugat Media, allà ho trobareu, està gros a dalt, no té pèrdua, aquí no hi ha excuses. I també ho trobareu a Spotify, ho podeu escoltar on més ràbia us faci, i cada dijous un capítol durant 4 setmanes.
0: L'últim serà aquest, l'11 de desembre, amb aquesta tertúlia, diguéssim, intergeneracional. Doncs ja ho sabeu, la mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat, avui el primer capítol, l'últim, el quart i últim serà l'11 de desembre, un cada dijous, no us ho perdeu perquè jo ja us dic que pels tastets que hem sentit val molt i molt i molt la pena. Enhorabona, Sergio.
1: Gràcies.
0: I moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte.
1: A vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Aquest tall que hem escoltat pertany a una de les seqüències de la pel·lícula Michael Clayton, del 2007, que van protagonitzar George Clooney i Tom Wilkinson. Era una discussió entre tots dos, interpretant el paper d'uns advocats immersos en afers poc honestos. En el film també intervenia Tilda Swinton, que va guanyar l'Oscar la millor actriu secundària. George Clooney i Tom Wilkinson van estar nominats, però no el van guanyar. Aquesta pel·lícula va tenir un gran èxit, fins al punt que, partint d'un pressupost de 21 milions de dòlars, en va recaptar gairebé 100. Nosaltres hem començat precisament amb aquest film i escoltat la veu de Tom Wilkinson, perquè avui li dediquem el programa recordant que fa gairebé un any va morir. Tenia 75 anys. Wilkinson era anglès, tenia formació teatral, havia estat membre de la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic del seu país i ens ha deixat un centenar de pel·lícules, algunes molt bones, i un munt d'interpretacions brillants, perquè era un actor brillant i d'una gran ductilitat. Malgrat això, mai no va guanyar cap Òscar. Va estar nominat, sí, però mai li van donar. La primera nominació va ser per A l'habitació, del 2001, on feia de protagonista al costat de Sissy Spacek. I la segona, pel paper que hem sentit a Michael Clayton. Un altre dels films que Tom Wilkinson va protagonitzar va ser Bonic i fantàstic, que en la versió espanyola va tenir el llarg títol de El maravilloso jardín secreto de Bella Brown. L'acció gira entorn d'una bibliotecària que es deleix per escriure llibres infantils, però que pateix un trastorn obsessivo-compulsiu i té por de les plantes. Tom Wilkinson interpreta el seu veí.
1: She was called Rose. She was a free spirit. She said I was a stuffed shirt.
2: You fell in love?
1: Yes. It took about 20 minutes. It took her a bit longer.
2: You were happy together?
1: As happy as two people can be, I think. She well and truly unstuffed the shirt. Then we traveled everywhere. We shared everything. She was a horticulturist. The best.
2: She wrote the book?
1: Yes, yeah, she did. She thought that Arthur Mildmay sounded more credible than Rose Milton. In those days, it was impossible to publish a female horticulturalist. But she was a bright spark, and if she believed in something, she gave it all she had. She taught me how to live.
0: Una escena del film britànic Bonic i fantàstic, interpretada per Tom Wilkinson al costat de Jessica Brown Findlay. La carrera professional de Tom Wilkinson no comença en el cinema. Primer fa molt teatre i també molta televisió, molts papers en sèries. És veritat que quan té 28 anys debuta a la pantalla gran en el film La línia de l'ombra, del director polonès Andrzej Wajda, basada en una novel·la de Joseph Conrad. Però aquest paper és una anècdota, perquè passen 8 anys abans no torna a la pantalla amb la pel·lícula Parker. I a més ho fa amb un rol molt secundari. Després, però, ja el comencen a cridar i a donar-li papers de més entitat, com el que fa a Weatherby, amb Vanessa Redgrave i Judi Dench, o a Sylvia, una biografia de la poeta i professora neozelandesa Sylvia Ashton Warner, que va ensenyar a llegir als infants maoris, una ètnia de la Polinèsia. Wilkinson, en aquell moment, té 37 anys, i, curiosament, si deixem de banda una solitària pel·lícula que roda 5 anys més tard, podem dir que no torna a fer cinema fins que té 45 anys. Entremig, només fa televisió. El retorn a la pantalla gran, això sí, el fa amb una molt bona pel·lícula, En el nom del pare, de Jim Sheridan, sobre el tema de l'ira, guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín i amb 7 nominacions a l'Oscar. A partir d'aquí, sí que podem afirmar que el nom de Tom Wilkinson agafa més volada i ja no para de treballar. Treballa a Picardies de dones, en Christopher Walken i Carol Bouquet, L'autèntica història de Hamlet, príncep de Dinamarca, en Gabriel Byrne, Helen Mirren i Kate Beckinsale, Sentit i sensibilitat, amb Emma Thompson i Kate Winslet, Wild, amb Stephen Fry, Jude Law i Vanessa Redgrave sobre Oscar Wilde, o Oscar i Lucinda amb Ralph Fiennes i Cate Blanchett. Però aturem-nos un moment i escoltem una escena de la pel·lícula Normal, del 2003, que era en realitat una producció televisiva força interessant sobre un matrimoni molt religiós que tot just acaba de celebrar a les noces d'argent. I al llarg d'aquests anys, el marit ha amagat un secret molt íntim a la dona. Li ha amagat que, malgrat que és home, se sent dona, una dona atrapada en el cos d'un home. Arran d'això, viu turmentat no només pel fet d'haver d'amagar les aparences, sinó perquè el que realment desitja és canviar de sexe i es pregunta com reaccionaran la seva dona, els seus fills, els seus amics i els seus companys de feina si fa aquest pas. Com dic, som molt religiosos i aquest és el moment en què visiten un capellà assessor matrimonial.
3: Yo estoy luchando contra algo desde hace mucho tiempo. Llevo años rezando para poder superarlo. Pero no puedo.
4: Continúa.
3: Yo no debí nacer con este cuerpo. Soy una mujer. Lo he sabido toda mi vida.
5: Dios mío, Roy. Santo cielo.
4: Dios. Bendito, Roy. Yo, de veras, no sé qué decir.
3: No, yo tampoco, excepto que quiero a Irma. La quiero mucho y lo último que querría es causarle sufrimientos.
6: Roy, ¿tienes una aventura?
3: No, no, Irma, no.
6: Pero esto no... no tiene sentido.
4: Roy, estoy de acuerdo con ella. Vamos, llevas casado con Irma 25 años. Tenéis dos hijos maravillosos y ahora de repente no sales con esa extraña declaración.
3: No, es de repente. Llevo años ocultándolo. Ha sido una agonía y no puedo seguir viviendo así. Preferiría morirme.
6: Dios mío, Roy. ¿Hablas en serio?
3: Sí.
0: L'escena clau de la pel·lícula Normal del 2003, interpretada per Tom Wilkinson i Jessica Lange, dirigida per Jane Anderson. Jane Anderson, a més de director, és també guionista. La guionista de pel·lícules com La bona esposa, en Glenn Close, On rau l'amor, en Winona Ryder, o Et pot passar a tu, en Bridget Fonda. Però centrant-nos en el nostre personatge d'avui, Tom Wilkinson, la seva filmografia va avançant i es va enriquint amb interpretacions exquisides en pel·lícules com Shakespeare in Love, amb Gwyneth Paltrow, Cavalca amb el diable, sobre la guerra civil nord-americana, La importància de ser franc, basada en l'obra d'Oscar Wilde, La jove de la perla, inspirada en el quadre del pintor neerlandès Johannes Vermeer, Bellesa prohibida, que situa l'acció al segle XVII, una època en què el teatre estava prohibit a les dones, no se'ls permetia pujar un escenari i els seus papers els interpretaven homes. Laberint de mentides sobre la gelosia en un matrimoni, El somni de Cassandra, de Woody Allen, L'escriptor, de Roman Polanski, i així fins a arribar a la que va ser la seva darrera pel·lícula, el thriller Sas, l'ascens del cigne negre, l'any 2021, una coproducció de quatre països, força mediocre, basada en una novel·la de l'escriptor anglès Andy McNab.
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
9: posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
8: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Durant dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantegem-me aquestes qüestions.
1: Espera, perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algo que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans, o com la imatge o la sensació, o digue-li com vulguis, que teníem abans, no? No, lògicament. O sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no? És a dir, no podia...
0: 8 euros. Estic parlant del principi, Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20, els econòmics.
1: Sí. Un menú de primer, segon... O sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, 2 o 3-4 postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el vermut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys, pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten. O sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament en el món de
0: la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia, i hi havia, pues, això, oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món, pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influït molt, està influint molt. Jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina, no? No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
1: dinar. Sí, no, sí, a mi no m'has de conversar de res, ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, pots dir 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, no. Això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... Estàvem en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores, primera
0: hora de la nit, no sí, del vespre, sí, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no?
0: O sigui... Menjar preparat en els súpers.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de la oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol, ja moltes vegades, almenys que em dongui el sol.
0: Que toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em dongui una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu, és que s'han passat les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic. I això probablement era mentida, no?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè
1: els
0: si bars, no, sí. no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix i li faig així una mica de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí... amb el polígon
0: a la
1: aquí dalt.
0: De les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, a més amb una terrasseta quasi i tal. No són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem de ben at, però no. Però sí, o sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens... Tu abans parlaves del temps, no? I deies, va, anàvem a dinar i ens tiràvem una... Estàvem una hora i xerràvem...
0: Feia sobre taula.
1: Sí.
0: Ara
1: sí,
0: no.
1: Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i els 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
1: Sí, pues...
0: No? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot, s'ha americanitzat la...
1: Va,
0: bueno,
1: jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: No, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs ha generat totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn,
1: sí.
0: Que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula,
1: sí,
0: i ara
1: sí,
0: ja és tan habitual.
1: És
0: tan habitual.
1: Sí, és com el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria... que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que el fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... o sigui, si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Però ja no és el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com diguem-li un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb
0: un plat únic.
1: Un plat únic, exacte, un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs entre 10, 12, però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte de lo que tu deies al principi de 8, 9, home, això ja s'ha quedat molt lluny, no? I si penses que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17, clar, doncs dius, si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posis un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat... Això, un plat principal, un plat... No, com, no sé ara com,
0: clar, és
1: com
0: que,
1: ja has dit.
0: El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. i tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no, clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui, o sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cabo de la, no? Perdó, al final de la setmana pues, són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o a l'àmbit social o el benefici que estem que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? O amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2 o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et doni l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
1: Jo crec que és...
0: Estan en declivi o...?
1: Sí, home, absolutament. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, per primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies i després pues, que per part dels restaurants que portin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que de diferents fórmules.
0: O sigui, una carta flexible, combinable, segons les necessitats del client.
1: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos
1: senzill.
0: Plats? O un plat...
1: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons... que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc. Cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
1: Sí.
0: Però
1: sí, tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia
1: del
0: plat combinat, eh?
1: Fotien allà
0: no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
1: Ensaladilla russa,
0: els ous fregits,
1: macarrons...
0: I poca cosa
1: sí,
0: més.
1: Sí, però bueno, algo així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? L'Anna del Combo, que ara està a Valldoreix, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
1: Et menges un plat...
0: T'ho has anat al bar als Pous?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí,
1: home,
0: els coneixes,
1: home.
0: No, també?
1: Els Pozos, sí, home. A menjar
0: amigues.
1: Amigues. Home, jo estic al club, al grup... Hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
1: Meravella.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això. Els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
1: Sí.
0: Avui hem estat analitzant amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Reus amb el cap de colla de gegantera de Reus, que és l'Ernest, que es dona tots els detalls i ens deixa conèixer doncs, aquests elements festius. Hola, Ernest, què tal?
4: Bon dia, molt bé.
3: Ens posem en contacte per conèixer una miqueta més aquests gegants de Reus. Com va sorgir? Qui són? Com es diuen? Explica'ns una mica.
4: Sí, bé, mira, podem parlar de gegants de Reus. Les figures actuals les tenim, el consens diu que són de l'any 1805, uh-huh. Tot i que hi ha una mica de debat, però bueno, el consens dels experts diu això, 1805, i es van estrenar a la primera pedra del canal, d'un canal que s'havia de fer de Reus a Salou, per connectar Reus al mar. És la

0: les que representen doncs, l'Àsia i Oceania.
1: Ens resulta molt curiós, no?, que sigui d'aquesta manera, que sigui representant doncs, Amèrica, Oceania, Europa, Àfrica, aquests gegants, no com a tal, com a representants de la ciutat, no?
0: Sí, sí, sí, és curiós, perquè normalment a Catalunya els gegants acostumen a representar reis, en Jaume I, Violant d'Hongria, en tenim a moltes poblacions, o personalitats del poble. El que és Reus en aquella època era la segona ciutat de Catalunya, sempre s'ha dit, no? Teníem, amb l'exportació de l'aiguardent, era una ciutat molt, molt pudent, molt adinerada, i el que es va voler, diríem, és representar les parts del món perquè la gent ho conegués, diríem. No? És aquesta opulència econòmica de la ciutat doncs, traslladada a la cultura popular d'avui dia, diríem.
1: Aquests gegants van vestits cadascú doncs, a les seves èpoques, a la seva, a la seu territori que representen?
0: Sí, sí, sí, sí. Es van vestits... volen representar la noblesa de cada territori, diríem, de l'època, òbviament. Els indis porten unes corones de plomes, porten uns cinturons de plomes, també. Els moros porten uns turbans, la mora... Molta pedreria, no? Són vestits molt, molt complexes, no són simples.
1: Quant pesen, més o menys, Ernest?
0: Bueno, tenim diferents pesos, des dels bitxets, que pesen uns 40 quilos, fins als indis, que rondaran els 90, una cosa així. Diferents pesos amb diferents alçades, diríem.
1: Quants membres sou ara mateix a la colla?
0: Bé, a la colla som uns 200 socis, dels quals portadors devem ser la meitat, més o menys, un centenar o així.
1: Aneu tots vestits quan aneu sortiu a fer les festes majors? Sortiu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera peculiar o...?
0: Sí, sí, sí, tenim l'uniforme de portadors de la colla gegantera de Reus. Anem tots igual. Anem amb pantalons negres, amb faixa negra, una camisola de color blau i una tovallola de color granate i unes sabates blanques i unes roses al peu. Les roses que simbolitzen l'escut de Reus, de la ciutat, que és una rosa.
1: Quines són les vostres actuacions destacades?
0: Bé, acostumem a estrenar temporada oficialment, tot i que molts anys sortim abans, diem que és per Corpus. La festivitat de Corpus a Reus es celebra des de fa molts anys i és la primera sortida a la ciutat dels gegants i la mulassa, que també portem la mulassa de Reus, és per Corpus. Tenim Corpus i les festes majors, Sant Pere i Misericòrdia.
1: Molt bé.
0: Una a final de juny i l'altra a setembre.
1: A part d'aquests gegants, comandes que també porteu la mulassa, no?
0: Sí, sí, sí, és part indivisible del conjunt escultòric dels gegants de Reus, és la mulassa, és la figura més antiga que tenim a la ciutat, una de les més antigues del país, de Catalunya. I sí, sempre acompanya els gegants, la documentació antiga, sempre l'hem trobat acompanyant els gegants, i així ho mantenim, som la mateixa entitat que portem la mulassa i els gegants.
1: Ernest, de quant de temps formes part d'aquesta colla gegantera?
0: Doncs mira, jo vaig entrar l'any 1993, quan tenia 4 anyets, o sigui que de tota la vida, podem dir, ara tinc 37, així que de sempre.
1: Què se sent formant part d'aquesta colla?
0: Bueno, és un orgull. Per mi, personalment, és un orgull. I pels meus companys, també. No, els gegants de Reus són, dintre del món geganter de Catalunya, som un conjunt escultòric destacat per quantitat, per qualitat, i és un orgull, no?
1: Record.
0: Un orgull i una responsabilitat, també, perquè fer-los ballar no és fàcil.
1: Sí.
0: I és una responsabilitat. Sempre volem quedar bé.
1: És complicat, no?, fer-los ballar.
0: Sí, sí, sí, sí, és complicat. Dic que és... Bueno, per l'alçada i el pes
1: sí.
0: És complicat, però bueno, això tots els gegants més o menys ho compartim, però nosaltres ballem d'una manera diferent a com acostumen a ballar els gegants. No ballem amb coreografia, sinó que ballem pasdobles, valsos, mazurques, d'una manera més com si fossin balls de saló, puntejant i així, és més complex, diríem.
1: Déu-n'hi-do, i com vau escollir doncs, començar a fer aquests balls?
0: Bueno, això no és que ho escollim, sempre ha sigut així.
1: Sí. Ve de traïció, no? Ve de fa anys.
0: Sí, sí, sí. Jo quan era petit i vaig començar a acompanyar els gegants, perquè òbviament no els portava, les persones que estaven allà al voltant, no?, t'anaven explicant, doncs ara s'ha de puntejar, ara busca la geganta, ara no sé què. I així ho seguim fent.
1: Ha canviat molt en altres curses anys, dels anys, el fet dels gegants?
0: Bueno, canviat, no. Diríem, ara mateix vivim un temps de bonança, no? De bonança... Em vull referir a que hi ha molt, molt

0: interès a tothom agrada molt. Potser anys enrere no era tan popular o les festes majors no hi participava tanta gent i ara mateix hi ha molta gent sempre, cosa que és molt positiva, vol dir que s'ha fet un treball molt bo i que el que fem agrada. Per tant, està molt bé.
1: Tenim base per continuar?
0: Sí, i tant, no ens l'acabem, sí.
1: Que això és l'important, no? També que hi hagi doncs, aquesta base per poder continuar aquesta cultura viva, no?
0: Sí, i tant, la cultura popular està, com et dic, en un molt bon moment, no només als gegants, no només als gegants d'arreu, sinó en general, la cultura popular està en un molt bon moment. També agrair a la gent que durant molts anys ho ha treballat, sobretot a les escoles, també, o gent que ha picat pedra en les seves entitats i així, perquè s'ha fet molt bona feina i si tenim el relleu generacional, diríem que està més que garantit.
1: Ernest, per últim, què sents o què recordes de la primera vegada que vas ser portador, que vas portar doncs, un dels gegants? Com ho recordes?
0: Molta emoció, no? Jo vaig començar aquí l'any 98, que ens van fer uns gegantons perquè portéssim la canalla, que són els fadrins, i va ser superemocionant. És, bueno, és veure, no?, el somni realitzat. Diguem així, allò que és que des de molt petit t'has volgut fer, i que per fi tu ho pots fer, és molt emocionant.
1: Imagino que després, quan veus les cares dels més petits que miren aquests gegants, també doncs, te veus una mica reflexat.
0: Sí, clar, és inevitable, no? Pensar que... ara ja fa molts anys, no?, però jo també vaig ser així petit, també me'ls mirava així. Veies aquella gent que eren grans i grossos que portaven els gegants indis de Reus, que feien hasta por, no? Doncs ara, amb els anys, jo soc un d'aquests, no? I dic, hòstia, quan jo era petit també me'ls mirava així, com em miren ara.
1: I això, doncs, és un orgull, m'imagino.
0: Sí, i tant, és un orgull.
1: Ernest, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Reus. Volíem parlar amb vosaltres per això, perquè la gent us conegui, perquè conèixer doncs, aquestes representants de la Mulassa com els representants d'Amèrica, o sent Europa i Àfrica, no? No sé si em deixo alguna més. I els japonesos, no, també?
0: Sí, Àsia, Europa... bueno, les parts del món, diríem.
1: Sí. Doncs gràcies per deixar-nos conèixer-vos una miqueta més i llarga vida doncs, als gegants.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.

0: Aquest curs, al Faves Comptades, ens hem proposat fer educació financera. Per què? Doncs, bàsicament, per aclarir dubtes i per acompanyar i resoldre aquell buit informatiu que molts tenim a l'hora de gestionar qüestions del nostre dia a dia en aquesta matèria. Per fer-ho, ens acompanyarà un cop al mes en Lluís Basart, que és advocat i soci d'Auren Legal, a més de professor col·laborador de la UOC. Lluís, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui ens centrarem en l'adquisició de l'habitatge, tant sigui de propietat com de lloguer.
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs jo crec que podem començar posant-nos en situació. Hem decidit comprar un habitatge de primera mà o segona mà, ara aclarirem, A banda de la hipoteca, que és el que hauré de demanar, evidentment, quins impostos hauré de pagar?
1: Sí, quan una mica pensem en comprar un habitatge, sigui, com dius, d'obra nova, sigui nou o sigui de segona mà, hi ha uns impostos que afecten. El més important és el que en diuen la imposició indirecta, és a dir, l'IVA i l'ITP, no? És a dir, l'IVA aplica quan compres algú nou, quan tu compres un pis nou o una casa nova directament del promotor que l'ha fet, tens que pagar IVA el 10%. Si és vivenda de protecció oficial, és a dir, que el promotor és públic, doncs pagaràs un IVA el 4%, val? Això quan és obra nova. Si compres una vivenda que està rehabilitada de forma molt important, també podries pagar IVA. Però lo habitual moltes vegades és comprar algú de segona mà, una vivenda, diguem, que ja ha estat utilitzada i per tant que és de segona mà. En aquest cas, la compra està gravada per un impost que es diu ITP, que és l'impost de transmissions patrimonials. Aquest impost actualment a Catalunya ha variat molt, és a dir, depèn de l'import de compra de l'immoble, de la casa o del pis, pot anar entre el 10 i el 13. És una tarifa progressiva, val? Com més car és l'habitatge, més ITP pagues fins arribar al 13. També ha hagut molt debat, que segurament bueno, ha sortit a la premsa, amb el tema dels grans tenidors. Quan compra una vivenda un gran tenidor, com que es suposa que és per especular, el tipus l'han elevat al 20%, és a dir, ja passem al 20%. I per contra, hi ha uns tipus molt reduïts per circumstàncies per col·lectius, diguem, a protegir. Per un costat, aquest 10% que dèiem d'ITP, o 13, depèn de l'import, no? Pot baixar el 7% quan es tracta d'adquisició de vivendes de protecció oficial, i pot baixar el 5%, que és el tipus més petit, quan es tracta de famílies nombroses, de menors de 35 anys, de persones amb cert grau de discapacitat, de famílies monoparentals i de víctimes de violència masclista. Aleshores, el tipus baixa substancialment. Val? No hem d'oblidar, quan comprem un pis nou o quan fem una hipoteca sobre un pis, encara que no sigui nou, que hem de pagar també un altre impost. Estem una mica farcits d'impostos, eh? Envoltats d'impostos. Aquí, quan em mous, pagues impostos. Bueno, quan vas al supermercat ja pagues IVA, no?
0: Sí.
1: Per tot arreu, eh? Però no ens hem d'oblidar de la JD. La JD és un impost petit, però que s'ha de tenir en compte. Sol oscil·lar, també és una tarifa variable que va entre el 0,5% i el 8,5% sobre el valor de la hipoteca o sobre el valor del pis quan el pis es compra amb IVA. Val? Sempre hem d'associar IVA i JD, JD per la hipoteca i ITP quan és de segona mà, val? Amb els percentatges que hem comentat.
0: Hi ha una sèrie de conceptes que a peu de carrer ens poden sonar, potser uns més que altres. Estic parlant del denominat valor de referència i després del valor cadastral. No són la mateixa cosa.
1: No. Més o menys tenen una real comú, però no és la mateixa cosa. El valor cadastral és un valor que ens sona, que ja hem sentit moltes vegades de sempre. És un valor administratiu que fixa el catastre. La Direcció General del Catastre fixa un valor en base a uns paràmetres que ells fixen segons llei, i no sempre aquest valor cadastral es correspon amb el valor real o el valor de mercat. Tradicionalment, el valor cadastral era sempre més baix que el valor de mercat. El valor cadastral per què servia? Servia com a referència, una mica, com a valor mínim de fiscal. És a dir, gent admetia que un immoble es pogués, diguem, escripturar per un valor de compra, però que no estigués per sota d'un valor cadastral corregit amb uns coeficients que a cada municipi pues, es determinaven. Fins aquí el valor cadastral. Valor de referència. Aquest valor de referència és un valor relativament nou. Això es va regular, diguem, l'any 2022, vull dir que encara té poca trajectòria, diguem-ne, i aquest sí que pretén, com que sent conscients l'administració que el valor cadastral era un valor fictici, és un valor administratiu, que moltes vegades no es corresponia amb el valor real de mercat, van intentar pues, regular, i han fet una regulació sobre un valor de referència. Aquest valor de referència, de forma molt, molt, molt sintètica, és la mitjana de preus de venda de pisos a la mateixa zona fets davant de notari. És a dir, els notaris, tots els protocols que fan de venda els envien a Hisenda i al Catastre, i d'alguna manera aquesta informació es comparteix, es processa i surt una mena com d'índex o valor de referència que no tots els pisos tenen. És a dir, quan anem a fer una compra, tenim que tenir en compte que tenim que escripturar com a mínim pel valor el Major D o el Catastral o el de referència. Tenim que agafar els dos i comparar-los. Hi ha pisos, hi ha cases que tenen valor de referència, perquè ja s'ha fet aquest estudi, aquesta mitjana de preus, de venda, de notari, altres que no. Per tant, quan jo miro el Catastre i consulto si aquella referència catastral, aquell immoble, aquell pis, té valor de referència, si em surt, val, tinc que comparar-lo amb el Catastral, quasi sempre és més alt, i per tant allò serà el valor mínim que jo he de tenir en compte quan faig una compra-venda. Per què ho dic, això? Ho dic perquè pot passar que jo anés a comprar un pis que em costa 200.000 euros, miro el valor de referència i resulta que posa 225.000 euros. Ostres, és més alt el valor de referència, que és un valor, no deixa de ser un valor teòric, no? El valor real que jo he de pagar. Per tant, aquí tinc que anar en compte, perquè si no vull tenir problemes amb Hisenda, hauré de pagar impostos, jo pagaré 200.000 euros per la compra, evidentment. Però el valor a efectes d'impostos, l'IVA, l'ITP que abans dèiem, girarà entorn al valor de referència. I em direu, això és injust, no? Si estic pagant 200, perquè de pagar un IVA o un ITP sobre una base de 225. Bueno, així és com està la llei. Aleshores, el que recomana és el que recomana per no tenir problemes amb Hisenda és pagar, diguem, sobre el valor de referència a l'impost i recórrer a Hisenda dient i al·legant que el valor de mercat és inferior i que jo he pagat un valor inferior. De manera que, d'alguna manera aconseguir que em tornin aquesta diferència que he pagat de més. Val? Però, bueno, per acabar amb aquest apartat, tornar al valor de referència, si és un nou valor que està fet amb aquesta mitjana i que he de tenir en compte perquè Hisenda s'hi fixa i diu, com jo faci o escripturi un valor de venda inferior, em vindran a casa a trucar a la porta, segur. Em diran, vostè ho fem malament.
0: No t'escapes.
1: No t'escapes. L'ITP ha pagat menys ITP. Doncs, bueno.
0: Efectivament. I després hi ha una altra qüestió també important a tenir en compte. Quan fem la compra hem de decidir a nom de qui es posa. Perquè, clar, podem tenir diverses opcions o podem allò estar jugant amb diferents possibilitats. Normalment, què s'acostuma a fer?
1: Val, bueno, aquí hi ha molta varietat de supòsits, però el que s'ha de fer és, evidentment, si una persona o una parella, o uns amics, o qui sigui, no, compra un pis, en base al que cada una aporta per la compra del pis, s'hauria d'escripturar, s'hauria de fer posar nom de, si cada una aporta el 50%, 50-50. És veritat que a vegades, un mica es tira pel dret i pel que sigui és d'escriptura a nom d'un, val? A nom d'una sola persona, i més endavant dius, mira, hauria d'estar a nom de la parella, hauria d'estar a nom dels dos, no? I es vol fer el canvi. Clar, això és perillós, això s'ha de pensar abans. És a dir, si jo tinc un pis que està en nom meu i vull posar una part a nom d'una altra persona, aquí es produeix una donació. Es produeix una donació i, per tant...
0: s'ha de pagar impostos.
1: I s'ha de pagar impostos, exacte. Hi ha un altre impost, un altre dels molts que ens envolten, com deies, que és l'impost de donacions. Per tant, d'anar molt en compte, i si d'alguna manera tinc que calcular abans de fer la compra, tinc que pensar com he de posar-ho, si vull posar-ho 50-50 o 75-25 o com, no? De manera que, si s'han de moure diners, millor que sigui abans de la compra. És a dir, que cada un, diguem, quan vagi al notari, aporti una quantitat de diners equivalent al percentatge que tindrà amb aquella compra, per evitar justament donacions, no? Futures o posteriors.
0: Doncs això és molt important, eh? Sí. Prèviament a fer escriptura, de posar nom de qui calgui i fer aquesta valoració.
1: Sí, també s'ha de pensar amb els fills, no? Parlem de parella o tal, però pot ser també amb els fills, no? A vegades sí. També pot ser una bona idea el dir, quan anem a comprar el pis, ja incloure algun fill, diguem-ne, dintre de la titularitat. És veritat que aquí sempre planeja l'ombra de l'impost de donacions, és a dir, que depèn de l'import, podria ser que Hisenda digués, si aquest fill no té recursos, com ha pogut comprar un 25% del pis? Aleshores, sempre tenia molt en compte i consultar amb un assessor, perquè el tema donacions pot ser un tema sensible. Però hi ha fórmules per... Sempre, com tot, si es preveu i es fa a priori, t'estalvies problemes. Si tu trobes fet i vols canviar-ho, tots són problemes, no?
0: Anem a una altra qüestió a tenir molt present. El registre de la propietat. Per què és important que anem a consultar, precisament, i jo m'imagino que principalment quan es tracta d'un habitatge de segona mà?
1: Sí, correcte. Aquí una mica comentar dos aspectes. Un és la titularitat, és a dir, evidentment una cosa que no podem deixar de fer, de fet els notaris ja ho fan d'ofici quan vas a comprar un immoble, és consultar el registre, per dos motius. El primer, com deies, sobretot amb segona mà, és perquè assegurar-te que el titular, o sigui, la persona que et ven, sigui el que és, que no sigui cas que no, i no perquè hi hagi cap frau, sinó que a vegades es produeixen herències i no es canvia el nom al registre, i et trobes en que la persona que consta com a titular encara és el pare o la mare d'aquell fill que en aquest moment et ven a tu el pis, per tant, i no s'ha fet el canvi de nom. No vol dir que et vulguin enganyar, però vol dir que tu t'has d'assegurar, i quan firmis i t'asseus davant del notari, que el titular al registre és aquella persona que t'està en aquell moment venent el pis. Això per un costat, no? Per l'altre, el tema de l'ús. Això també és un tema a vegades sensible, perquè ens hem trobat a vegades que vas a comprar una vivenda, un habitatge, i el registre consta com a local. Val? Per què? Perquè allò era un local inicialment, es van fer les obres necessàries, es va transformar, es demanar les cèdules d'habitabilitat i tot el que sigui, està bé, és un habitatge, però el registre encara consta com a local perquè no s'ha fet el canvi d'ús. O terrenys que estan qualificats d'una determinada manera i vas a comprar-lo per fer una casa i resulta que no es pot construir. Però bueno, doncs tens que mirar quin és l'ús que té assignat aquell habitatge per tal d'evitar ensurts després, no? De dir, ostres, m'està demanant un habitatge que ho és, però consta com a local. Bueno, doncs primer reclamo el registre, que consti com a habitatge, i després comprem.
0: Val. Fins ara hem parlat d'impostos, de tot el que hem de pagar, però clar, també ens interessa saber què ens podem deduir de totes aquestes operacions que fem. Hem parlat de la hipoteca. Me la puc deduir?
1: A veure, depèn, com sempre, no? Tot depèn.
0: Tot depèn.
1: Sí, tot depèn. De què, ara ho intentem veure. El tema de l'adducció per adquisició d'habitatge, bé sigui perquè ho pagues amb els diners estalviats o bé sigui perquè utilitzes hipoteca o un mix, abans tenia deducció fins a l'any 2013, fins al 2012, fins al 2013 va tenir deducció, però va desaparèixer. Els impostos, diguem, van augmentant, però les deduccions fiscals moltes vegades van
0: a
1: la baixa, no? I això va passar l'any... qui tenia una hipoteca contractada abans de 31 de desembre del 2012 se la pot seguir deduint. De fet, se la pot deduir amb els requisits que marca la llei. Ara, qui ha fet una hipoteca a partir del 2013 i ja no se la pot deduir, ja no hi ha deducció. Val? Bueno, parlant una mica d'hipoteques, no?
0: Sí, perquè les hipoteques, quan un se'n va al banc, el principal dubte és a veure què m'ofereixen i tenir clar què és el que ens interessa.
1: Correcte.
0: Què ens trobarem?
1: A veure, sempre endeutar-se és inevitable, no? En la majoria dels casos, no? És inevitable, però bueno, cal anar amb compte. Cal veure una mica les condicions. Si tant que les hipoteques tenen molta lletra petita, el que sí que tens que exigir i demanar, perquè a més estan obligats per llei, al banc és que t'informi, vull que t'expliqui, no que tu tinguis que llegir-te 20 fulls, que no hi ha manera d'entendre'ls, que t'expliqui una mica les condicions bàsiques de les hipoteques, no? Tipus que aplica, les revisions, les penalitzacions, en cas de cancel·lació anticipada... Bueno, tots els punts bàsics de la hipoteca. Però aquí comentar dues coses. Bueno, més o menys tots sabem, no?, que hi ha tipus fixes i tipus variables, no?, hipotecaris. Tenim que anar també a fixar-nos molt amb el termini, amb els diners que necessitem i el termini, no? Per què? Perquè ara, per exemple, és un bon moment per agafar una hipoteca tipus fix, perquè el tipus de l'Euribor està a un 2 o un 1,8, està molt baix. Per tant, és veritat que els tipus van oscil·lant i per tant, bueno, això ens pot afectar si és variable. Si és fixa, no ens afecta. A la qual, ara és un bon moment per comprar per contractar una hipoteca a tipus fix. Potser més endavant canvia i no, però en aquest moment sí. Això només ho comento perquè a vegades, quan els tipus són baixos i tu logres un tipus fix, vol dir que potser estàs pagant, no sé, 800, 900 euros d'hipoteca al mes. I a vegades que et surt més a compte hipotecar-te, si vols fer una inversió, i anar pagant una quota d'hipoteca de 900 euros, que no pagar un lloguer de 900 euros, vull dir, sobretot quan els tipus estan baixos. I quan els tipus estan baixos i el contracte és a tipus fix, doncs vol dir que tindràs sempre una quota que no pujarà ni baixarà, de manera que és com si paguessis un lloguer. Això depèn de la situació personal de cadascú, evidentment, perquè clar, una hipoteca també t'immobilitza en un immoble determinat, en un lloc determinat, un lloguer potser el pots deixar amb més facilitat, però bueno, si la vocació és d'inversió, sempre aquella idea de que si pago un lloguer tiro els diners, perquè clar, és a fons perdut i visc i no és meu, i si pago una hipoteca, doncs és un immoble, una casa que al final serà meva i, bueno, i tindrà un valor, bueno, això ho hem de valorar. Hem de valorar els tipus baixos, fer una hipoteca i no fer un lloguer.
0: La compra d'un habitatge considerat com a primera residència, és a dir, el nostre habitatge habitual, fa estalviar impostos si he de vendre l'actual habitatge per adquirir un altre?
1: Sí, això va connectat. La compra, evidentment, pot passar de dues maneres. Això pot ser que sigui una persona que ha estalviat alguna cosa, o m'hipoteco i compro per primer cop, per tant, el que ara comentarem no aplica, però la majoria dels casos, o molts casos, estic comprant una vivenda, un habitatge habitual. Ara parlem d'habitatge habitual, la meva vivenda habitual. Però, prèviament, he venut un habitatge, el meu habitatge habitual. És a dir, venc la meva casa habitatge habitual i compro un nou habitatge habitual. En aquests casos s'ha de pagar renta, és a dir, si jo vaig comprar fa temps i he acumulat una plusvàlua amb l'antic habitatge, hauré de pagar renta. Però si jo reinverteixo tot l'import o part de l'import de la venda amb la compra d'un nou habitatge habitual, aleshores no pago renta. És el que se'n diu l'exempció per reinversió, és a dir, està exempt del pagament de l'impost sempre que reinverteixi el tot o part de l'import de venda. Val? Quan dic tot o part, bueno, l'exempció pot ser total si reinverteixo tot l'import, o parcial, si només reinverteixo una part de l'import obtingut amb la venda de l'antic habitatge habitual. Vull comentar que aquesta reinversió fa que no pagui impost de la renta, que a vegades és bastant important, per tant, val la pena, val tenir-ho en compte, i també hi ha que destacar que les persones majors de 65 anys, val? Aquestes persones, quan venen el que és la seva vivenda habitual, no paguen impostos, o sigui, no paguen renta, ni han de reinvertir. Val? Hi ha una exempció que són persones de més de 65 anys o persones que estan en una situació legal de gran dependència. Aquestes dues situacions fan que la venda de la vivenda habitual no pagui impost de la renta. Val? Si no estàs en aquesta situació, ets més jove de 65 anys, aleshores sí que has de jugar amb la figura de la reinversió. Val? Si parléssim ja no d'habitatge habitual, sinó de segones residències, val? Les persones majors de 65 anys també poden no pagar la plusvàlua, que aquí sí que l'haurien de pagar, sempre que inverteixin l'import obtingut a la venda en fer una renta vitalícia, val? Amb un màxim de 240.000 euros. Val? Per tant, bueno, és que real, destacar que aquesta figura de l'exempció per inversió és molt important perquè realment fa que no pagui aquell impost de la renta que moltes vegades suposa un pessic, un import important a la venda de l'antic habitatge, evidentment provocat aquesta venda per la compra d'un nou habitatge habitual.
0: Anirem acabant abans, però sí. Una altra situació, és a dir, podem llogar el nostre pis. Sí. En aquest cas, quins impostos hauré de pagar si decideixo llogar l'habitatge?
1: Sí, molt breument, evidentment un lloguer d'un immoble és un ingrés que va a la meva renta, i puc deduir unes despeses de llum, bueno, totes les despeses que jo vagi al meu càrrec, l'IBI, etc., les puc deduir, i això em dona un rendiment net. I aquí el més important és destacar que hi ha, si la persona a la qual li llogo és la seva vivenda habitual, seguim el concepte de vivenda habitual, que si és així, del rendiment net que em quedi, ingressos menys despeses, tindré una bonificació del 50%. És a dir, si jo al final amb aquell lloguer he guanyat 100, només tributaré renta per 50. Però el que és també molt important és que pot arribar aquesta bonificació del 90%, per tant, pràcticament no pago pel rendiment positiu o benefici que tingui, sempre que estigui llogant una vivenda en una zona denominada tensionada. Hi ha uns municipis, no?, que tenen zones, Sant Cugat també, que s'han denominat tensionades, val? O bé faci una rebaixa del preu al llogater, val? Aleshores, aquí tenim que fer números perquè podria passar que una rebaixa de preu al llogater provoqués l'aplicació de la bonificació no del 50, sinó del 90, val? De manera que al final em surt més a compte per l'elevat import de la bonificació, que és un 90%, baixar el preu, cobrar menys el llogater, però pagar menys a Hisenda, que no pas no baixar el preu, cobrar el llogater i només poder aplicar una bonificació, que no està malament, del 50%. Per tant, això sí que és un tema important a tenir en compte, perquè moltes vegades, bueno, baixant la renta segons els paràmetres legals, doncs puc aconseguir aquesta bonificació que fa que pagui bastants menys impostos a l'impost de la renta per l'obtenció de l'ingrés que suposa aquest lloguer.
0: Interessant. Sí. Per últim, si sóc llogater, sí. Tindré algun incentiu fiscal?
1: Bueno, ara estem una altra vegada amb allò. Incentius sempre de pocs, o tendeixen a reduir-se, no? Hi ha un petit incentiu. Des de l'1 de gener del 25 hi ha un incentiu que és del 10% de les quantitats pagades pel lloguer amb el límit de 500 euros, només 500 euros, per tant, és una deducció petiteta, no? Si és individual la renta, 500. Si és conjunta o família monoparental o família nombrosa, són 1.000, val? Podré deduir aquests 500 o aquests 1.000 euros, val? Sempre que, d'alguna manera, el llogater sigui menor de 35 anys, val? Que estigui en una situació d'atur de més de 183 dies, val? Després, que tingui un percentatge de discapacitat, si és el cas, de més del 65%, o bé que sigui una persona viuda amb més de 65 anys. Aleshores, si la... Clar, estem l'aplicació pràctica d'aquesta deducció està reduint molt. Per a més, et diu que la base imposable, o sigui, els seus ingressos anuals no superen els 30.000 euros en cas d'individual o 45.000 euros en cas de conjunta. És a dir, si estem en alguna d'aquestes situacions, com a llogaters, aquestes situacions i tenim aquest nivell de rentes, en el millor dels casos podré deduir 500 euros o 1.000 euros, segons sigui la tributació individual o conjunta.
0: Ja ho deia
1: abans.
0: Amb la
1: qual, anecdòtic. Anecdòtic,
0: els impostos són els màxims i les deduccions són les menors possibles.
1: Correcte.
0: Doncs avui hem fet aquest repàs que té a veure sobre qüestions al voltant de l'habitatge, que és el cavall de batalla d'aquesta societat i de la classe política, però clar, els qui la bateixen ja sabem qui són. Lluís Basart, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Bon dia.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre de Jaume Teodoro, El viaje del emprendedor. Està editat per Dickinson i ens parla d'un temps que és un temps de conflicte, de polarització, però també d'oportunitats. De fet, l'avenç de les tecnologies el que fa és obrir-nos una infinitat de portes per transformar un repte en una solució que generi valor. Ell és exdirectiu de l'empresa audiovisual Lavínia, exdirector general de Tecnocampus, on segueix impartint classes, i a més avui ens visita per donar-nos algunes claus per emprendre, o això és el que li demanarem, entre altres coses. Jaume Teodoro, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Doncs moltes gràcies per convidar-me i intentaré explicar una miqueta en què consisteix aquest llibre.
2: De fet, en farem un tastet perquè així la gent tingui ganes d'endinsar-s'hi. I d'entrada m'agradaria demanar-li com és que l'ha estructurat a través d'aquest arquetip del viatge de l'heroi, no? Que és aquella imatge que ens permet veure com un personatge passa per diferents etapes.
3: Doncs sí, això va ser una idea, això és un treball de recerca, el que havia dedicat els darrers 3 anys, i el que pretenia era formar, no? L'emprenedoria es pot formar, l'emprenedor necessita formació, i a partir d'aquí vàrem pensar en fer-ho d'una forma metodològica, fent un recorregut al llarg de les diferents etapes del desenvolupament, del disseny d'un projecte d'emprenedoria. I la metàfora, si vols tu, del viatge de l'heroi, no? de Joseph Campbell, doncs ens va servir com a excusa per explicar aquest recorregut com una història. Com una història, en aquest cas organitzada, a través de 17 passos, i en cadascun dels passos s'explica una èpica, una història, no? Una rondalla, podríem dir fins i tot, d'un emprenedor, d'una qüestió coneguda, i s'aprofita, evidentment, és el gruix de l'obra, per explicar i per donar recursos, per donar mètodes, per donar eines perquè l'emprenedor tiri endavant el seu projecte.
2: Que suposo que és una de les coses que més li deuen demanar, vostè que precisament és professor d'emprenedoria i d'innovació, després en parlarem si ens dona temps, però ara parlava d'aquest plantejament com si fos una història. Jo crec que per a moltes persones que emprenen deu ser tota una aventura, no? També, segurament.
3: Sí, l'emprenedor té una tasca complexa. Es tracta de transformar una necessitat, una carència, algo que no està ben resolt, que es podria resoldre millor, o que amb noves tecnologies pot tenir una millor solució, en valor pels altres, no? En demanda, en última instància. L'emprenedor té èxit en tant en quant allò que ha fet sigui requerit per la societat, no? I aquest període

0: col·laboradors, de gent que s'hi volia involucrar, d'inversors que hi volien posar diners. I per fer-ho, aquella idea que nosaltres tenim l'hem de saber transmetre com una telepatia a la ment d'una altra persona. El disseny i el resultat del viatge de l'emprenedor, que és el pitch estructurat, ens ajuda a fer aquesta translació del concepte a la ment d'una altra persona.
1: Ha dit un concepte que penso que és clau, que és èxit. Sovint, quan parlem d'emprenedoria o de persones emprenedores, ho associem molt a aquest èxit. Hi ha un mètode infal·lible per assolir-lo, per tirar endavant un projecte?
0: Bé, en primer lloc, m'agradaria posar en qüestió la paraula èxit i la paraula fracàs.
1: M'encanta, no? Som-hi.
0: Tracta l'èxit i el fracàs com impostors, que els dos són. Són paraules de Kipling, no? De l'autor del llibre de la selva, en el seu famós poema If, que el que ve a dir és que sí, evidentment el projecte pot sortir bé o malament en relació a les expectatives que nosaltres teníem d'ell, però sobretot que el camí sigui ric, ple d'aventures, ple de coneixement, ple de coses que ens hagin omplert la nostra vida. Després hi haurà unes circumstàncies. Pot anar bé o pot anar malament. Si va bé, estarem feliços i ens tornarem uns pedants. Si va malament, caurem en l'absoluta desesperació i fins i tot la depressió. A cas, l'important no és participar. L'objectiu és guanyar, però l'important és participar. I aquest llibre el que et fa és donar-te unes pautes, un mètode, un camí, per tal de que la teva trajectòria emprenedora sigui, bé, tu ho has dit, exitosa. Exitosa perquè el camí serà formidable.
1: Expliqui'm en què consisteix la metodologia Toolboard.
0: Molt bé, Toolboard és una metodologia que està basada en les pràctiques més actuals d'emprenedoria. Està basada en 9 passos. L'acrònim, T-O-O-L-B-O-A-R-D, són els 9 passos. Els 9 passos estan basats en 3 fases. T-O-O és la fase d'investigació en la qual intentes comprendre el problema. Si el problema no l'entens, no podràs fer una solució. Sovint les persones ens passa que el problema, va, és això, és el que necessita la gent, sí, aquest tipus de persones, i després passem una solució complicada que gairebé no entén ningú. I és al revés. Si el problema et sembla simple, és que no l'has entès. Si la solució és complicada, és que no és la solució. Les solucions quan realment es troben destaquen per la seva elegància, per la seva bellesa. I els problemes, quan realment hi aprofundeixes en ells, destaquen per la seva complexitat. El mètode està basat en la teoria o en la pràctica del design thinking, que ens diu que primer hem de passar a la recerca, a comprendre profundament el problema. Qui és la persona? Com és? Quines pors, esperances, anhels, desitjos té? Després, quan coneixem bé el problema, podem començar a pensar en la solució. Són les altres 3 paraules del Toolboard. T-O-O, les primeres 3. L-B-O, les segones 3. Són la ideació. I realment, quan ja tenim un plantejament de solució, amb un model de negoci, amb un prototip, aleshores passem a la validació. Són les 3 últimes paraules de Toolboard, A-R-D. De fet, les 9 paraules tenen un significat. T és la temptativa. Tot procés emprenedor comença amb una prova i error, d'alguna forma. La T és la temptativa. La O és l'observació. Tot emprenedor és un observador innat, un observador profund. La tercera és l'oportunitat. Construir l'oportunitat o detectar-la, l'oportunitat, en tant en quant una necessitat amb un client a darrere. Després ve la L, que té a veure, traduït al català, amb les idees clau, les lead ideas. La B, la business opportunity, el model de negoci. I la segona O, de la segona fase, la oferta. I finalment, ARD és les fases de validació, en què fas experiments simples, amb un productament inviable, la A, afirmacions, la R, la roadmap, la ruta, I la D és la difusió, és a dir, el pitch.

0: El mètode amb 9 passos vas d'una necessitat que et presenta un repte i acabes amb un pitch, amb una difusió de 3 minuts. Després de 500 pàgines, gairebé 500, aprens això.
1: Escolti'm, d'anar acabant, perquè jo sap que el temps a la ràdio és limitat, malauradament, però a banda de recomanar a tothom, no només qui pretengui ser emprenedor, sinó qui li pugui interessar endinsar-se en aquest viatge, en aquest periple que ens explicava, li volíem demanar pel paper de la intel·ligència artificial. Ja fa temps que en parlem, ara ja és una evidència. A l'hora d'emprendre, es converteix en una mena d'enemic o, al contrari, ens podem ajudar d'aquesta IA per fer més plàcid aquest camí?
0: Bé, molt bona pregunta, perquè realment el llibre va d'això també, no? El mètode de Toolwar és un mètode de 9 passos, he explicat abans, i aquests 9 passos, quan els entres en una IA, hem construït un GPT, es diu el Toolwar GPT, resulta fascinant, perquè la intel·ligència artificial realment comprèn els processos, els mètodes i les eines associades, i és així com hem construït el GPT, que darrere el llibre tots els lectors poden tenir accés, que promet o que fa que el recorregut sigui guiat, sigui assistit, de forma que el procés cognitiu que hi ha darrere de qualsevol emprenedoria, procés cognitiu entès com un procés de creació i de raonament, s'acceleri, augmenti. La IA entén molt bé els mètodes i quan nosaltres volquem aquest mètode amb una col·lecció de prompts dintre d'un RAC, dintre de la chat, en aquest cas el chat GPT, el resultat és impressionant. És realment una eina de suport a l'emprenedoria i d'acceleració del procés cognitiu que hi ha darrere qualsevol projecte emprenedor.
1: Jaume Teodoro, autor de El viaje del emprendedor, moltíssimes gràcies. Vol afegir alguna cosa?
0: Doncs bé, només dir que el llibre el podeu adquirir a totes les llibreries, o la majoria de llibreries, sobretot les online, a la FNAC, a l'Amazon, que és el llibre, en moltes altres llibreries físiques, a Mataró està en la llibreria Dòria, per exemple, i res, i a més una notícia que em sembla interessant és que en breu hi haurà una versió en anglès, hem arribat a un acord amb l'editorial Springer Nature, i el llibre estarà disponible a nivell global, per entendre'ns, en llengua anglesa a partir de l'estiu d'aquest any.
1: El viaje del emprendedor, de Jaume Teodoro. Enhorabona pel llibre i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
3: Josep Maria de Sagarra va néixer a Barcelona el 5 de març de 1894 i morir el 27 de setembre de 1961. Va ser un poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català. Fou autor d'obres dramàtiques molt populars i membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué molts premis de poesia i literaris. En quant a poesia fa referència, també és un autor que ha estat musicat per diverses cantautors, cantautores catalans. Escoltarem el poema anomenat Cançó de suburbi, en aquest cas musicat i interpretat per el gran artista Toti Soler. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau. I va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Ara jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort. I és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua i al meu rostre no hi ha vel i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguer ensopit, que és mort, i l'arengada platejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornàreu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrima, rosa, perla i bes.

0: gorra i l'espardenya i el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres, i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el CEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre, i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
3: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquesta projecte.
1: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona, però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que per tant l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic, han tingut en passar per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria,
0: sí?
1: He buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí.
0: No? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt, molt, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i
1: els
0: fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També,
0: no
1: també.
0: Parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també
0: que
1: també
0: sí, que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu.
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que la tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comandactem, com sempre fem, a Regular No Envaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Re, una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclosa l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo sí, ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos. Això era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: escreuats, sí,
0: molt bé.
3: Sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: Mm-hmm. I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis, volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te lo demana.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària, per validar factures.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, sí, no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'Oficina d'Estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'Emun, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí. Alguna cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja no m'ho han comentat, Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la Diada Castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí, bueno, fins al punt de com dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
8: l'hora, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla, i és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre, seran...
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes, ja pensem en unes altres, seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuine, i el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuine.
9: Estem molt contents amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt content i això que es fa una realitat i en Nàstic lo podem en el cor.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps qui estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no.
0: Però
8: potser sí, o potser no.
0: Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja me quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'ha espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid. No vam haver de reclamar ni res.
0: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra. Però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també, què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè, si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancel·lar o retrasar un vol, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en aquest cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancel·la el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, pues, tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però no, que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea, però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual, les incidències van per igual
13: en qualsevol. No, no, no, no té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, és signar un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que considera que ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, eh? Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no?
8: Ah, sí.
12: Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades, la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport, emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport
13: en aquell moment. Això és molt
0: important. Que no
13: aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto i faci aquest document després. S'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut, Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
13: És que no,
12: encara,
13: no ho has
12: si
13: de justificar. Port... És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs
13: si,
12: ja sí
13: si
12: que val
13: la pena fer-ho. Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta és, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquestes despeses raonables que tu has tingut, eh? Perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
12: Deies abans...
13: No pots dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de que... Sí, sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és... No, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
12: Sí.
13: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta,
12: Vale.
0: Sí.
12: Doncs això, l'allotjament. En este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar en reserves o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que, si és més... si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis, abans de contractar-ho amb qualsevol agència, que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora
13: de vol, vas
12: a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
13: En
12: canvi, si ho fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si no tenen...
13: Si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entrant el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
0: Haurà
12: o si
0: de
12: també...
0: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara rapidet. Sí que anem fora doncs, de temps, però digues, digues.
12: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge limitat, si contractes una assegurança que cobreix i... totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe, fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o algo. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
0: Incidència.
12: Incidència, això, gràcies, Núria.
13: O
12: com a previsors, de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: No dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de La Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
15: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
15: Sí, però bé, a vegades no totes van si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
15: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
15: La planificació, David.
14: O el pla.
15: Exacte.
14: És més curt.
15: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
15: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
15: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
15: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
15: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
15: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
15: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
15: Així, està bé. M'agrada també.
14: Ah, a més, si la compres online al web de la botiga...
15: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
15: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
15: Una tote bag?
14: Sí, una tote bag.
15: És una bossa de tela, en
14: sí,
15: tot cas.
14: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
15: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
15: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
15: Quina?
14: La de la bossa de tela.
15: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
15: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
15: Que està fent què, David? Moltes flexions?
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
15: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, que el fetxem de ser un fanfarró.
14: Ah, xulo, tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
15: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
15: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
15: No, però això en català en diem maco, de l'adjectiu maco o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb ser, amb la ser de casa.
14: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Caleo?
15: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
15: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com? Perdona, què acabes de dir?
15: Què? Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
15: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
15: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
15: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
15: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
15: Sí, tens tota la raó. Molt millor.
14: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
15: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
15: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, si les converses són molt gracioses, molt divertides... I...

0: Nacional del concurs de cultura xinesa Puente a China. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
1: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a China, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recover, bon dia, o més ben dit, ni hao.
2: Bon dia, ni hao.
1: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a China.
2: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del món de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
1: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura?
2: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I la última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
1: I, bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
2: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut, i realment crec que tots els que hem participat ens... són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya. I un cop superaves aquesta fase, ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
1: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
2: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de 2 dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut, la veritat, que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín, i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers, i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
1: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
2: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs.

0: i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
1: És una mica reality show, no, això?
0: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir «Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio», i jo «Què dius? De què parles?». Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
1: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
0: Ah, doncs la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, doncs aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no? No només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
1: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
0: Res a veure, no. Jo m'acabo de graduar de Comunicació d'Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
2: Molt bé, doncs és tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recuber, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura i la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a China, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes
1: capsetes, també.
0: Doncs això, al congelador llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí a programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: tal
0: qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar. El congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, és que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
0: Aquí ve.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però es queda totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, hauràs de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: És un drama.
1: Drama,
0: de tota
1: drama,
0: manera. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama pur que haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gairebé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
0: i
1: també
0: els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O quan no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen aigua, no? Si els aneu posant aigua,
1: sí, sí. No, estan molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: amo. El seu amo, sí. Imagina't el sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
0: clar,
1: no hi ha problema.
0: És veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
0: no?
1: Sí.
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parles també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, el que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir. Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí, ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí,
0: els de por, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí, els carlins. I els de francesos, crec que és un bulldog francès també.
0: També, també, també. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí. Mira, no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Déu crema moltíssim.
0: Déu-n'hi-do
1: els bitxets. Tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo, una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes, i a casa també, i pobra gata, doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
0: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paté líquid per mascotes. Llavors, això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és veritat.
1: Un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
0: m'encanta.
1: Molt bé. Bueno, bé, de moment, sí, de moment tenim consells. Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, eh? Àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. En volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Ell ha nascut en aquest món, borda buc buc pimi, hola marra meu, no és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hivernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema, no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, no, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i, sobretot, a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, doncs a un curset a Escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà a Via Olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a Via Olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant doncs, fins aquí, i ella se'n va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si li vas preguntar a algú a l'Aina.
4: No, no, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert, 12 anys. Sí, bueno, crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs, s'esforça molt amb mi i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància... Sí.
5: D'acord, és a dir, una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya pues, tenim allà pues, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, mm-hmm. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, mm-hmm. perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm-hmm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm-hmm. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
5: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient, entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... Aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has anat amb la clau. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portau... Els horaris, o l'alimentació, o l'haver de viure amunt i avall...
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs... despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
5: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que deies, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis... Pots arribar on tu vulguis.
5: Uh-huh. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen.
5: Oh,
4: tu ho veus i flipes, clar, de la
5: possibilitat. I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I tant, i és tot.
5: Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Doncs pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un munt d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé i jo pues, intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot per aquí, Maresme, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant. En aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1.000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la Ruta per Muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rovira. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja diferent. Pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc de muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema, i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: hi ha
1: home,
0: impediments.
1: Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: caminar,
1: sí,
0: va.
1: Per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin vestit,
1: un cert, no?, por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Em sembla. Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa, eh?
0: Sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el Pla de la Font, no? O el Pla del Prat, que es diu la font del Pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del Pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al Pla.
1: Exacte. Aquest Pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri, és l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, que eren restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que hi van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc... no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable...
0: Això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca. I és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera. Molt estimada. És el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha. I a davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos, freixes espectaculars, que quan hi van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no, podríem
1: són,
0: dir?
1: Ah, això. No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet... principis em sembla que és el 19, o final del 19, o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, em diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram... que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla d'Allà, te'n podries anar cap a... allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. El Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veu Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè és, Sant
0: comences a 1.000, no?
1: Això mateix.
0: Està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcils de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus... Mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim de... Perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular. I dona unes formes que dius, això ho han fet expressament perquè sigui maco, no?
0: I no
1: va fer desperçament. És la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs, Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcil o més difícil.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no?, podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del 9FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, bon
4: Hola,
3: dia,
4: Pol,
3: què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaré Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot el que és... tot el poble, per les cales i tot, que jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè
3: ets una persona que no li agraden gaire les curves i es
4: no
3: mareja...
4: No recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part, crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
4: sí,
3: és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat. Un poble, Tossa de Mar. Jo crec que és
3: única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també des d'aquí recomanem
4: això. Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors.

0: veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
1: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure, i des d'aquí recomano també pobles on es menja molt bé.
0: Personalment no he estat mai, però no, t'ho recomano.
1: Doncs no? Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironies, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona, ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
3: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la Cluenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé. Seguim endavant. I en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
3: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu el museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I d'això serà gràcies a una performance de Sigi, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, el museu.
3: Correcte.
2: El Museu d'Art Modern també de Tarragona.
3: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO, i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
4: Adrecem el públic generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt, amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
3: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular,
3: Ràpidíssim.
2: M'imagino, baixada de carretons a Tordera.
3: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
3: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu, 24 d'agost.
3: Sí, senyora.
2: Que ja no ho tenia marcat al calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que cauen a l'estiu són festa grossa.
3: Correctíssimament. Sí.

0: Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
1: Una abraçada, bon cada setmana.
0: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
2: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
0: Sí.
2: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
0: Bé, perquè els ocells també, els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrandrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passa igual, que tenim molts coloms a Tordera, a Cardedeu, sí?
2: Sí, sí, també tenim molts coloms.
0: Vinga,
2: per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
0: Uau!
2: Ja qui defensa doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, que es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
0: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, no? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
2: I així és.
0: Tu tens una opinió, ja? Tens, Estela, una opinió?
2: Jo sóc de tancar finestres, crec.
0: Així en general, eh? Bueno, pensa tu que
2: fins la tarda, nit...
0: Pensa tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
2: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
0: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
2: Igualment. Bon cap de setmana.
0: Igualment. Com un volcà. I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a Tercera Catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La gastronomia, els productes de la terra, el menjar i el beure i tot allò que implica la cultura gastronòmica i alimentària del nostre territori continua tenint un espai reservat al Faves Comptades. Enguany incorporem Sergi Turc, productor de l'Ortiga, que ens visitarà un cop al mes. Sergi, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Avui estrenem la secció fent una fotografia a Collserola per repassar els projectes principals que es fan sobretot amb denominació d'origen Sant Cugat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, sí. La veritat és que preparant una mica el programa me n'he adonat que si vull explicar tots els projectes de Collserola no ens dona la vida.
0: Ens dona, no. Però ens dona una temporadeta ben bona.
1: M'agradaria començar això, fent com una petita introducció dels projectes de Sant Cugat, i jo crec que en els propers programes ja anirem veient una miqueta la resta de projectes que hi ha a Collserola. N'hi ha molts, són molt petits, i això, no?, també una miqueta explicar que aquesta proposta una miqueta sorgeix perquè l'altre dia vam fer el pregó de les festes majors de Valldoreix,
0: sí. Els
1: pagesos de Valldoreix. I preparant aquest pregó vam entrar dades històriques una miqueta, no?, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i així, i quan vam veure la reducció de superfície agrària de Sant Cugat, ens vam caure de cul a terra, veient una miqueta... O sigui, ja es veu una miqueta que els projectes que queden aquí a Sant Cugat...
0: Pel poc que ha quedat o per què?
1: Pel poc que ha quedat. Pel molt poc i per la diferència del molt que hi havia, el no res que queda, no? I que, bueno, i res que queda i menys que quedarà. Que el pas que anem, però vaja.
0: Sí, sí. Et sembla que comencem parlant de l'Ortiga?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí doncs anirem fent un tastet una mica de la resta de projectes. Però sí que m'agradaria preguntar-te què és el que us uneix, què és el que teniu en comú tots aquests projectes?
1: Portem diversos anys, no? O sigui, diríem que fa uns 7 o 8 anys cada un dels projectes estàvem com bastant disgregats. Teníem poca relació entre nosaltres i en els darrers anys hem anat trobant les sinergies i els espais de treball col·lectiu, sí? Llavors, de trobar-nos, veiem que ens uneix molt això, que són projectes agraris, petitets, molt, diríem, familiars, tot i que doncs, no, alguns d'ells no és que vinguem de família pagesa, no? Sinó no? Més aviat de tamany. Pues, tot els conceptes i la idea una miqueta de l'agroecologia, no? Sí que es dona la casuística que aquí tots els projectes, més enllà de que puguin estar certificats en ecològic o no, però sí que la manera de treballar que tenim tots es basen en l'agricultura ecològica, no? I pues això, no? Projectes que primen sobretot el cuidar les persones que hi treballen, cuidar la terra, no tant la productivitat i els números, diguem, no?
0: Això és el que us uneix després, que cadascun de vosaltres teniu les vostres pròpies singularitats. L'Ortiga doncs fa moltes coses.
1: Nosaltres és un projecte que sorgeix ja fa, doncs, fa més de 15 anys, molt des d'això de les cooperatives de consum. És un projecte que sorgeix sobretot amb la vocació de recuperar sòl agrari, de tota la idea del consum de proximitat, no? Per tant, l'objectiu en si no era tant fer un projecte productiu, no? Sinó que era més pues, tota aquesta vessant més política i social que podia tenir el projecte. L'únic que amb els anys, pues, al final, si el projecte no és viable, pues, tanques i te'n vas, no? Llavors, nosaltres ara principalment ens dediquem a fer producció d'hortalisses, una miqueta de fruita, una miqueta d'oli d'oliva, no? Pues de les oliveres que hi havia a Camp Montmany, no? Olivera centenària, etc. I tot això pues, fem la distribució directament nosaltres, amb cistelles a domicili, principalment. Fem també mercats tant a Mirassol com a Valldoreix, els dissabtes, i distribuïm també a 7-8 escoles de Sant Cugat, conjuntament amb altres projectes, però... Pues això, no? Durant aquest temps, com que la vessant del projecte no era només la productiva, doncs també vam iniciar la part de divulgació, conscienciació, i per tant ara fem també, pues rebem les escoles a Camp Montmany i els hi fem petits tallers, bueno, petits no tan petits, tallers a les escoles, fem també horts socials, tenim un projecte amb serveis socials, tenim 13-14 persones derivades directament de serveis socials, amb qui fem 9 mesos de formació en agricultura ecològica, que és un projecte molt bonic, perquè no té tant també la vocació... No, o sigui, la vessant no es tracta de que la gent aprengui a fer horta, sinó més de que al final són persones que venen de realitats de les seves vides complicades, no? Amb unes xarxes de veïns o de veïnes doncs, bastant desestructurades, per tant, és un lloc on es troben, fan molta cohesió. Per exemple, aquest any tenim un grup molt bonic, no? De gent molt... que han fet molta família, fan moltes coses junts.
0: Els podríem conèixer un dia?
1: Els podríem conèixer un dia, sí. Un dia pot venir o l'Alba o la Jesús i us poden explicar perfectament el projecte i venir amb algun dels nois o les noies que allí són. Fem això i ara també el que fem també és assessorament amb alguns altres ajuntaments sobre horts urbans, perquè també no, durant molts anys hem gestionat horts urbans aquí a Sant Cugat. Doncs, no, al final, tots aquests anys d'experiència doncs ens han servit també per dir, ostres, escolta'm, ja en sabem de fer les coses i això que estem fent aquí a Sant Cugat ho podem replicar a altres espais també, no?
0: Uh-huh. Anem a fer un repàs? Així una miqueta pinzellades, perquè sí. Si no, no ens faltarà temps. La Rural, cooperativa... Uh-huh. Des de 2014, a Valldoreix...
1: Sí, la Rural són els nostres germanets, una miqueta, eh? Fem una miqueta... A més, estem molt a prop, perquè nosaltres que estem a Camp Montmany i ells estan a baix al tennis, de Valldoreix també, fem molt similar, en realitat. També ells fan producció, també fan divulgació i també fan conscienciació, no? Tenen l'Ateneu Rural. A més, recentment han engegat un nou projecte a Sant Feliu, de recuperació d'una masia històrica d'allà, i allà estan creant una cooperativa d'habitatge, també. Per tant, són cooperativa de producció, són cooperativa i d'habitatge, també. I també fan el mateix una miqueta, eh? Fan cistelles a domicili, punts de distribució. Ells el que tenen també és una botigueta a Valldoreix, que es diu el Graner de Collserola, on pues això, no? Es pot anar a comprar a diari. I això, si voleu veure una miqueta, no, més informació del que fan, doncs tenen la web de la Rural de Collserola, Instagram també és la Rural de Collserola.
0: Tots aquests projectes tenen web. O sigui
1: tots tenen web, sí. Podem xafardejar una miqueta, que és el que fan cada un d'ells.
0: Molt bé. Anem cap a Can Domènec. En aquest cas, és més familiar, no?
1: Sí, Can Domènec al final és una masia històrica. No sé, em sembla que l'altre dia em parlaven de 600 anys, potser, dins d'aquesta masia. M'ho estic inventant una mica, però crec recordar aquesta dada. Són generacions i generacions, no? Sí. I el que tenen és que ells han passat, a nivell agrícola, han passat per molts cultius, tant d'horta com de fruiters, no? La imatge típica era quan jo vaig arribar aquí, jo soc del Penedès, en realitat, i porto aquí vora de 20 anys, i quan vaig arribar recordo molt el Pep de Can Domènec, que és el pare ara, amb el seu barret de cowboy i repartint cireres per les botigues de Sant Cugat, no? I ara, per exemple, doncs, ja no fan cireres, perquè doncs, és un cultiu que ara mateix doncs, a nivell climàtic s'ha complicat molt la cosa i bueno, doncs, és difícil que surti. És un cultiu que s'està abandonant mica en mica. I ara ells, a part de tenir la hípica, una hípica ja històrica també d'aquí de Sant Cugat, són el projecte que, no, si us sona tot el del tomàquet mandó...
0: Oh, i tant
1: que us sona. Doncs diguem que ha sigut el projecte que realment han apostat en aquest cultiu i li han donat molta força, perquè no, doncs tant la Rural com nosaltres també en fem de mandó, però ells hi han apostat fort, no? I han fet que realment que hi hagués mandó realment a mercat. I
0: el Pau ens va explicar la història.
1: Veus?
0: Sí. Ja fa un temps, la recuperació d'aquesta llavor.
1: Exacte.
0: Deixem Can Domènec, que anem a Rabassaires.
1: Rabassaires és un projecte vitivinícola que sorgeix, la persona que hi ha al capdavant és l'Íñigo, que jo dic que és el nostre viticultor de referència a Sant Cugat. És la persona que ha començat a plantar vinya aquí a Collserola, a recuperar aquest cultiu. Ell darrerament havia estat treballant, havia sigut l'enòleg de l'olivera, d'aquí Can Calopa,
0: sí.
1: Aquí a Collserola. I això, doncs, està aquí al Pi d'en Xandri, ha plantat una hectàrea i mitja de vinya i està donant, no, aquest impuls una miqueta... perquè hi ha altres projectes. Nosaltres, per exemple, a l'Ortiga també hem plantat una hectàrea i poc de vinya a Camp Montmany. Camp Vell també recentment, no? En els últims anys també ha plantat vinya. Bueno, s'està generant un caldet aquí de...
0: Molt bo, eh?
1: Molt bo, sí, senyora. Bueno, i llavors, de Rabassaires us he de dir que els vins són espectaculars, eh?
0: O sigui, ara té dos... Hi havia un Cugat i un Medí?
1: Exacte, té el blanc i negre així joves, però a part té uns dos vins, també un blanc i un negre, que aquest els fa a partir d'unes vinyes que ja fa anys va recuperar, unes vinyes centenàries que va recuperar a Cerdanyola, i fa un blanc i un negre molt espectaculars, especialment el blanc jo el trobo exquisit, eh? Us el recomano de debò, eh?
0: Melvida.
1: És el nostre Eric, és l'apicultor de Collserola, Ell té apiaris repartits per diferents llocs d'aquí de Collserola. És una persona que, a part de fer mel, és un gran divulgador, és una persona molt amant de les seves abelles, de tot el que genera tenir abelles al teu entorn, la biodiversitat que s'arriba a generar gràcies a aquestes abelles. L'altre dia fèiem números, comptant els ruscos que té aquí a Collserola, aquí a Sant Cugat, perdó, no Collserola, Sant Cugat, i comptàvem que potser tenia uns 6 milions d'abelles només rondant per aquí als entorns de Sant Cugat, generant el que generen, no?, tota aquesta, doncs això, no?, tota aquesta biodiversitat de flors i de plantes i de... És espectacular. Llavors, això, l'Eric, a part de fer mel, doncs també fa activitats amb escoles, no? Ara, recentment, també està fent un taller, un PFI, que se li diu, no?, amb aquests nanos que no han acabat l'ESO,
0: sí,
1: o que no fan l'ESO, doncs que puguin tenir una formació més aviat, més encara del món professional. Doncs també l'està fent d'apicultura, que és una cosa bastant estranya, diguem, no? No seria una formació molt comuna dintre dels...
0: Però que és necessari recuperar, igual que moltes altres professions, que, si no, poden acabar desapareixent.
1: Sí, que és el que està passant, però bueno.
0: Sí, però precisament per això s'ha doncs, d'intentar estirar la corda més cap aquí. I altres projectes, els citarem, perquè si no, no ens hi cabrà tot, Can Bofill, Can Capellans, el celler Batzacs i l'Olivera, que ja l'has citat. De tots ells en parlarem al llarg d'aquesta temporada, per un motiu o un altre.
1: Sí, i dels projectes que hem parlat, i dels que hem parlat també, els anem convidant venint i que ens puguin explicar una miqueta més els seus projectes.
0: Correcte, però hi ha una part que ens agradarà molt que ens expliquis cada final de programa, que té a veure amb allò que podem trobar a mercat. És a dir, quins productes, si anem a comprar ara, tocaria per l'època, si hem de plantar, perquè tenim un hort a casa, sigui urbà o sigui perquè tenim una mica de jardinet, de... Què toca?
1: Vinga, doncs sí, m'agradaria acabar una miqueta aquesta col·laboració, fent aquesta petita secció, una miqueta, que li diríem al calendari pagès, que, perquè el que em succeeix és que em passa molt, tant a Can Montmany com a mercats, hi ha molta gent que em ve i em pregunta a vegades, no?, pues això, les verdures de temporada. Oi, per què no tens aquesta verdura? I és com, bueno, perquè ara no toca gens, no? O el que em succeeix això, que moltes vegades hi ha gent que em pregunta, que tenen petits horts per aquí, i em pregunten què és el que poden plantar, no? Per tant, ara, una miqueta, a nivell de consum, que trobarem a mercat, estem sortint ja de tota aquesta època dels cultius d'estiu i més ara aquesta setmana que ja han baixat les temperatures així,
0: sí,
1: aviat ja, pues això, no? Ara encara trobarem tot aquest cultiu d'estiu, que són, encara trobem els últims tomàquets, les albergínies, el carbassó, pues ja patates, ara ja comencem a trobar carbasses també. Tot això és el que anem trobant, el pebrot, encara trobarem tot això, i és una miqueta aviat, però ja podem començar a trobar les primeres cols, les primeres coliflors. També diferencia una mica, eh? Jo quan us parli de sembres i de productes que trobarem al mercat, em refereixo molt amb l'experiència de l'ortiga, per tant, que són els cultius que tenim aquí a Sant Cugat
0: aquí,
1: i del Vallès.
0: Sí.
1: Perquè si ens anem al Baix Llobregat, el clima, encara que està aquí al costat, eh? Vull dir que creuem Collserola i ja hi som. El clima és totalment diferent
0: i és litoral.
1: Les campanyes sempre s'estiren molt més, no? I ells, doncs, quan nosaltres ja no tenim ni un tomàquet, doncs ells encara segueixen collint algun més extra, no? I doncs jo em referiré una miqueta amb l'experiència que tenim nosaltres aquí a Sant Cugat, diguem, val? I llavors això, i a nivell de sembra estem fent aquest canvi, ara ja entrem en els cultius d'hivern, i a més us he de dir que arribarà el fred de debò i ja, en veritat, aquí ja no podrem plantar gaire cosa més, ja, no? Nosaltres a partir de novembre deixem de plantar perquè ja pel fred els cultius ja no tiren gaire. Per tant, ara el que tenim, doncs, són això, totes les bràsiques, que són les cols, les coliflors, els bròcolis, tot això, no? També tenim el porro, les cebes i tot això.
0: Doncs tindrem temps, eh?
1: Tindrem
0: més
1: temps
0: endavant de continuar parlant. Sergi Turc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
1: Què tal? Com estem? Bon dia.
0: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho al meu avi, que era de la Floresta. Ens deia que, quan jo vaig entrar a bombers, em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres, als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc, anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i a més també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat. A més, bosc abandonat, bosc brut. I, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica. És a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems. Tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística, que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers. Hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys, en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt, perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes al foc de la Segarra de l'any passat, passat vam tenir puntes de 18 km per hora i 20 i pico km per hora quan es va desplomar.
0: Això sobrepassa ja.
1: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
0: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
1: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
0: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
1: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical, i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge, que té tan maco d'arbres i de boscos, se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè, clar, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
0: I, escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
1: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Eh? Tot això està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement del que ja ha planificat, el que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
0: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
1: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, bastament, no?
0: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
1: Bueno,
0: no?
1: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no els convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses, ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança. No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers. val? Que això va molt bé per apagar focs.
0: Uh-huh. I, Roger, com està canviant el canvi climàtic la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
1: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que en 10-15 dies un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt, perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. A què bé que li ha anat? No. A l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits, durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem, ja veurem. Oi, si plou ara? No, si plou ara...
0: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
1: No ho sabem.
0: No ho sabem.
1: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etc etc. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents. Perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny. Tranquils, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
0: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no? Que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
1: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació El resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que tothom ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
0: Hem d'estar alertes.
1: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
0: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
1: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
4: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
4: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
5: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
4: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
5: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, Llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
4: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
5: Que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
4: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
5: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no?, i és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest viatge burgès blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
4: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
5: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
4: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si

0: han estat les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
1: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
0: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
1: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
0: I
1: Júlia,
0: tant, i
1: fins
0: tant.
1: aviat.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
4: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi, un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi, una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi, un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
3: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran els Reis de l'Orient.

0: Bien, fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenchandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
5: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
6: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eixairetiquilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre es miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents, i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
5: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
7: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així, doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
3: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
8: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat, així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
3: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

La música. L'idioma més universal de tots. L'idioma que no coneix fronteres ni països. L'idioma que ens uneix a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Visca les ungles de colors.
3: En Joan li encanta pintar-se les ungles, sobretot amb colors alegres, alegres com ell. Quan se les pinta, li agrada molt veure que les seves mans queden divertides i plenes de colors. Per què es pinta les ungles, en Joan? És ben senzill, no té cap misteri, perquè li agrada. Moltes tardes,

0: Quan acaba els deures, en Joan li demana els pintaungles a la mare. Ella en té molts, tota una capsa. Són molt bonics. A la mare li diverteix. Sempre somriu, li fa un petó i els hi dona. La seva amiga Margarida té uns colors increïbles. Sempre que poden, es pinten les ungles junts.
1: Verd amb marró, massa trist.
2: Groc i rosa,
1: no. Pistatxo i taronja, aquests sí que combinen bé.

0: Un dia, en Joan duia les ungles pintades d'un preciós vermell carmí. Però, tan bon punt va arribar a l'escola, un nen se'n va burlar.
1: En Joan és una nena.
0: En Joan es va sentir fatal. No en tenia res. Estava més trist que el dia en què va perdre la seva pilota i li va caure un gelat de 3 boles a terra. 2 dies més tard, va explicar a la mare i al pare. El pare va mirar en Joan i molt seriós li va dir:
2: Joan, jo també sóc un noi. I saps què? Pintem-nos les ungles. Jo vull el taronja.
0: Però a l'escola, al cap d'uns dies, ja eren 3 nens alts que se'n reien i se'n burlaven.
3: Això només ho fan les nenes.
1: En Joan és una nena.
0: Aleshores, en Joan es va posar molt trist, tant com el dia en el que el seu peix Manolo se'n va anar al cel dels peixos.
2: Escolta, tu, deixa'm pau en Joan,
0: cridava la Margarida. Des d'aquell dia, en Joan va començar a pintar-se les ungles només als caps de setmana. El diumenge a la tarda li demanava a la mare que li tragués el pintar ungles, fins i tot quan duia el seu preferit. Les seves ungles ja no es veien tan alegres, ni tampoc ell, però no volia que els nens es burlessin més d'ell a l'escola. Tanmateix, a partir d'aquell dia, el pare l'anava a buscar a l'escola amb les ungles pintades i un gran somriure al rostre, tot i que el somriure el duia sempre. La setmana següent va ser l'aniversari d'en Joan. Aquell any va caure en dilluns i, com tots els dilluns, en Joan va anar a l'escola amb les ungles sense pintar. Li hauria agradat dur-les d'un color blau brillant. Com li agradava el blau brillant? En arribar, la porta de la seva classe estava tancada. Quan en Joan la va obrir, la va trobar amb una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Tots els nens i les nenes de la seva classe duien les ungles pintades de colors. Fins i tot la mestra, amb les mans en alt, van cridar:
4: Felicitats, Joan!
0: Aquell aniversari, a Margarida li va regalar un flascó d'esmalt de color blau cel, ben brillant. Tota la classe, a l'hora del pati, va jugar a pintar-se les ungles, amb 1000 colors alegres. Alegres com el Joan. Sense cap mena de dubte, aquell va ser l'aniversari del seu somni. Què més podia demanar?

0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Vegetarià?
3: Ah, els dissabtes m'agraden molt, perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan?
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
7: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui podreu sentir una mica de so de fons, i és que ens trobem al bell mig de Barcelona, a peu de carrer, concretament al Passeig de Gràcia. Ens disposem a visitar els estudis de Flash FM, conèixer la seva gent, conèixer com va començar l'emissora. Per tant, avui serà un programa força, força interessant. Salutacions a qui us està parlant. Tot un plaer, Jordi Casellas, i saludem el 50% de l'equip, l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
8: Hola, què tal? Molt bé, doncs com sempre, encantat d'estar un dia més fent ràdio, fent aquest programa que parla de ràdio. La veritat és que això és un dels plaers més grans que existeix en el nostre cas, ens ho passem molt bé. I més a més, avui fent aquesta unitat mòbil experimental, perquè a banda del programa que vam fer a Talamanca en directe encara no havíem fet cap altra cosa semblant. I en aquest cas anem a visitar directament una emissora de ràdio per invitació del nostre antic company Albert Parera, que ja fa mesos que ens va convidar per veure una mica l'interior dels estudis de Flaix i parlar una mica d'aquesta emissora que tant ens va apassionar als seus inicis i que encara avui dia ens deixa totalment esmaperduts. Així doncs, anem cap allà.

0: Bé, doncs ja estem aquí de la Flash FM, Ràdio Flashback, el grup d'emissores Flash, amb Albert Pereira. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Mira, m'enganxes aquí, a punt de marxar cap a casa ja, però bé.
0: Molt bé, doncs res, serem breus, perquè de fet ja hem estat fent un recorregut per tota l'emissora i la veritat és que ens ha encantat veure totes les instal·lacions que teniu, que són absolutament espectaculars. Però també el que estàvem comentant ara, abans d'estar amb el micròfon a la mà, que, clar, això canvia molt. Si tu recordes, quan nosaltres vam començar, teníem unes taules de so molt grans, amb molts aparells connectats, diferents, que si el Revox, que si els plats de discos, el minidisc, els CDs, les cintes de caset, molts aparells, no? I ara això s'ha reduït moltíssim i també no disposem de discoteques. Abans la discoteca de l'emissora, la de Mata de Pere Ràdio, era més aviat petita, però la de Ràdio Rubí, per exemple, era molt gran. Hi havia moltíssimes referències. Això ja ha passat a la història, no? Llavors, això impacta molt, però és cert que tens potser uns llocs més agradables de treballar, més espaiosos, més pensats, no? Pel que és una emissora de ràdio. I el que feu aquí, Albert, és impressionant. Ens hem quedat molt, molt parats de tota la producció que feu. Sona molt i molt bé, però que, a més, ho feu tot d'una forma molt ràpida, molt àgil, i jo et diria molt enfocat de cara al client, que és realment del que es tracta, no?
1: Bueno, de fet, a veure, jo considero que pel que fa almenys a al meu sector, que és el del el muntatge de falques i anuncis pels clients i tot això, ha canviat que, respecte a quan vaig començar, que abans hi havia la taula de so davant, no? I ara la taula de so ja no n'hi ha. En tot cas, hi és dins d'un ordinador. I avui, tenint només un ordinador, doncs ja pots fer autèntiques virgueries, no? Es treballa molt més ràpid i amb una qualitat molt, molt major. Pel que deies abans, per exemple, de la discoteca, amb totes les... dels discos i músiques, etc., doncs ara ho tenim, per exemple... pot estar en un disc dur, emmagatzemat a un servidor on et connectes, o pot estar directament en una plataforma d'una discogràfica que té la seva pàgina web, i allà tens no centenars ni milers, sinó tens milions de discos, i a més amb la possibilitat de començar a buscar per estils. Ja no és allò que passava abans, no? Que havies de recordar el nom i buscaves per nom perquè tot estava per ordre alfabètic. Ara no, ara dius, no, vull algo rock, però vull que sigui un rock més setentero, i vull que hi hagin uns claps, algú picant de mans i tal, però no vull que cantin. I vas afinant la búsqueda a través de tags, bàsicament, fins que trobes la peça que vols. I a partir d'aquí, no només això, sinó que més aquella peça dius, ostres, mira, aquest baix no m'acaba d'agradar com sona, doncs el baixo una mica i pujo la guitarra i no sé què, i aquesta caixa no sé què. O sigui que la capacitat de buscar una bona música per una bona falca, per un client, i després ajustar-la al màxim, és gairebé il·limitada. Llavors, tot això, l'eina principal és això, un ordinador, amb un bon monitoratge per tenir unes bones referències i per poder fer una bona mescla, i després, doncs, això, no, en el cas de les veus sí que es necessita, doncs, una bona sala amb un bon rendiment acústic, que no hi hagi reverberacions ni sorolls de fons ni històries estranyes, un bon micro i poc més. O sigui que l'espai s'ha reduït. L'espai que tens ara, o l'espai que abans ocupava una taula de so, ara és, doncs, per deixar el mòbil, les ulleres, perquè tots plegats tenim vista cansada ja, i gaudir més, no? Treballar amb més comoditat, sense acabar fent rampes als dits de tenir el canell en mala posició a sobre de la taula de so.
0: De fet, ara anem a escoltar un tall que vaig trobar l'altre dia, que em va fer molta gràcia d'escoltar, perquè tu estaves presentant una cançó... Bé, perdó, ja l'havies punxat, i de cop i volta, saps allò que passava, que saltava l'agulla al disc? Et sona això?
1: Ostres, mare meva.
0: Doncs anem a escoltar-ho.
2: Sembla ser que està una mica tocat l'Eric Clapton amb aquest Tears in Heaven, però tant se val. Mira, posarem la Lisa Loeb en Nine Stories, que no està gens malament.

0: Sí, escoltarem la Lisboa de Nine Stories. Serà quan acabi aquesta magnífica cançó d'aquestes dues rosetes que van amb ulleres de sol a tot arreu.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Albert, mira, jo et volia preguntar sobre la potència de sortida de l'emissora. És una cosa que amb l'Esteve hem comentat forces vegades, que quan tu arribaves, o arribes al dial de Flash FM, però en aquest cas doncs, anem a remuntar-nos en els inicis, tu sintonitzaves diverses emissores, anem a posar un exemple, les 40 principals, vinga. I, però quan arribaves a Flash, dius, ostres, això sona més alt, fins i tot més ben equalitzat, fins i tot com amb un estèreo encara més forçat, amb uns greus més potents. Aquí hi havia algun truc? Realment sonava Flash més?
0: Doncs sí, sonava diferent i hi havia un truc que era que l'estàndard a Catalunya i al conjunt de l'Estat era fer servir uns compressors d'antena que es diuen que hi ha una marca que es diu Orban, que és una marca universal. De fet, ara mateix tenim Orban també aquí a Flash, però en aquells inicis l'obsessió dels propietaris era sonar diferent. I com que volien sonar diferent, van agafar, no recordo el nom de la marca, però es feia servir un altre compressor, que era d'origen francès, que a França es portava molt, i donava una sonoritat molt, molt, molt diferent al que hi havia aquí. Llavors, clar, quan tothom està tallat pel mateix patró i arriba algú que té uns estàndards completament diferents, això fa que allò brilli i pugi. A més, si després sobremodules una miqueta, doncs ja ho tens.
2: Efectivament, Esteve, teníem raó quan ho parlàvem, que Flash FM sonava per sobre del reste de les emissores.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Recentment hem vist que esteu fent la cobertura de partits del Barça, per exemple, a Flashback, i és una cosa que ens agrada molt, perquè al final és obrir el ventall i anar potser una mica a la idea, més o menys en certes franges horàries, de l'emissora convencional, no? Jo no sé si tu saps si hi ha la intenció de continuar per aquí o senzillament és allò, no, cobrim aquesta faceta perquè creiem que és interessant que hi hagi una altra emissora que faci la retransmissió del Barça, per exemple, o potser es pot ampliar cap a altres històries.
0: Bueno, és una qüestió d'omplir espais, no? Del que hi ha en el panorama radiofònic català. I en aquest sentit sí que hi ha moltes emissores que fan retransmissions del Barça, però no n'hi ha cap que ho faci amb una clau humorística, com per exemple ho havia fet molt bé l'Alfons Arús amb el Força Barça. I nosaltres doncs vam aprofitar aquesta mancança i vam ocupar aquest espai. Si això en un futur es tradueix en que hi hagi més activitats radiofòniques convencionals o no, això ja és una incògnita, no? Suposo que serà en funció de de la demanda de l'audiència i de les oportunitats que es puguin presentar.
1: Ningú pot oferir 40. Sí, 40 minuts seguits de so potent. FM.
3: Entrant aquí als estudis hem vist el Sergi Domene i també tenim molts noms al cap que fa temps que estan aquí a l'emissora: Héctor Ortega, Miquel González, Edgar Manchado, Héctor Huguet o DJ Nau, però també ens recordem, per exemple, de Mariola Dinarès, Xavi Portillo, Jordi Casas, Oriol Carrió, Carles Debó, Xavi Escolano, Xavi Serrano, Txell Aixendri, Dani BPM, Joan Arenyes, Badollador. Què queda d'aquella Flash del principi, d'aquella emissora que va començar i que va trencar tot?
0: Jo crec que queda l'esperit. L'esperit. Això, mira, ara està molt de moda, per exemple, portant-ho al camp del futbol, no? El que es parla tant del Barça i de la idea de joc, del Xavi, que sigui Guardiola, tal, no sé què, no? Que allò és el que es vol recuperar perquè el Barça ho ha perdut i tal. Jo crec que Flash, en aquella època, tenia un esperit que van aportar totes aquestes persones, tots aquests amics, i al llarg del temps hem tingut la sort que això s'ha mantingut. Per tant, hi ha gent nova, però l'esperit és el mateix. Tenim les mateixes ganes de trencar el panorama radiofònic i les mateixes ganes de fer el gamberro i disbarats per antena.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs, precisament, parlant de coses trencadores, et pregunto per les falques. Quan apareix Flash FM, apareixen també unes falques que no estàvem acostumats a sentir-les, amb unes frases un punt humorístiques. Recordaré com: ja sabem que ens escoltes des del cotxe, i no et toquis més el nas, ei, tu, no? o un altre que em sembla que deia, diu, tens emissora preferida? La música potser no et diu res? Si contestes que no, no sé què estàs fent aquí. Si contestes que sí, ja tardes, no? O era al revés, ara no ho recordaré.
4: Tens problemes amb el fil musical?
5: Tens massa publicitat a la teva emissora preferida?
6: Tens emissora preferida?
7: La música potser no et diu res?
8: Si contestes que no, no sé què estàs fent aquí.
9: Si contestes que sí, ja tardes.
2: Però també ens van semblar molt originals les falques. Tampoc estàvem acostumats amb aquest tipus de falques més modernes, fins i tot apel·lant directament a l'oient. Una revolució en aquest camp, em sembla.
0: Bueno, és l'esperit flash. Això és per culpa de, en part, del Carles Debò, un bon amic meu, que des d'aquí saludo. Hola, Carles. I res, ell era el director creatiu, aleshores, de Flash. I bueno, suposo que la inèrcia entre Carles Cuní, Miquel Calçada i ell, doncs ja van agafar aquest tarannà, perquè al final és una emissora que va néixer de la mà de gent molt jove, perquè llavors en Miquel Calçada i en Carles Cuní tenien 30 i uns quants, vull dir, eren molt joves. Ara vés a buscar algú que amb 30 i pico anys hagi muntat un mitjà de comunicació d'escolta massiva, no? A Catalunya no n'hi ha, i ells ho van aconseguir. I aquest tarannà, aquest gambarrisme, doncs es traslladava en tots els sentits, no? A tots els racons i tots els detalls d'una emissora de ràdio.
2: Sí, certament va ser així, ho hem també parlat amb l'Esteve, no? Falques molt originals que tenim la sort d'haver-ne recopilat forces.
10: La Mega Ràdio. No estàs content escoltant Flash FM? No t'agradaria que tothom ho estigués?

0: Bé, hi ha una qüestió que ja vam parlar en el programa que vam estar amb tu i amb el Toni Abad, que diguem que estem bastant d'acord, no? Que és la música reggaeton, que cada vegada s'està estenent més per tot arreu, i ara et faré un exercici molt, molt pràctic, que és llegir, no cantar, sinó llegir la lletra d'una cançó, val? A veure què en penses. Diu, la morena tiene algo que me llena de sabor, y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, blanca y morena, blanca y morena. No sé si li hauríem de donar el Grammy a la millor lletra en aquesta cançó. Què en penses?
1: Bueno, jo crec que de lletres així, per dir-ho d'alguna manera fina i delicada, sempre n'hi ha hagut en el fons. O sigui, vale, ara no és que jo ara em faci defensor del reggaeton, perquè és una música que entenc que Flash FM o Radio Flashback, com a emissores joves que van adreçades a un públic jove, les han de posar perquè són, és el que demanda la gent. Però, clar, jo tinc 45 anys, jo ja no connecto molt amb aquest rotllo. Però pel que fa a les lletres, jo penso que, per exemple, el Hello Goodbye dels Beatles...

0: no té una lletra millor, tampoc. Vale, passa que és en anglès i, com que no ho entenem gaire, vale, doncs és pas com més desapercebut, no? Però en anglès també hi ha lletres que són absolutament infectes i ens desmengem amb patates perquè no ho entenem.
1: A veure, et dic una cosa. Als meus nens cada matí els hi poso cançons com la que acabo de llegir, però també els Beatles també els escolten i els hi agrada. Vull dir que al final potser en la simplicitat de vegades hi ha la gràcia, no? Vull dir que... Però sí que és cert que en l'estil musical nosaltres això potser se'ns escapa una miqueta, no?
0: Sí, no, segurament és més currada la lletra d'una cançó de Nacho Vegas o de Lou Reed, no? Però, mira, hi ha el que hi ha, tu. A mi no m'enganxareu mai escoltant això, eh?
1: No, llàstima, mira, que ara sortint d'aquí te l'anàvem a posar...

0: Bon dia, són les 7 del matí.
1: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
3: No toquis el dial, que tu cus dit.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
5: Swing Flash.
6: La maroteca de la ràdio.
7: Flashback es crea quan arriba el moment de dir això ja no encaixa a Flash FM, anem a parir una emissora on puguem posar el que no podem posar a Flash.
8: Ràdio Flashback.

0: Doncs ho desconec. Sí que és veritat que Flashback se va néixer amb el rotllo de... Mira, és Flash, però d'abans, no? De Revival i de cançons més antigues i tal, i no sé què, però... Bueno, al final, les dues emissores han seguit els seus camins i hi ha hagut moments en què Flash FM era puntera i altres que després Flashback ha estat puntera, no? O sigui que... Sigui el que sigui, el motiu pel qual va néixer o no, la funció amb la que va néixer, al final són dues emissores germanes que estan al mateix nivell.
1: Molt bé, doncs Albert, gràcies per rebre'ns avui aquí a les emissores del grup Flash i esperem seguir parlant de ràdio, que és aquella cosa que ens agrada, i en el teu cas, interessant també que, clar, al final, diguem, el teu hobby o la teva passió és la teva feina. Això jo crec que és una gran sort la que tens.
0: Doncs sí, tot va començar amb un hobby i em paguen per fer això. Llàstima que el meu moment d'esplendor sigui quan la gent canvia d'emissora, no? Perquè no vol escoltar la publicitat. Però no ho feu, els que m'estigueu escoltant, no ho feu, perquè hi ha molt d'esforç a darrere de cada falca.
1: Molt bé, doncs, Albert, moltes gràcies. Fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera, Albert, moltes gràcies.
3: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, doncs ja tornem a estar aquí al Passeig de Gràcia. Hem estat la mar de bé als estudis de Flash i hem pogut disfrutar també de la veu de l'Albert Parera, que ens ha enregistrat uns indicatius per un programa que és un programa que, bé, de fet està encara, diguem, en procés de maduració, encara no existeix, però que d'aquí un temps sonarà... Bé, ja us informarem. Quan estigui tot lligat us informarem, però us posarem algun petit extracte d'aquesta gravació de veus que hem fet amb l'Albert per aquest nou programa que parlarà de música dance i house i que també portarà la teva col·laboració. Jordi, explica'ns-ho.
2: Doncs sí, sí, sí. Al final m'has convençut. Jo aportaré en aquest programa, diguem, uns personatges. Farem uns personatges que sonaran entremig de les cançons, una mica... recollint diversos perfils i bé, doncs, així sonaran, ja ho veureu, segur que podeu reconèixer algun d'ells amb algú que pugueu conèixer, perquè al final dius, ah, doncs jo conec algú que més o menys parla així, o sigui que aquesta serà el meu granet de sorra i molt content també de poder-hi participar en aquest projecte.
4: Aquest programa torna a la vida excepcionalment 25 anys després d'haver sortit en antena. Et mesclarem el millor house dels últims anys amb els clàssics del dance i el house de tots els temps. Amb tots i totes vosaltres, DJ Llop.
1: Bé, la veritat és que jo sempre que entro en una emissora, que de tant en tant ho podem fer, i veus l'equipament que hi ha, em sorprèn moltíssim, i ja sé que ho hem explicat aquí en el programa, però és que és un impacte molt, molt gros. La quantitat abans que hi havia d'aparells en un estudi de ràdio, i la poca llum que hi havia també en els estudis, que eren més aviat foscos, i avui dia, en canvi, com tot, doncs ja està molt més ben pensat i ja es disposa d'uns estudis doncs, amb llum natural i amb tots els espais ja prèviament pensats pel que ha de ser una emissora de ràdio. Abans tu tenies una sala, que és la que t'havien donat, i l'havies d'adaptar com podies, però ara ja, doncs, evidentment, si comptes amb una obra que s'ha fet des de zero, pràcticament, doncs ja pots adaptar tot exactament a les necessitats d'una emissora d'avui dia, no? Però és això, que acostumats a unes taules de so molt, molt grans que teníem anteriorment amb unes digitals que són molt petites i que bàsicament estàs fent més coses a l'ordinador en lloc de fer-ho en els faders físics de la taula de so, doncs clar, canvia molt. Jo no sé quina sensació t'ha donat a tu aquesta visita aquí a Flash.
2: Bueno, val a dir que els estudis de Flash FM són realment excepcionals. Són uns privilegiats, estan a la planta 9 d'un edifici que de fet és l'àtic, per tant la llum natural és increïble, ja a part dels propis estudis òbviament que han d'estar tancats, també hi ha un espai força diàfan, obert, que li dona una amplitud increïble, i el que tu deies, els seus aparells tècnics són molt moderns, són molt moderns i que a més doncs, això, no? que avui en dia en un estudi, quan hi entres i veus una petita taula de mescla, això sí, un gran ordinador, i amb això ja pots fer molta cosa. A més, m'agrada el que ha explicat l'Albert Parera, no? Que ja no hi ha la discoteca. Aquella famosa sala plena de discs ordenats alfabèticament, que quan tenies que anar a buscar alguna cosa podies trigar una hora a trobar-ho. Això ja no hi és, tot ha canviat. És un ordinador on hi accedeixes i allà trobaràs el que necessitis.
1: Bé, de fet, ara m'estàs donant la idea que hem de fer una visita un dia a Ràdio Rubí, perquè no hi hem estat fa alguns anys, tu fa bastants més que jo, sí. I podria anar un dia, perquè la discoteca d'allà encara existeix, i no sé si està com estava, però jo recordo que hi havia doncs, uns armaris d'aquests mòbils, que hi ha una politja que mou l'armari, tu donaves voltes doncs, amb una espècie de volant, com si fos un arxiu, i allà estaven tots els discos, i això sí que era una cosa diferent, perquè entraves doncs, a dins d'un món que hi havia una pila de gravacions allà que ni t'imaginaves, però que era una moguda. Per preparar un programa, jo necessitava, com a mínim, mitja horeta per anar allà a buscar totes les referències, que tothom les hagués deixat al lloc on tocava, cosa que ara, evidentment, amb la informàtica fas un control-B o un control-F i allà ho trobes el segon, no? Però abans no. Abans, físicament, tothom havia de deixar els discos ben col·locats perquè els següents els trobés exactament al lloc on havien d'estar. I això no sempre era així, no? O una altra cosa clàssica que també passava, que és que hi havia algú que s'havia confós i havia posat, per exemple, un vinil en una funda que no tocava. De manera que, clar, et trobaves que tenies una sorpresa. Si no miraves exactament a dins de cada carpeta si hi havia el vinil corresponent, doncs podies tenir un problema. Perquè anaves a punxar un tema i en posaves un altre per sortir les circumstàncies, no?
2: Sí, sí, està clar. No, això avui en dia, gràcies a Déu, ja no passa. Tot està molt etiquetat. A més, pots posar uns tags que et permeti trobar una música rock, però dels 70, però que no sigui molt intensa i que, a més, doncs... porti doncs, una claca, posem-ho així, no? I va i ho troba, i és. Exactament, si existeix, ho troba. Per tant, tot ha canviat molt, la ràdio ha evolucionat, però per sort, l'essència de la ràdio no s'ha perdut i d'això és el que de tu i jo doncs, ens nutrim, no? Que l'essència no es perdi i que la ràdio continuï sent ràdio per molta tecnologia i molta modernitat que hi arribi.
1: Bé, al final és el que diem sempre. Una ràdio és un mitjà de comunicació, és a dir, s'emet informació des d'aquest mitjà perquè algú l'escolti. Sempre i quan hi hagi les dues parts, tant l'emissor com el receptor, hi ha ràdio. Si la ràdio és analògica, digital, si és en directe, és gravada, és podcast, és igual. Al final hi ha una comunicació que ara, a més, és bidireccional. Perquè al final, i ho hem vist el Sergi Domènech, que estava a l'estudi, que estava doncs, amb el WhatsApp web, i que anava gestionant tots els missatges que anava rebent, la majoria missatges de veu, alguns de text, i el que fa doncs, és agafar les gravacions d'aquests missatges com si fossin les trucades d'abans, i les posa quan a ell li va bé, en el moment adequat, ajustant-les també, escollint les que sonen bé, les que ja sonen malament, doncs es descarten i fins i tot si li pot demanar a l'oient que les torni a repetir. Vull dir que, clar, això és una bidireccionalitat que abans tampoc es tenia. Bé, hi havia, evidentment, el cable telefònic,
2: sí.
1: Però és una altra cosa que avui ja no es porta tant, ja ho hem comentat aquí en el programa, no?
2: No, evidentment, i a més, que avui en dia t'obliga a un locutor de ràdio a estar, com el cas del Sergi, a estar molt pendent de moltes més coses. O sigui, abans només estaves pendent que si se t'acabava la cançó, i de poca cosa més. Però clar, ara estàs pendent d'això, estàs pendent si tens missatges de WhatsApp, si has de punxar un àudio, si t'entra algun e-mail, tens molts més recursos, jo crec que cal posar en valor aquesta feina, val? Perquè has d'estar pendent de moltes més coses. És cert que la tecnologia t'ho facilita i ja quasi t'avisa sol quan està a punt d'acabar-se el tema, però vaja, jo l'he vist, diguem, estar amb els ulls posats en molts llocs a la vegada.
1: Sí, sí, o sigui, això sí que no ha canviat, el que sí que ha canviat és una mica, diguem, l'escenari. L'escenari, doncs, tant a nivell dels estudis com l'acústica dels estudis, també és una altra cosa també que ja han comentat aquí en el programa, que és important, ha millorat molt. I també l'espai físic, per exemple, abans, quan començaves un programa, si era en una hora de molta audiència, tenies una pila de cartutxos que havies d'anar posant. Les posaves en ordre i els anaves llançant. Les falques, el mateix. Normalment tenies dues o tres cartutxeres només i havies d'anar combinant. Això avui dia amb un ordinador, clar, és molt fàcil. Tens una pauta, tens unes cartutxeres virtuals i tu les pots anar punxant directament i el mateix sistema fins i tot el pots posar automàticament, que t'ho vagi fent ell. Vull dir que això sí que ha canviat una mica. Però bé, el que diem sempre, l'essència de la ràdio mai mor.
2: Llarga vida a la ràdio.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned
3: up the radio. I can't hear it. La Maruca. Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
6: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, tornant una vegada més cap al passat per escoltar documents antics de ràdio. En aquest cas, viatgem al 1995 a Matadepera Ràdio. En aquella època, com ja hem explicat diverses vegades aquí en el programa, tant l'Albert Pereira com jo fèiem radiofórmula en aquesta emissora del Vallès Occidental. Passava molts dies que no hi havia gaires trucades d'oients demanant cançons i el que fèiem molts cops, com podrem escoltar ara, és una trucada entre nosaltres. En aquest cas, l'Albert em trucava a mi per demanar una cançó, per animar els oients a demanar cançons. I després escoltarem també una cosa que fèiem de tant en tant, que era ajuntar-se dues persones de la ràdio per presentar conjuntament discos a l'espai de Ràdio Fórmula. En aquest cas, crec que era l'Albert qui estava fent el programa i jo em vaig afegir una estona amb ell a Matadepera Ràdio.
7: 30-0000 per donar-nos qualsevol música. I que no sabeu com es fa això, doncs ara us ensenyo una mostra. Matadepera Ràdio, digui'm.
8: Hola, company.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda, jo sóc l'Albert.
7: Sí? I bé, doncs, què volies?
8: Voldria demanar una cançó, si és que es pot. És que el dieu molt per la ràdio i tal, i, hòstia, sí, mira, sí. Al final he decidit... Va, truco, veiem què passa.
7: Ho estem desitjant. Quina música vols?
8: Aviam, tu coneixes una tal Nicky French?
7: Oi tant, és companya d'aquí la ràdio.
8: Sí, hòstia, doncs dona-li el regost quan la vegis. Mira, és que m'agrada molt d'aquesta tia una cançó que es diu Total Eclipse of the Heart, no sé si la tindreu.
7: I tant, aquí la tens.
8: Oh.
7: Nicky French, Total Eclipse of the Heart. Moltes gràcies, Albert Pereira, per la teva col·laboració. Estarem amb tu el dilluns que ve.
8: Adéu. Molt bé, ja ens veurem.
7: Adéu-siau, que vagi bé.
8: Adéu i gràcies.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
9: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
7: Bona tarda, bon vespre, bona nit, el que prefereixis. Companyes i companys, com estem? Continuem aquí amb la bona música de Matadepera Ràdio. Quan passen 5 minuts de les 8 del vespre.
10: Matadepera Ràdio 107.1 FM, la municipal de Matadepera.
11: Ei, companys i companyes de Matadepera Ràdio, molt bona tarda. Rep les salutacions especials i cordials d'Albert Pereira, que t'acompanyarà fins als 9 en companyia d'avui de l'Esteve Llop.
7: Hola, bona tarda, companyes i companys, com estem? Aquí els dos formuleros de dilluns i dimarts, l'Albert i jo, respectivament, a Matadepera Ràdio. Bona tarda, com esteu?
11: Recorda que pots fer les teves peticions musicals trucant al 730-0000. Sí que vinga, ja ho saps, tens dos bons companys esperant les teves peticions i disposats a posar la música que a tu més t'agrada.
7: Vinga, vinga, ja ho sabeu, truqueu-nos al 730-0000, som-hi!
11: Però bé, deixem-nos ara de discursos i comencem ja amb el programa. Escoltem els Ace of Base amb aquest single Living in Danger, visquent perillosament.
7: I ja ho sabeu, truqueu-nos al 730-0000. Estem esperant que ens demaneu bona música. 730-0000.
9: L'emissora municipal de Matadepera.
11: I bé, companys i companyes, continuem amb una novetat a Matadepera Ràdio, els Graffiti Logic, amb aquesta peça, I Can't Get a Yo. Però vinga, companys, animeu-se i truqueu a la municipal, 730-0000. Tenim dues línies obertes a les vostres peticions.
7: O sigui que ja ho sabeu, truqueu-nos, ho estem esperant. Igual que també estem esperant que ens arribin els Rolling Stones i el seu tema You Got Me Rocking.
11: Ho ha dit bé l'Esteve, You Got Me Rocking, des del Voodoo Lounge als Rolling Stones. Després escoltarem Dreams, de Gabriel. De la Kimi, del Come Fight in Me, de la Kylie Minogue, passem a escoltar una cosa una mica més actual. L'Inica Mousy, amb Here Comes the Hot Stepper, des de la banda sonora de la pel·lícula Pret-a-Porter.
9: Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
6: O sigui que ja ho sabeu, escoltarem ara de seguida
9: l'emissora municipal de Matadepera.
6: El funky d'Inica Mousy. I us recordem, com sempre et fem, us fem, que ens truqueu al 730-0000 per demanar-nos música.
11: Ja ho sabeu, companys, truqueu-nos i posarem la música que més us agrada a tots vosaltres. Des de la pel·lícula Pret-a-Porter, l'Inica Mousy amb Here Comes the Hot Stepper. I ara continuem amb bon ritme aquí a la Municipal de Matadepera quan ens anem acostant cap a 7:45 del vespre. Som els Vanilla Ice amb Fame. Escoltem ara en Mick Jagger
6: juntament amb Lenny Kravitz
11: amb aquesta magnífica peça, Use Me.
6: Tornem a les 8:04.
11: Ei, companys de Matadepera Ràdio, ja tornem a estar amb tots vosaltres. Un servidor, Albert Pereira, i un company que tenim per aquí a la vora, l'Esteve Llop.
6: Sí, senyor, bona tarda, efectivament. Seguim aquí, al 107.1 de la FM, amb els Cranberries i un tema que ha fet furor des de fa molts mesos, el seu Zombie.
11: Una peça pertanyent a l'àlbum No Need to Argue.
3: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, hi ha una qüestió, Jordi, que estava pensant també que algun dia podríem fer doncs, aquesta unitat mòbil al carrer demanant records de ràdio a la gent que ens trobem, per exemple. Perquè nosaltres sempre acabem parlant amb gent de dins de la ràdio, però no amb els de fora. Aleshores, d'aquesta manera podries recuperar el teu esperit de les unitats mòbils que feies a Ràdio Rubí. Què et sembla?
2: Home, això és un atracament ara mateix que no sé, Sí, seria una manera de recuperar-ho, però aquesta vegada vindràs tu amb mi. No estaré sol ante el peligro.
1: Jo havia vingut algun cop amb tu,
2: Pues ara no ho recordo. Jo recordo haver-me trobat amb tu.
1: Això sí, que hi ha una gravació, també, hi ha constància.
2: Exacte, haver-me creuat, però anar tots dos... jo me'n recordo dels mòbils del joc de dames, que allà estava sol com un mussol, o m'acompanyava en algunes ocasions la Dídia, la companya que vaig tenir.
10: Ràdio Rubí, 96.0 FM.
12: Hola, ¿qué piensas sobre las declaraciones que ha hecho Enrique Iglesias? Que dice que cuando les da algún beso a alguna fan, pues se desmayan, porque resulta que tienen un orgasmo y por eso se desmayan.
13: Pues que... porque es muy guapo, ¿no? Y que... pues la gente le da cosa, ¿no? Tocarle.
12: Puede ser verdad, pues...
13: Sí.
12: ¿No lo encuentras que es una fantasmada un poco?
13: Hombre, a veces. Porque no a todo el mundo le gusta.
12: ¿Crees que a ti te podría pasar eso?
13: Creo que no.
14: Jordi, almenys pregunta-li si li agrada a l'Enrique Iglesias.
12: No, sembla que sí.
14: Sí que li agrada.
12: S'ha escapat, però sembla que sí.
14: Doncs digue-li que... Mira, Jordi...
12: Digue'm.
14: Et deixem que li regalis una samarreta.
12: Ah, molt bé.
14: Si li agafes les dades i després les portes, va, li regalem una samarreta a aquesta noia que diu que li agrada a l'Enrique Iglesias, d'acord?
12: Molt bé, d'acord.
14: Aprofitem que el Jordi Caselles està buscant gent per preguntar-li què en pensa d'aquestes declaracions, per recordar que podeu seguir trucant al 188-1154 perquè encara tenim més samarretes d'aquestes de l'Enrique Iglesias, que per cert actua aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. I em sembla que el Jordi encara està aquí. Ah.
12: Permítame una pregunta para Radio Rubí. ¿Usted qué piensa sobre lo que ha declarado Enrique Iglesias? Y dice que cuando firma un autógrafo a las fans o les da un beso, se desmayan, porque resulta que son vírgenes y que tienen un orgasmo.
15: Increíble.
12: Increíble.
15: Sí.
12: No le gusta Enrique Iglesias.
15: Hombre, si dice esto, no.
12: No, dice esto, no. Antes le gustaba, pero a partir de ahora ya no.
15: Tampoco me entusiasma.
12: Muy bien, de acuerdo. Gracias.
14: És que ha venut 9 milions de còpies, però potser ara cauen les vendes, eh? Si comença a fer aquest tipus de declaracions. El que sí que està clar, Jordi, és que estàs al carrer.
12: Sí, sí, s'està clar.
14: No hi ha dubte, eh? Perquè se sent tot el trànsit de fons, per tant, crec que no hi ha ningú que pugui dubtar que estàs precisament al carrer que deies.
12: Sí, sí.
14: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ara sí que t'esperem aquí, d'acord?
12: Molt bé, d'acord.
14: Bona tarda.
12: Bona tarda, bona tarda.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Bé, doncs deixem aquesta idea a l'aire i qui sap si algun dia agafem, doncs això, el micròfon i el telèfon mòbil, cosa que també ha canviat força, perquè en aquelles èpoques anàvem amb aquells tapatòfonos Vodafone o Airtel... No, Airtel eren, no Vodafone, no, Airtel. I Movistar, com es deia? Telefònica era, no?
2: Es deia Moviline, que va ser
6: Moviline.
2: I els telèfons podien ser un One Touch Easy, del que té, que anava amb piles. Que anava amb piles. Vull dir que sí, amb allò anàvem, i amb allò es feien connexions, i tant.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM i ara tornem a la Maroteca de la Ràdio des del nostre estudi habitual, portant-vos encara alguns minuts més de ràdio de ja fa alguns anys. Ara viatgem a l'any 2006. L'estiu d'aquell any a Catalunya Ràdio hi va haver un relleu estiuenc molt interessant. Pere Mas, el nostre estimat cap tècnic a Matadepera Ràdio, va tenir la sort de poder comandar més d'un estiu al matí de Catalunya Ràdio, el programa que llavors encara estava pilotant Antoni Bassas. La veritat és que les substitucions d'estiu de vegades poden ser una mica odioses perquè les comparacions sempre hi són, però en aquest cas jo crec que va ser un programa en certa manera continuista, no va ser excessivament trencador, però que va suposar una manera molt professional i molt elegant de presentar les notícies a aquelles hores del matí. Recordem que aquell programa començava a les 6 del matí. Doncs just abans de començar aquesta primera temporada d'estiu, el 14 de juliol del 2006, el mateix Antoni Bassas entrevistava el propi Pere Mas al matí de Catalunya Ràdio perquè parlés de les novetats que tenia previstes per aquesta primera temporada d'estiu amb Pere Mas al capdavant del programa estrella de la ràdio catalana en aquells moments. Viatgem, doncs, a Catalunya Ràdio, 14 de juliol del 2006, per escoltar el Pere Mas entrevistat per Antoni Bassas.

0: El matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas.
1: Són 3:15, immediatament us presentem, si és que calen presentacions, la persona que a partir de dilluns us saludarà des d'aquest mateix programa, és en Pere Mas. Pere, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Antoni.
1: Però, com sempre passa en aquests casos, la informació és la que mana i en aquests moments encara no anem a l'entrevista, sinó a la nostra unitat mòbil. Dilluns comença la temporada d'estiu a Catalunya Ràdio i aquest programa mantindrà l'horari habitual de 7 a 12, però al capdavant hi haurà una nova veu, en Pere Mas. En Pere, vostès l'han sentit cada dia en el programa del Joan Barril, però tenint en compte que són doncs, gairebé 12 hores més tard, ens imaginem que hi ha alguns oients més de matí que probablement els vindrà molt de gust conèixer una miqueta més la figura que hi ha darrere la veu que els acompanyarà a partir de la setmana que ve. I li hem demanat a la Núria Coll que treballi una miqueta. Aviam, Núria.
3: En Pere Mas té 37 anys, va néixer a Terrassa, tot i que té nacionalitat francesa i vota a les eleccions de França.
1: Un moment, francesa i espanyola.
2: Sí, les dues, tinc, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
3: Actualment viu a Mata de Pera, que segur que no ho dic bé.
2: Ho has dit bé, ho has dit bé. La gent diu habitualment Mata de Pera, quan s'ha de dir Mata de Pera.
3: I amb això és molt insistent, el Pere Mas. Sí. Va començar a treballar de periodista a Televisió 20, a TV20, la televisió local de Terrassa, i a Mata de Pera Ràdio, amb la qual encara hi està vinculat. Ha treballat al 9-9, a Ràdio Terrassa, a Ràdio Club 25, i l'any 95 va entrar com ràdio, on hi va treballar 10 anys com a editor d'informatius i a partir de l'any 2000 com a subdirector de la República de Joan Barril. Aquesta és la seva primera temporada a Catalunya Ràdio. Diuen els que el coneixen que és metòdic, nerviós i irònic. La seva passió és la ràdio i la seva principal afició també. És un autèntic dinky, l'apassiona viatjar, el bon menjar i és un gran consumidor de productes tecnològics i electrònics.
1: Això és un dinky?
3: El concepte que...
1: El concepte dinky és un senyor que què, li agrada viatjar?
3: Normalment és jove solter...
1: És el cas?
2: Jove? Depèn, 37 anys ho consideres sí. Jove?
3: Solter? No m'hi poso.
2: Solter, no se'm coneix parella estable en aquests moments.
3: Que l'apassiona viatjar, el bon menjar, la bona gastronomia, el bon vi i els productes tecnològics. És un autèntic dinky.
1: Molt bé, què més?
3: Entre els seus discos no hi pot faltar David Bowie, Coldplay, Pulp, Keane o Rufus Wainwright. Parla pels descosits, però és reservat, misteriós i molt discret. I una de les seves manies és que tot, abans de sortir en antena, s'ha d'haver revisat abans.
1: Afegir o treure alguna cosa endavant,
2: Jo crec que la Núria és molt generosa amb el que ha dit, Però essencialment és veritat.
1: Escolta, què fareu a partir de dilluns, Pere?
2: Bé, a partir de dilluns farem el matí de Catalunya Ràdio. Lamentablement també començarem a les 7 del matí.
1: Cosa com que... lamentablement?
2: Home, perquè a les 7 del matí estaríem millor descansant, però vaja, no. El programa manté l'horari, com tu saps, i manté en alguns moments alguns trets bastant clars que defineixen el matí de Catalunya Ràdio. És a dir, no agafarem a les 7 del matí, posarem la tertúlia a aquella hora i posarem el que és el desenvolupament de les notícies cap a les 11 del matí. Per tant, començarem explicant notícies, ens aturarem en algunes de les notícies i afegirem amb alguna entrevista. També tindrem tertúlia sobre 9:15 del matí i a partir de 9:15 un tema principal, com està passant en aquests moments, o una entrevista, o desenvoluparem alguna història. I a partir de les 10 sí que ja potser adoptarem un to més estiuenc. A mi això dels programes d'estiu tampoc és un concepte que dir, farem un programa refrescant, no vol dir això que hàgim d'anar cada matí amb la unitat mòbil a la piscina, però sí que hem d'adaptar els continguts del programa a l'actitud vital dels oients, que és que una gran part dels oients estan de vacances, però sense perdre el rigor, l'amenitat, la capacitat d'informació, d'entreteniment, d'anàlisi que ha fet líder aquest programa, estimat Antoni, que és el Matí de Catalunya Ràdio, i que és el testimoni que recollim dilluns per mantenir-lo en el mateix nivell, o intentar-lo mantenir un nivell proper per quan tornis al setembre.
1: I si és possible augmentar-lo. Pere, alguns col·laboradors, alguns tertulians que ens puguis explicar?
2: Sí, si vols que et digui tertulians, ja et puc dir que, per exemple, tindrem mossèn Francesc Romeu com a tertulià, l'economista Muriel Casals, els periodistes Enric Juliana, Pere Martí, també el Carles Cols, el Lluís Racionero, l'Antoni Dalmau, el Tortell Poltrona, el Vicenç Villatoro, i com a novetat introduïm els dijous, farem una tertúlia de polítics joves. Això vol dir que són diputats al Parlament de Catalunya i considerem que són joves perquè tenen menys anys els que tinc jo.
1: Molt bé. Pere, disculpa, no, estaves acabant.
2: Anava a dir, algun dels noms que seran la Marina Llançana d'Esquerra Republicana, la Dolors Camats d'Iniciativa, el Toni Comín del PSC, el Josep Rull de Convergència i també el Rafael López del PP. Alguns d'aquests es aniran alternant amb d'altres diputats en funció de les vacances.
1: Molt bé, escolta'm, no es tracta de fer-te un sorpresa, però hem pensat que valia la pena que entressis animat a l'antena. Tu ja l'ànim ja el portes de sèrie.
2: Més o menys, sí.
1: Però hi ha gent que et vol saludar davant d'aquesta nova etapa. Què fem? Diem els noms ara o que els descobreixi o... Que els descobreixi?
3: Que els descobreixi, a veure si els sap identificar
1: doncs vinga,
3: tots.
1: Doncs vinga, salutacions.
4: Fa 6 anys que vaig conèixer en Pere Mas. Com que me'l van presentar, vam anar a dinar, allò, per fer-nos amics. Aleshores jo anava amb un cotxe d'aquests familiars i d'aquests així tan pesats, de 4 rodes. De 4 rodes motrius, em refereixo. En Pere Mas només el va veure, va dir: no m'agraden aquests cotxes ni la gent que els porta. Així va començar la nostra amistat. D'ençà aleshores, no sé si el cotxe li segueix agradant, però aquell que el portava, és a dir, jo em sembla que formo part una mica de la seva família extensa com ell de la meva. En Pere Mas és un home d'ordre, però és un home molt exigent. Exigeix als companys perquè ell prèviament sap exigir-se molt a ell mateix. Ens bateja a la redacció amb carinyosos malnoms que al final acaben arribant a la posteritat. Ens abraça amb les seves enormes espatlles cada vegada que ens trobem. De tant en tant crida "Visca Catalunya" i tots diem "Visca". És en realitat una persona que coneix la ràdio millor que Marconi i que sap el que és la informació abans fins i tot que passin les coses. Només els hi puc dir una cosa, aquest estiu estan en bones mans.
5: Joan Barril. El Pere Mas és un home en superlatiu. Jo diria que una de les seves particularitats més particulars, i això ho sabem la gent que estem amb ell cada dia, és el seu llenguatge. Que si el pinotxo, la xurri, la pinxa, bueno, i d'altres paraules que ara no direm. Això sí, treballar amb ell és saber que treballes amb l'home més exigent del món, però al mateix temps també és una persona que té un sentit de l'humor molt, molt, molt, molt particular.
1: Qui era?
6: El Pere és un tio brillant, que sorprendrà a tothom.
2: Home.
6: És un bon periodista, que té molt clar què vol dir aquesta feina i la responsabilitat que suposa, que té olfacte, que té criteri, i a més doncs, és un excel·lent comunicador amb molts recursos i sobretot amb molta ironia. Jo diria que aquesta és una de les principals qualitats que té el Pere Mas. El Pere és una d'aquelles persones que quan el coneixes i ets amic seu ja no pots passar sense ell, i això segur que els hi passarà a molts oients. Crec que els oients de Catalunya Ràdio estan de sort perquè s'ho passaran molt bé aquest estiu amb el Pere, i que el Bassa es pot marxar tranquil perquè deixa el programa en bones mans.
2: Xavi Coral, TV3.
7: Xavi Coral, sí, senyor. Que ho té tot controlat, un llistat que s'ha d'endur de viatges, des del tallar ungles, el número de

0: Aquí Meteo Man, Meteo Lady i Meteo Baby estan al teu servei i pel que vulguis.
1: Jordi Miralles.
2: Bé, però tot i que és un nou vingut a Mata de Pere, sé que li fa molta ràbia que digui això, que és nou vingut, però ho és. Està molt integrat al poble i el dissabte al matí els de Cal Trapet ja el coneixen, va allà a buscar el seu pernil, passa per la peixateria a buscar el seu tros de rap i a dinar, doncs, com un senyor, com el que és.
1: Mariola Dinerès.
3: T'agrada molt donar sorpreses, però ostres, em sembla que aquesta vegada la tindràs tu gràcies als teus companys a la feina. No dubto gens que faràs molt bé la substitució de vacances de l'Antoni Bassas. Ja t'escoltaré. Bona sort i una forta abraçada.
1: Les tietes Àngela. De Rubí, la tieta Àngela.
4: Qui són les tietes de Rubí?
1: Són unes tietes mítiques i llegendàries que existeixen realment. Són dues senyores que són les meves tietes de Rubí, que en algun moment podrien respondre a alguna de les imatges que transmet el Serrat en la cançó La tieta i que, lògicament, me les estimo molt. Són com unes àvies per mi.
4: Doncs, Pere, tenim una última salutació.
1: Caram.
4: Una salutació especial, diguéssim. No totes aquestes n'eren, però aquesta ho és especial per la persona també, però per la forma en què l'expressarà.
1: Aviam.
5: Per tota la ràdio es diu que en Mas farà l'estiu. En Pere, que no l'Artur, que de tot es veu capaç, no se'ns queda a l'atur que me l'han fet mandamàs. Hòstia, nano, com et passes, substituiràs el Bassas. Et celebro i t'alabo, crido visca i crido bravo, rei del nabo i del rabo, comunicador procàs, comandante Pere Mas. Mentre tu penques i et canses, ens n'anem de vacances, a nedar i jugar al tennis mentre ens toquem el penis. Ara em toca dir, endavant, tu i programa, comandant.
1: El Joan Uller, el nostre gaiter de l'Eixample, el nostre poeta. Gràcies, Uller.
4: Escolta, tens un minut per dir el que vulguis.
1: T'he portat una cosa, justament. Volia consultar-te si et semblava bé, això. Un separador per posar dins el programa. Aviam com el veus.
6: A bord d'un iot, sota l'ombra d'un pi, sobre l'herba de la piscina, traient la sorra de platja d'entre els dits dels peus. O des de la feina. Cada matí d'estiu, al matí de Catalunya Ràdio. Fins que no torni el Bassas, amb Pere Mas.
1: Algun comentari, mestre Bassas? El fem servir o no el fem servir?
4: Em sembla molt escaient, Pere. És veritat el que han dit alguns d'aquests oients.
1: Jo crec que tots m'estimen massa i han estat extraordinàriament generosos.
4: Queda en molt bones mans. Pere, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molta sort i bones vacances.
4: Igualment per tu, quan toqui. Quan les fas tu?
1: Al setembre, tres setmanes.
4: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, són les 10, després l'altra tria, immediatament després el reportatge dels tres tenors sobre com són fora del micròfon Foix, Anu i Portavella. Temps a la carta amb Francesc Mauri al teatre, a les 11 a la discoteca i a 11:45 Territori APM. L'última, alguna pregunta més de l'any.
7: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
8: Ara sí que ja estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Us proposem marxar amb una gravació original de Flash FM dels inicis. Viatgem als anys 90, un programa que ja hem tractat aquí a la Hemeroteca de la ràdio que es diu Swing Flash i que presentava Jordi Casas. Escoltarem l'edició del 29 de setembre de 1997, un extracte de l'edició d'aquella nit. Aquest era un programa molt interessant de música house que tenia lloc entre setmana a partir de les 12 de la nit. Així doncs, un bon moment per escoltar bona música i temes nous mesclats en aquells moments pels DJs que acompanyaven a Jordi Casas des de Flash FM. I Jordi, abans d'acomiadar-nos, recordar també el nostre e-mail.
9: hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la recordo, eh? hemeroteca@radiosantcugat.com. Com bé diu l'Esteve, aquí ens podeu adreçar tot el que tingueu. Això són gravacions, fantàstic.
8: Doncs Jordi, ens escoltem en el proper programa. Que vagi molt bé.
9: Igualment, Esteve, que vagi bé.
10: Què, company? Directament de Festa Major?
11: Hola,
10: de Festa Major?
11: Sí, anem cap a Rupit, perquè és la Festa Major i avui toca l'Orquestra Meravella, que és una meravella d'orquestra, però no toquen claus ni coses d'aquestes, però bueno, és igual, és l'Orquestra Meravella, que sí. Són molt bons. I fan primer un concert a l'Església, la missa cantada, ara per la tarda fan el concert, que, bueno, canta no, opera i aquestes coses, que és una paranoia, i ara després de la nit, el ball, que comença el ball a l'Orquestra.
10: Trobes a ballar algú? Sí. Entre trauràs a ballar algú entre nosaltres? Que quedi entre nosaltres. Al ball, si trauràs a ballar algú.
11: Oh, i tant.
10: Sí.
11: Esclar, ballant tangos i pasadobles.
10: Això mateix.
11: I coses aquestes, perquè ells em penso que house no toquen. Tibos,
10: no, la meravella em penso que de moment el house no el toca, eh?
11: No,
10: i a Love Commandments tampoc ho cantarem. Molt bé, com et dius?
11: Cali.
10: Tali.
11: Cali.

0: Itali, Itali, tal. Doncs molt bé, que vagi bé la festa major, eh?
1: Vinga, una abraçada a tothom.
0: Passa-t'ho bé.
1: Vale.
0: Vinga. Una
1: abraçada a l'Andri i a l'Àngel.
0: Vinga, igualment.
1: Vinga, bona nit.
0: Bona nit i bona hora.
1: Adéu.
0: Gent que se va de festa major, escolta un programa de house i no té cap problema a l'ordenar de festa major i posar-se a ballar les cançons de l'orquestra Manoella, és tal com ha de ser, s'ha de ser polifacètica en aquesta vida. I de

From Desire. Vam fer una cançó que és la pera, que fa un any que va sortir, se'n van fer els remixos i ara està funcionant a tota Europa, especialment també a Itàlia. I com...

pels fills i gatos que poseu i per totes aquestes coses, els companys d'Illusion, que fa poc van acomplir el seu primer any de vida. Molta il·lusió, per cert. Backfire del Port Olímpic, us recordo que els dijous fem un party from Ibiza. Sí, que vaig allà a punxar música 100% ibizenca. I són uns dijous molt especials, els dijous de Backfire. Coberta de dijous a diumenge. Els diumenges són totalment de dos rooms, pràcticament prohibitius. Ho recomano a la gent sensible del cor, que no hi ha res. Perquè, escolta, us podria agafar un patatós amb tota aquella gent, amb tot aquell ambient, amb unes paies descabellades ballant sobre la barra, francament terrible. Backfire al Port Olímpic, i també recordeu Backfire a Planet Sol, perquè mengeu alguna coseta, preneu alguna copeta mentre feu bronzo al carrer València. Està Planet Sol i, òbviament, també hi ha el Backfire inclòs dins el pack Planet Sol. Allà hi trobareu els gemelos, àlies els bessons, o àlies de gemels, o de gemelos, que en realitat és un, el que passa que és molt nerviós i belluga.

i ara mateix un número 1 tremendo d'Ibiza durant tot l'estiu amb els The House of Funk, i això que es diu The House Promise. Home, no, The Funk Promise. Molt diferent dir The House Promise que The Funk Promise. The House of Funk amb The Funk Promise. Oh, sí, sí. De fet, aquest és el títol real d'intèrpret i cançó. Per cert, una forta salutació a l'Oliver del Privilege, que sé que en aquests moments està escoltant aquesta, la teva cançó, juntament amb DJ Cool. House of Funk, The Funk Promise. Tremenda. La vam tenir en exclusiva.

0: the promised land.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6, el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
4: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
4: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
1: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
4: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
4: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
5: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
4: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de ara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
4: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
0: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un velé enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
1: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
4: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
4: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
4: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
4: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
1: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
4: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
1: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
10: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
1: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del nou FM, que era l'Àries.
11: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
12: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
13: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
12: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
4: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
14: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
15: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
14: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
17: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquests moments saltarà una alarma.
16: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
19: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
18: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents. Guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
20: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús, i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
21: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
20: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
1: Punt final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de dues setmanes de cultura popular, donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
5: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
22: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida, tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
23: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
1: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
5: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blancs i blaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
0: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
5: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
3: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
5: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
1: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
26: Bé, i què voleu fer aquests dies?
27: Anar a una piscina caribenya.
28: Dormir en un hotel del Far West.
29: Volar a llops d'un drac.
26: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
30: Braseria La Bolera.
31: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
30: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
31: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
30: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
31: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
30: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: FM. Ràdio Sant Cugat.
32: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Sagalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit d'emigrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
3: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
0: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3... Passen 3 minuts, de fet, de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins al nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Notícies en xarxa.
0: 5 minuts per damunt de 3:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
6: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
0: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
7: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. Aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
8: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breus es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
0: Bé, els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
10: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
9: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
11: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
12: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
11: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu, en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
4: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
13: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
4: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
14: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
15: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
14: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
0: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
16: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
17: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on haurien de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
16: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
0: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. I comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C-28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
3: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el Port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
0: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
3: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
0: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
3: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escuder, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
18: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que de vegades, donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres, doncs amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
3: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
0: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
20: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
19: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
21: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros,

0: Aquest mateix any, durant el 2027, hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
1: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
2: De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
3: Les Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel, amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
4: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
5: El divendres, Silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Casellas.
4: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
7: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
8: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
7: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
6: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
9: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
6: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30 a 25.
3: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Pide por esa boquita un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest dijous al Faves Comptades ens acompanya el mestre Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i el compositor David Bozo, autor de Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra que s'estrenarà el pròxim 13 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat dins el concert La Clàssica de Prokofiev. Parlarem de la trajectòria de l'orquestra, d'aquesta nova obra nascuda a casa nostra i també del proper repte, la interpretació de la novena de Beethoven el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Josep Ferrer, David Bozo, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep, fa més de 3 dècades que vas fundar l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Com ha evolucionat des d'aquell origen amb l'Orquestra de Cambra, amb una quinzena de músics, amb el que tenim ja a dia d'avui, amb més de 35 anys?
1: Bé, em sembla que és a la vista de tothom, és evident. Vam passar d'una orquestra petita a una gran orquestra consolidada amb músics de primer nivell. Abans ens costava trobar músics que volguessin tocar amb nosaltres, ara és el contrari, tothom vol venir perquè sap que es treballa bé, tenim un públic molt fidel i molt contents de totes les feines que tenim i que els reptes que anem superant.
0: La temporada ja ha començat, però per la gent que ens estigui escoltant, a més d'aquest públic fidel que teniu sempre, que ja coneix bé el programa, quins són els plats forts que encara ens queden per gaudir aquesta temporada?
1: Mira, a nosaltres ens agrada fer una temporada que sorprengui el públic i que sigui molt diferent. Vull dir que anar a un concert no vol dir que cada cosa sigui un món diferent. En aquest moment tenim aquest primer concert, que tenim bàsicament l'obra principal és el Prokofiev, que és un compositor fantàstic i molt divertit i molt espectacular, però després també continuem fent novenes de Beethoven arreu del país. En tenim vàries, potser la més sonada és la que fem al Palau el dia 20, no sé quin dia, un dia d'abril. El 14 d'abril. I bé, i ja estem preparant, ja tenim preparada la temporada 26-27, fins a el juny del 27 ja tenim bastant programat tot. I aquest any, de forma immediata, després d'aquest concert de Prokofiev, tenim per Sant Jordi un concert també que és molt espectacular, perquè és la Cobla Sant Jordi, la Cobla, una de les millors del país, amb nosaltres. I fem un concert conjuntament, cobla i orquestra a l'escenari. Vull dir que això serà una cosa també molt novedosa i molt original i molt poc freqüent, i hem buscat unes obres adequades, i això també serà un punt fort. I després encara tenim el concert, per exemple, amb un pianista francès super, super, super famós, el Vincent Larderet, i després tenim, jo què sé, tenim la Brahms, participem amb la commemoració del 100 aniversari de la Montserrat Torrent, que fem un concert de Mataró amb la primera de Brahms, també participem amb l'aniversari Conxita Badia. Vull dir, la veritat és que tenim moltes, moltes coses i estem molt contents de precisament de treballar molt i de descobrir nou repertori.
0: Una temporada ben farcida, però hi ha nou cita que els oients s'haurien de marcar al calendari, perquè té especial importància, jo crec, sobretot pels veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és el divendres, el 13 de març, amb la Clàssica de Prokofiev, on proposeu un viatge pel classicisme de Haydn, el neoclassicisme de Prokofiev, que dirigiràs tu mateix.
1: Sí.
0: No sé per què heu decidit escollir aquesta clàssica. Mira, és que
1: la idea... aquest programa va sortir perquè la sinfonia clàssica... Es diu sinfonia clàssica perquè Prokofiev...
0: Li va posar el mateix Prokofiev,
1: sí,
0: oi? El clàssica...
1: Ostres, ara m'agafes que no...
0: Jo m'ho he estudiat una mica.
1: Sí, doncs segur, sí. Segur. Perquè és que el que sí que és segur és que el Prokofiev va dir: aquesta és la música que hagués escrit Haydn si hagués viscut al segle XX. És a dir, algú pot dir, però què té a veure, perquè és música molt diferent. No, és molt diferent amb moltes coses, però hi ha una cosa que és l'estructura, la forma de la composició. És a dir, aquest tipus de composició que va d'alguna manera inventar Haydn, que és la sinfonia, que consta de diverses parts, i amb el que hi ha una estructura, és a dir, que a la primera part doncs, hi ha uns temes que després es repeteixen al final. Vull dir, aquesta forma de descriure és la que, d'alguna manera, Prokofiev, com homenatge a Haydn, va escriure la seva primera sinfonia, dir, homenatge a Haydn, faig la mateixa estructura que fa Haydn, però Això no vol dir que la música no sigui absolutament diferent, perquè diguem-ne que les dissonàncies, el ritme, el color, la instrumentació, l'orquestració, tot és diferent, perquè una cosa és el segle XVIII i l'altra cosa és el segle XX, que ja hi ha la música
0: de jazz. Ens situem a principis, entre 1910 i 1920.
1: Però que el feix era música vanguardista a la seva època, vull dir, consideraven com molt innovador, i bé, per això hem lligat el Haydn amb el Prokofiev. I també hi ha una altra cosa que també ens agrada molt, és que a més de portar grans solistes o de prestigi o de reconegut prestigi, ens agrada també donar possibilitats a gent jove que
0: tindreu tenen... quatre solistes. Exacte. De l'ESMUC, oi, en aquest...
1: Exacte.
0: Concert,
1: perquè avui en dia hi ha gent jove que són absolutament boníssims, vull dir que tenen un talent i tenen una tècnica i tenen una preparació fora de tot dubte. I llavors hem aprofitat el Haydn, doncs, per fer un concert que hi ha quatre solistes, no una persona dreta davant de l'orquestra, sinó quatre, o sigui que són violí, violoncel, oboè i fagot, i això també li dona un punt d'espectacle i un punt de novetat. I només ens faltava la cirereta del pastís, que és precisament l'estrena, perquè a nosaltres ens agrada també estrenar i donar pas a obres d'ara, d'aquest mateix moment. Està molt bé la música del segle XVIII, està molt bé la música del segle XX, però per què no fer música del segle XXI? I aquí tenim el David, que ja estan parlant, doncs ell és molt pràctic i molt complidor i ens ha escrit una obra fantàstica, molt original, per cert, amb el que potser que ho expliqui ell, però sí. que també estrenarem en aquest concert.
0: Posem en context a l'audiència, parlant de Haydn, parlant de Prokofiev, del segle XVIII, del segle XX, però és que hi haurà també l'estrena absoluta, és a dir, que no s'haurà sentit mai abans, del Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra del santcuatenc David Bozzo.
2: Jo mateix.
0: Què us va motivar de posar el segle XXI en aquesta clàssica?
2: Bueno, jo crec que és que el Josep i jo tenim un problema, és que quan ens ajuntem sempre acabem traient idees i acabem embolicant la roca una miqueta. I en aquest cas, doncs, bueno, l'orquestra està pensant en comprar un nou instrument de percussió, que és el campanòfon, són les campanes penjades, i ja portàvem temps parlant amb el Josep, un dia hem de fer una hora amb campanes i orquestra i tal... I ha arribat el dia, i ja m'ha embolicat la troca una miqueta,
1: sí.
2: I jo m'he lligat la manta al cap, i bueno, he fet una obreta que és per percussió i orquestra, i a més també tenim un petit rapsode amb dues intervencions, amb text meu, estic agafant el gust de l'escriptura, tot sigui
0: dit. Carai!
2: I bueno, una hora curteta, uns 7 minuts, 8 minuts, més o menys, i no sé què més dir.
0: D'on neix aquesta idea? Perquè el títol és cridaner, David, el ritual de la bèstia i la terra.
2: Una mica,
0: d'on sorgeix?
2: Una mica neix de la nostra pròpia memòria, diguem-ho així. No? És per posar un context, jo soc nascut a Sant Cugat, actualment ja no he visc a Sant Cugat, però soc nascut aquí i he viscut 41 anys a Sant Cugat. O sigui,
0: et considerem Sant Cugatet,
2: sí, eh? Sí. Bueno. I bueno, jo vinc d'una família de pagès, no? I soc nascut a Catalunya, i també llavors en l'obra ens trobem elements que ens retornen una mica a la nostra memòria, com és el petit set de percussió del solista, una esquella, de vaca,
0: sí.
2: Que com a element rítmic ens trobarem amb l'orquestra d'una possessió de sardana, d'aquí els elements de la terra, no? I de la bèstia, i després les campanes com a element que ens retorna una mica a la nostra memòria. De fet, l'obra comença amb un toc de campana que potser algú, jo deixo la pista ja, si després del concert algú ve a veure i m'ho diu i ens ho encerta, que és un element bastant propi de Sant Cugat.
0: Ai, a mi em ve el repic de l'inici de Festa Major.
2: No és aquest.
0: No és aquest,
2: però ja n'hem descartat un.
0: Per tant, tothom amb les orelles ben obertes al concert.
2: Són, ja dic, són només dues notes que comencen la...
0: Paga-li, Joan.
2: No.
0: Ja prou. Si no, els ballarem tot. Tindrem la Carme Garrigó com a solista a la percussió. Com ha sigut aquest procés d'escriure per percussió, per orquestra? No sé quin repte estàs trobant. També ens dius d'aquesta nova faceta de rapsoda.
2: Sí, el primer repte és primer saber quins instruments podem comptar i què podem fer. No? Un evident, que era el campanòfon, que és l'instrument nou, i aquest hi ha de ser sí o sí, ha de tenir un element protagonista, que també s'ha procurat, no? I després veure una mica quina sonoritat anem a buscar i de més, no? Llavors, jo vaig començar a idear una obra, una idea d'obra, no tenia encara clar què faria, no? Llavors, dintre d'aquesta obra, dic, bueno, quins elements podem agafar, no? Llavors, si tenim les campanes, anem a agafar elements que puguin sonar a campanes. I al final n'hem acabat escollint res, que és el campanòfon, que és l'esquella com una espècie de campana, no? Uh-huh. No el tocarà com a element fix, sinó que el farà moure el percussionista. I després tenim el vibràfon, perquè ella toca molt el vibràfon, és un instrument que li agrada molt, llavors, bueno, com un element de làmines per buscar alguna cosa més melòdic, no? Doncs tenim aquest tercer element.
0: Josep, com és el repte de dirigir una estrena absoluta, a més d'un compositor de la casa, amb qui hi tens una relació, no? Que teniu complicitat, diguéssim.
1: Home, això és un... diguem-ne, és una oportunitat, perquè quan tu dirigeixes Haydn, clar, tu suposes que jo volia fer d'aquesta manera, no? Però no li pots preguntar al Haydn. En canvi, amb el David, sí, hi ha tanta confiança que jo li puc dir, escolta, vols dir que això d'aquí no és una mica, no és una mica raro? Vull dir que... I llavors ell em diu, no, perquè no sé què, no sé quant. Però després jo noto que sempre amb el respecte absolut, però que si jo dic alguna cosa, ell també diu, home, potser sí, potser no, i després li fa el que li sembla, però aquesta confiança a mi m'agrada molt, i a més és que és molt, és un compositor molt, molt original, que passa de la cosa més tranquil·la i més diguem, bucòlica, o més d'atmosfera, de sons i de coses, i de cop i volta doncs ell escriu amb uns ritmes d'aquests, a mi que m'agrada molt, per cert, que són aquests canvis de compassos constants, cara aquí, ara allà, ara un canvi de un compàs de 3, un compàs de 5, un compàs de 2, a tota pastilla, i això realment remou, diu, ostres, que està bé això, no? Vull dir, que xulo que és, no? Vull dir, tampoc es complica la vida, perquè hi ha compositors que escriuen coses impossibles, vull dir, que diuen, escolta, i per què dediques a escriure que un instrument vagi a l'extrem del seu registre, que saps que el músic s'ho passa malament, no, ell escriu que funciona, vull dir, que a mi m'agrada això, coses pràctiques, que no siguin coses de locuracions mentals, no? I bé, i han fet diverses obres seves, mm-hmm. i sempre, i per cert, l'orquestra també amb el Salvador també té un especial, el Salvador Bruton.
0: Sí, tant, el director titular d'orquestra.
1: Té un especial interès en sempre fer estrenes de compositors catalans, i aquest concert que faig jo, que no en faig gaire, però que em fa molta il·lusió també de fer-lo, doncs també volia mantenir aquesta línia que porta el Salvador, i com que tinc aquesta amistat amb el David, doncs escolta'm, això és fantàstic. Vull dir una cosa, que el campanòfon, que potser la gent no sap el que és, són, saps, aquelles campanes afinades, diguem-ne? Uh-huh. Però que allò que té forma de campana té una altra forma,
0: sí.
1: Perquè, clar, no podem portar en un escenari campanes de 200 quilos i portar-ne 15, perquè són les diferents notes. Llavors hi ha un instrument que són com uns tubs, que sona, que en diuen en anglès tubular bells, que són, uh-huh. que són exactament com a campanes. I quan
0: unes campanes tubulars,
1: unes campanes tubulars, i que quan tu veus i quan tu sents això amb el suïs tancat, no sap si està sentint això o les campanes del monestir. I llavors això li dona doncs, un aire, i precisament aquest és l'instrument bàsic que ens faltava, perquè tu, un músic, es porta el seu violí de casa, però un percussionista no es porta unes timbales de casa, uh-huh. perquè necessitaria un camió. Llavors hi ha uns instruments que són d'orquestra, que sempre, tradicionalment, és l'orquestra el que es proporciona. I d'aquests grans instruments ens faltava aquest, precisament. I per això fa 2 anys, com molt bé ha dit el David, van dir, si el dia que puguem comprem aquest instrument que ens falta, ell va dir, doncs jo us faré una obra. I per això ha sigut aquesta cosa que ha passat
0: aquesta embolicada el temps, que es deia, aquesta,
1: ha passat el temps i ha vingut l'oportunitat, i així, perquè tenim, insisteixo, que ara l'orquestra està, diguem-ne, entre cometes, triomfant molt a fora, fent molts concerts a fora de Sant Cugat, i llavors ens faltava aquest punt per completar, diguem-ne, l'instrumental orquestal, eh? Vull dir que...
0: És un punt que juga a favor, que juga en contra, que té el seu equilibri, això de poder treballar junts compositor i director, que et puguin preguntar, però que també et puguin qüestionar, David, no sé.
2: Jo, com a compositor, per mi és un avantatge.
0: Sí?
2: Perquè vulguis que no, sempre que... Siguem a Josep o quan treballes amb una altra formació, no? O sigui, el fet de poder treballar directament amb els músics també és un aprenentatge. O sigui, nosaltres sortim del conservatori, que hem escrit música, sortim al conservatori, que normalment el 90% de la música que hem escrit allà dins no s'ha tocat ni es tocarà, bàsicament. I clar, a nivell teòric, sobre el paper ho aguanta tot. Sempre diem el mateix, no? Ara ja no escrivim en paper, escrivim a l'ordinador, sí, en programes d'escriptura musical, de notació, i l'ordinador ho aguanta tot. I els samplejats i els instruments virtuals ho aguanten tot. Però després has d'anar amb una orquestra i aquest músic ho ha de tocar.
0: Com ho han rebut els músics? Perquè, clar, serà novetat per al públic, ha sigut novetat per vosaltres, també per als músics.
2: Encara no ho han rebut, de fet.
1: Sí. Doncs aquesta obra encara no l'han començat a fer, però vaja. No...
0: Tenim aquí la partitura, sí, sobre la taula, eh? El Josep la va repassant.
1: Sí. El músic, en principi, quan afrontem...
0: Tu que els coneixes bé, Josep.
1: Sí, afrontem un concert. El primer que miren és... mira la partitura del baix... a veure si hi ha algun passatge impossible.
0: No, allò no. Que els hi farà la guitza.
1: Exacte. Si hi ha un solo, però solo, i tu ets el solista...
0: El teu instrument.
1: Ei, un moment, anem a mirar això. Vull dir, perquè diguem-ne que el prestigi d'un músic està més pendent dels companys que del públic. No sé si m'explico. O sigui, amb un músic... Tu saps que el públic, doncs, fent un final una mica estrepitós i una cosa allò, pot dissimular de cara al públic en algun moment. Quan el públic ja està preparat, ja no. Però, en canvi, el músic, el company del costat, ell té que demostrar que realment domina la partitura. Per tant, el músic el que fa primer és mirar. Després mirar quines són les obres més difícils. En aquest cas, la més difícil és la Prokofiev, perquè hi ha unes parts de Prokofiev que són realment impossibles de tocar. Es necessita molt d'estudi. Mira, només et diré una cosa. Aquest concert el fem el 13 de març, no? Doncs a l'estiu passat, un músic m'està dient, escolta'm, us esteu passant, perquè estic estudiant... Estava estudiant això ja a l'estiu passat, perquè
0: és una partitura exigent.
1: Perquè és una partitura molt exigent. Llavors, la música del David, doncs és una música que té unes parts que es poden tocar amb molta, diguem-ne, entre confiança, amb una certa facilitat, i alguna part una mica complexa amb això del ritme, però bueno, que si ataquem directament el ritme i amb els músics que tenim, que són músics de primer nivell, jo crec que això sortirà molt bé.
2: Sí, a nivell tècnic no és una partitura complicada. Sí. Hem fet coses bastant més difícils.
1: A més, tenim...
0: A vegades no cal, tampoc.
2: No és necessari. És una mica el que deia el Josep abans, no? Sí. I tu pots escriure i pots buscar la impossibilitat de l'instrument i tindràs un músic que estarà allà mirant-se allò i és absolutament necessari fer això. I a vegades que no és necessari. En el cas d'aquesta obra, no és una obra que m'hagi creat la necessitat de complicar-ho tot a un nivell, no? Ja tinc altres obres que també són més difícils, no? Doncs no sempre tot ha de ser difícil, no tot sempre ha de ser extrem, no? Doncs,
0: bueno,
1: jo diria que aquest concert té una cosa molt bona, que és una gran varietat, Vull dir que això contrasta molt bé amb el Prokofiev, que té una velocitat extrema, i contrasta molt bé, també queda molt bé amb el costat dels solistes. És un concert que la gent s'ho passarà molt bé.
0: Doncs tothom convidat aquest 13 de març al Teatre Auditori a Vilarasau de Sant Cugat. No ens ha quedat temps, perquè arribem al final, de parlar de la novena de Beethoven que porteu al Palau de la Música. Per tant, Josep, t'emplaço a tornar un altre dia i en parlarem àmpliament. Fem aquest spoiler, 14 d'abril, reserveu-vos l'agenda, la Simfònica de Sant Cugat, al Palau de la Música, amb aquesta novena Sinfonia de Beethoven. Abans, però, reserveu l'agenda, 13 de març, Teatre Auditori, un gran concert. Jo que deia, la gent s'ho passarà molt bé, a més, amb l'estrena absoluta d'una peça d'un compositor de la casa, doncs, que sempre li dona molt valor. David, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica, fer-nos un avançament d'aquest concert que aviat viurà a la ciutat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
3: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: llargues i ens obren una finestra meravellosa per observar el cel. Avui, de la mà del nostre expert de capçalera, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, parlarem del cometa C2025-A6 Lemon, que promet regalar-nos un espectacle celeste a simple vista durant les setmanes vinents. A més, posarem la mirada més enllà del nostre sistema solar per conèixer els objectes interestel·lars. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinant amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions. Un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més, hi ha llunes, però és que, a més, hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua. Sí. Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots
1: Exacte.
0: Ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les coses dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C2025-A6 Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, a veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, /2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai.
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie. Vol dir, és el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas és l'Observatori de Mont-Lemon, per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però si continuen aquesta, o si acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes ens han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari, cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en força espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
0: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
1: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
0: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
1: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitja nit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar, perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
0: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
1: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que una estela o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
0: Al revés que els terratrèmols, per entendre.
1: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent, d'aquestes que per aquest no existeixen, arribem a magnitud 6, si és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí, com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
0: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
1: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passarà molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen amb trossos, amb fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no?, i que tenim el llistó molt alt, i tenim expectatives posades molt altes, i per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, Però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
0: Últimament també m'has sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com el 3i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
1: El subjecte interestel·lar, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. N'hi ha d'haver moltíssims, només que la nostra tecnologia és tan incipient que no els havíem descobert. I el primer va ser el famós Oumuamua, l'any 2017. L'any 2019, dos anys després, el segon objecte interestel·lar, el Borisov, i aquest, l'Atlas, 3i/Atlas, és el tercer objecte interestel·lar que hem descobert el mes de juliol d'enguany, per tant, molt, molt recent. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Ens visiten...
0: No queden atrapats en la gravetat del nostre planeta.
1: Exactament, ens visiten efímerament. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, bé, entrant, ja era dins, però acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart, que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants perquè, com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició. El sentit comú ens diu que ha de ser molt similar als nostres cometes, no? Però no és obligat això, i per tant tenen molt interès científic.
0: Què en sabem per ara del 3i/Atlas?
1: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
0: Jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
1: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET, tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses, que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, és una cosa tremenda. Jo, de debò...
0: La imaginació no té límits.
1: No, però a mi em comença a cansar força, aquests dies, això del 3i Atlas, perquè, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades, estem intentant entendre'l, comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua, en fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que, tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
0: De fet, ja tens un llibre,
1: que parla de tot això.
0: Sabem d'on ve el 3i Atlas?
1: No.
0: O quants anys pot arribar a tenir?
1: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve, i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. És a dir, que quan va ser expulsat del seu sistema solar, el nostre encara no existia. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
0: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
1: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi, que li faci entrar en una òrbita en forma d'U, com dèiem, que el deslligui completament del seu Sol. També hi pot haver col·lisions. col·lisions, que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
0: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
1: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així...
0: I hauran quedat atrapats en la nostra gravetat.
1: Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se, i van quedar atrapats pel Sol, i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
0: Per acabar, Joan Anton, quina informació i quins aprenentatges en podem treure d'aquests cossos interestel·lars?
1: Mira, sempre diem que els cometes i els asteroides són els fòssils dels sistemes solars. Per exemple, els nostres cometes i els asteroides són fòssils. Què vol dir això? En diem que són molt poc processats. Si tu agafes la Terra, per exemple, i agafes la superfície de la Terra i dius, anem a estudiar les roques més antigues de quan es va formar la Terra, apenas en trobes, perquè la Terra està molt processada, vol dir que ha patit impactes que han canviat la seva estructura, té tectònica de plaques i vulcanisme, això ha canviat completament l'estructura de la superfície de la Terra, no? Quan diem que un objecte és poc processat, vol dir que és pristí, és verge, és tal com es va formar, apenas ha patit modificacions, no?
0: I la seva roca... Podem fer el símil amb l'alimentació, no?
1: Per exemple... I per tant, ens interessa molt estudiar-los, perquè són fòssils, directament vestigis dels primers instants de creació del sistema solar, i no s'han tocat. I això ens dona molta informació de com s'han creat els sistemes solars. I aquesta és la gran cosa dels nostres cometes i asteroides, per això tenim missions robòtiques que hem enviat per capturar mostres d'asteroides i de cometes i dur-los aquí, que això és una cosa tremenda, per estudiar aquestes composicions.
0: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa.
4: El LEC d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
5: Molt bé, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
4: Gràcies a vostè per ser amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
5: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina, i per tant és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer, i aquests premis doncs també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal, i per tant el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
4: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
5: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social a ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren. Com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
4: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
5: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
4: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
5: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs, fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme. I l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes que poden ser tant públiques com privades però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
4: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
5: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès, doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i, segons a quins territoris, doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els, en tots els, en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten, doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real. Com he dit, no és una alternativa, doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també, doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir, doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat, doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i, en aquest sentit, doncs, hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord, doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions, doncs, tinguin en compte, doncs que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte, doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat, i això és el que més hem de valorar.
4: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
5: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop/premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos, doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot, doncs, que el dia també que fem, diguéssim, la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
4: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
5: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una

Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: No us oblideu de canviar l'hora aquesta nit. Gràcies.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Gil Rodés, com estàs? Moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
8: Moltes gràcies per convidar-me.
7: Nil, ets un jove de 29 anys, si no m'equivoco, que viu a les illes Svalbard. Les Svalbard són un arxipèlag de l'oceà Àrtic que políticament depenen de Noruega. I allà hi ets enginyer en cap del Departament de Geologia del seu centre universitari, correcte?
8: Correcte, sí.
7: Aleshores, la meva primera pregunta és quants anys fa que hi vas anar a viure?
8: Doncs fa 5 anys que estic vivint aquí. Vaig venir-hi primer com a estudiant a la universitat. Fan cursos que estan oberts a tothom mentre facis alguna cosa relacionada amb geociències. Pots venir a fer cursos i vaig venir un estiu a estudiar. I em va encantar i després d'això vaig estar fent un màster por ahí i vaig venir a fer el meu TFM aquí. I des de llavors, doncs, que d'alguna manera ja vaig començar amb diferents contractes i fa ara una mica més d'un any i mig que estic en aquesta posició.
7: I la teva idea d'un bon inici ja era quedar-te tant de temps?
8: No. No, en absolut no. Quan vaig venir per primera vegada em va encantar aquest lloc. I era com un somni tornar-hi, però no m'hagués imaginat mai. Portar 5 anys vivint aquí i estar d'alguna manera assentat.
7: Clar, és la regió habitada més al nord del planeta, tinc entès. Què va fer decidir-te marxar específicament cap a les Illes Svalbard?
8: Sí, jo sempre he tingut bastant interès en temes de regions polars. Tant l'Àrtic com l'Antàrtida són temps i són zones que això em despertaven molt interès, com molta passió, no? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, va ser ni pensar-m'hi, m'hi vaig tirar de cap. I la veritat és que en molts sentits s'està molt bé aquí dalt, s'està molt tranquil. També hi ha altres coses que pues, es troba a faltar el Mediterrani, el menjar i la cultura i tot això, però no, la veritat és que el grau de llibertat que hi ha aquí dalt és bestial.
7: Anem a parlar una mica de com es viu, no? Del dia a dia una mica que tens. Clar, és un lloc on pràcticament no hi ha llum, no? Tinc entès? Com ho portes, això?
8: Aviam, no hi ha llum durant mig any. Després, l'altra meitat de l'any és llum no parar. Ara, per exemple, hi ha el que es diu el sol de mitjanit, que va començar quan va ser crec que va ser mitjans d'abril. El sol ja no es va pondre. I això segueix fins a finals d'agost.
7: Llavors ara estàs tota l'estona amb llum.
8: Exacte, 24 hores al dia, i el sol està damunt del cap i això és bastant intens. De fet, hi ha gent que ho passa pitjor a l'estiu en tema de llum que no pas a l'hivern. A l'hivern és el contrari. A l'hivern, al novembre, es fa fosc i és fosc fins al febrer. Llavors, això depèn una mica de cadascú, no? Si hi ha gent que si té problemes amb dormir amb llum i tal, l'estiu ho passen fatal i després a l'hivern estan de conya. Jo sóc al revés. A mi la llum m'encanta i és com és un no parar. Pots estar passar-te tot el dia fent coses i en canvi l'hivern es fa durillo. Sí, això de llevar-te i és de nit, i vas a treballar i és de nit, i dines i és de nit, i tot és de nit, és com buah. I això durant 4 mesos es fa molt intens.
7: Clar, perquè les activitats que feu ara, per exemple, que hi ha llum 100% durant tot el dia, són més a l'exterior i entenc que després, quan es fos tot el dia, més a l'interior, o com funciona?
8: És bastant així. A nivell de feina, de fet, és, sí, tal qual. La universitat aquí és el que es diu... Fan una educació que es diu basada en el treball de camp. O sigui, tant siguis estudiant com tinguis els teus projectes i tal, és tot una mica... O sigui, el motiu per estar aquí és per sortir a fora, no? I estudiar l'ambient es diu High Arctic, o sigui, de l'Àrtic molt al nord, no? Llavors, això, quan hi ha la possibilitat, tot és sortir cap a fora, cap al camp... i a voltar, que vull dir que per això estem aquí, que és superxulo. I llavors, quan es fa fosc, sobretot ja cap a potser principis mitjans d'octubre, que la temperatura ja baixa, fa molt fred, les condicions són complicades, llavors el treball de camp per la gent de geologia, llavors s'acaba, llavors és quan toca estar a l'oficina i fer més treball d'oficina, no? En el departament de geologia és així, o sigui, la temporada va de febrer a octubre, més o menys, i després ja tot es tranquil·litza. Però departaments de geofísica, per exemple, que treballen molt en temes d'atmosfera i espai, tot el que serien aurores boreals, això, la seva època intensa
7: és quan és tot fosc.
8: És quan és tot fosc, exacte. Llavors, i durant l'estiu, doncs, és tot més tranquil. O sigui, que depèn molt del tema en què la gent estudiï.
7: Parlem ara de la teva feina. Dèiem que tu ets enginyer en cap del Departament de Geologia, del Centre Universitari de les Svalbard. Explica una mica més en què consisteix, és a dir, quina és la teva tasca concreta.
8: No tinc una tasca concreta. És bastant variat. La posició és una posició combinada entre el Departament d'Operations and Field Safety, que es diu, o sigui, Operacions i Seguretat al Camp, i el Departament de Geologia. Llavors, la meva tasca és bàsicament encarregant-me de fer l'enllaç entre aquests dos departaments. Per tant, totes les activitats que hi ha al camp en el Departament de Geologia d'alguna manera passen per mi i fem... O sigui, i la meva feina és donar suport a totes aquestes activitats. I el suport pot ser de molts tipus diferents. Pot ser un nivell més tècnic, a nivell d'equipament i això, o pot ser un suport a nivell més de sortir al camp amb la gent, per exemple, jo que sé, portar-los amb les barques, amb les motos de neu, fer una avaluació de com està el terreny, jo que sé, si hem de travessar travessar glaciars, si hi ha hagut molta precipitació, hi ha risc de llaus elevat, si hem de treballar en gel marí, totes aquestes coses, doncs, d'alguna manera, no són decisió única meva. Tenim un grup de gent que prenem les decisions, d'alguna manera, pel que fa a la seguretat del camp, però ve a ser una mica això, no? O sigui, donar suport a tota l'activitat que hi ha en el Departament de Geologia.
7: Valorar aquests factors de risc, no?, de seguretat, entenc que heu de tenir en compte bastantes variables. Tinc entès que ara just acabes de tornar d'un treball de camp a fora, diguéssim. Per exemple, quins factors de risc us heu trobat en aquest cas?
8: Aviam, el factor de risc canvia bastant, depèn de l'època. El que seria primavera és tot molt més relacionat amb fred, neu, gel... Ara l'estiu és tot molt més relacionat amb el que seria barques i sobretot fauna. Llavors, ara, per exemple, òbviament, aquí tenim ossos polars, llavors l'os és una cosa que sempre tens present, anem armats i tal, en cas de que tinguem un encontre així una mica que se surti de les mans, però ara, per exemple, l'activitat que estàvem fent, tema morses, és algo important. Hem estat enfront, o sigui, davant de glaciars, que es diu, no sé la paraula en català, però que es diu que fan un surge, que és un avançament ràpid, o sigui, molt espectacular. O sigui, els glaciars, jo què sé, es mouen a uns quants metres l'any. Llavors aquests passen a moure's unes quantes desenes de metres al dia. Llavors és com que tot el glaciar avança de manera brutal. Llavors, si aquests glaciars acaben al mar, doncs el que fan és... hi ha moltes peces, hi ha molts calvings, el glaciar es trenca, llavors formen molts icebergs, llavors doncs, això són temes que s'han en compte. Ve a ser una mica així, són tots aquests temes que, d'alguna manera, en funció del lloc on vagis, has de valorar. Quan és més treball basat a terra, aquí tenim el permafrost. Llavors, en funció de la temperatura, hi poden haver esllavissades, poden haver-hi coses així, si ha estat plovent una mica. Llavors, totes aquestes coses són factors que d'alguna manera, s'han de controlar i això. Però ja et dic que a la primavera tot això és completament diferent.
7: Clar.
8: I llavors és, doncs això, allaus, gel marí, glaciars, temperatura és un factor superimportant. O sigui, jo què sé, aquest any hem estat fent treball de camp a temperatures de 30 o per sota, 30 sota zero. Llavors, això és bastant fàcil tenir lesions relacionades amb tema del fred. O sigui, ja sigui congelacions o no fins al punt de congelació, però que et surten, o sigui, et fas mal a la pell i tal, s'ha d'anar amb compte. Llavors, si passes 10-12 hores al camp a 30 sota zero, doncs això se li ha de posar bastanta atenció.
7: Em comentaves abans que, clar, és una zona que hi ha molta població d'ossos polars. Com és conviure amb aquests ossos? Tu personalment t'has vist mai en alguna situació de perill?
8: Hi ha molts ossos polars i no. O sigui, depèn de com ho miris. I els números acostumen a canviar bastant. Quan la gent parla de les Svalbard, diuen que hi ha uns 3.500 ossos, una cosa així. Però quan mires la regió de les Svalbard, això inclou tot l'arxipèlag, més el gel marí que hi ha al nord, més Franz Josef Land. O sigui, és una regió enorme. La quantitat d'ossos que hi ha a Spitsbergen, que és l'illa principal de l'arxipèlag de les Svalbard i és on hi ha Longyearbyen, és on vivim, és una població de 300 i pico ossos, 320, una cosa per l'estil. Òbviament canvia cada any, però més o menys aquests són els números. Per tant, en una regió bastant gran no n'hi ha tants d'ossos. Però això no vol dir que no hagis d'estar atent, perquè sí que és veritat que te'n poden sortir sí, quan menys t'ho esperes. Els ossos són mamífers marins i estan bàsicament al voltant de la costa, però això no vol dir que no viatgin a través de l'illa. I, per exemple, és bastant habitual trobar-te'ls doncs, al mig de l'illa, en una gran vall que estan travessant des d'una costa a una altra, no? Llavors, això. Però en tema de viure, a Longyearbyen hi ha les famoses senyals de trànsit aquestes de l'os polar. Sí. I aquestes senyals, d'alguna manera, delimiten la zona en el que estàs o sota la protecció del governador de les Svalbard, que vol dir que no cal que portis protecció contra els ossos, i a la que surts d'aquest perímetre definit per aquestes senyals, llavors això vol dir que la protecció contra els ossos depèn 100% de tu mateix. Mm-hmm. O sigui, no, llavors has de portem pista amb bengales de fogueig, similars a les que hi hauria, a les que portaries en un vaixell per demanar auxili. Doncs portem coses similars per espantar els ossos, perquè, òbviament, això és el primer que intentes fer. Si tens un en contra, vull dir, cadascú en direccions contràries, però en cas de que l'os, per exemple, tingués interès en tu o tingués interès en una mica de l'equipament que portes i tal, llavors tenim aquestes bengales de fogueig per intentar espantar l'os. Mm-hmm. En cas de que no i en cas de que les coses vagin molt malament, doncs llavors també portem el rifle, no? Però sí, sempre el rifle és l'última opció. O sigui, no, jo no l'he utilitzat mai, per exemple. I preguntava si he tingut mai algun encontre així amb ossos i tal. I sí, n'he tingut, tant a nivell professional, o sigui, treballant, com a nivell privat. Potser el més incòmode va ser a nivell privat, la primavera passada.
7: Sí.
8: Que estàvem amb un parell d'amics, ens en vam anar bastant lluny de Longyearbyen, o sigui, en un lloc una mica remot, li podries dir. I estàvem a dins d'una cabin i estàvem cuinant i a la que ens vam girar teníem un os mirant per dins de la finestra.
7: Ostres!
8: I a la que vam callar i adonar-nos era una mare i les dues cries, que eren probablement de dos anys, més o menys, que tenen la mateixa mida que la mare, les teníem al sostre de la cabin. Així que va ser una mica allò, ens vam sentir com atrapats dins una capsa de sabates, però llavors no. Llavors això, una mica començar a fer soroll i intentar-los espantar i tal, i vull dir, sí, els ossos se'n van anar i no hi va haver cap problema, però això de tenir un os a menys d'un metre mirant per la finestra, que és el que estàs cuinant, va fer una mica d'impressió.
7: T'anava a dir, sí, ha d'impressionar. M'ha semblat molt curiós també, canviant de tema, que a les Illes Svalbard no s'hi pot ni néixer ni morir per llei. Com s'explica això?
8: Això s'explica que a nivell de néixer, aquí, sí, aviam, la població són 2.500 persones, no és gaire. Hi ha un hospital, però és un hospital de primers auxilis. Si hi ha algú més gran, t'envien directament cap a Tromsø, que és la ciutat gran que hi ha més a prop d'aquí. Llavors, que no s'hi pot néixer és perquè això no hi ha els recursos, d'alguna manera, per suportar el que seria un part o el final d'un embaràs. Llavors, quan la gent, això, estan embarassats i tal, quan la falta d'un parell de mesos se'ls envia o a Noruega o on sigui que vulguin, i llavors tenen les criatures allà. Realment, no sé d'on ve culturalment això, però actualment... Sí, es resumeix una mica en això. A nivell de morir, aquí a Longyearbyen, de fet, hi ha un cementiri, però és un cementiri antic, val?
7: D'acord.
8: Que crec que no hi ha ni els cadàvers, que els van retirar, perquè hi ha un tema del permafrost que parlàvem.
7: Mm.
8: Permafrost és quan el sol es congela, no? I la definició és que està congelat per almenys durant 2 anys. Però la part superficial del permafrost, es diu la capa activa, això es fon durant l'estiu i es gela durant l'hivern. I tots aquests moviments de congelació el que fan és que remouen molt aquesta part superficial del sol. Per tant, si enterres algú en aquesta part superficial, doncs quan l'enterres sí el pots tapar, però al llarg dels anys... Quan això va movent, doncs podria ser que acabis tenint parts del cos a fora. A part de que, com que fa molt fred, llavors els cossos no es descomponen. Llavors, doncs, això... Però hi ha un tema que de fet, a Svalbard, hi ha el tractat de les Svalbard i tal, però no hi pots estar si, per exemple, tens problemes de salut. Una mica lligat també amb tot el tema de l'hospital i tal, però si tens problemes de salut o si realment això estàs al final de la teva vida i tal, llavors doncs t'envien cap a Noruega. No? En principi no pots estar aquí dalt.
7: Hi ha altres catalans que estiguin aquí a les Illes Svalbard amb tu?
8: Sí, sí que n'hi ha. Per exemple, hi ha el Víctor, que just acaba d'acabar el seu doctorat en Biologia Marina. Qui més hi ha? Catalans, aquest és l'únic, però hi ha algun altre espanyol que treballa, per exemple, en temes de fan de guia, en temes de turisme. Però sí, això, el Víctor, i que això està també a la universitat, en un altre departament, però de tant en tant fem un pa amb tomàquet.
7: Ara que deies turisme, que n'hi ha molt per aquí les Illes Svalbard, o què es fa de turisme exactament?
8: N'hi ha molt, i de fet cada vegada en volen més, perquè a les Svalbard hi ha diferents motius pels quals la gent està aquí. Un dels d'ells, i bueno, de fet el més important, i el motiu pel qual hi ha tots els assentaments que hi ha, actualment d'habitats n'hi ha pocs, però n'hi ha d'altres que estan abandonats, i és el tema de la mineria de carbó. El que passa és que Noruega està tancant totes les mines de carbó que tenen i, de fet, ara han tancat l'última mina de carbó. Però tot i així volen tenir població aquí dalt per un tema una mica geopolític. De fet, a l'Àrtic hi ha com bastanta tensió. Llavors, doncs, això, per mantenir la població, el que estan intentant és ja augmentar la quantitat de turisme que hi ha aquí, que n'hi ha moltíssim. A la primavera, tot el que seria això, guiatge amb motos de neu i, doncs, això, experimentar el gel marí, experimentar travessar glaciars i coses d'aquestes. I a l'estiu, que és quan hi ha el volum més gran de turisme, doncs molt de creuers. Mm. Creuers d'aquests expedició que li diuen. Però de vegades, ostres, tenim aquí 5 o 6 creuers a la vegada, creuers amb 1.000 persones, sí, que això vol dir que hi ha dies que la població de Longyearbyen és quatre vegades la població normal, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, perquè és un lloc petit, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, no hi ha lloc enlloc, està tot ple, ple, ple de turistes que després pugen al barco i se'n van.
7: No sé si et planteges viure-hi a bastant llarg termini, aquí a les Illes Svalbard.
8: Jo crec que s'haurà de veure. De moment, alguns anys més, segur. Però no crec que m'hi quedi per tota la vida, en absolut. És un lloc superxulo, però té les seves limitacions i crec que això, tinc interessos de conèixer altres llocs i experimentar altres coses. Així que sí, que alguns anyets més, segur, però suposo que llavors buscaré algun canvi.
7: I ja per acabar, què enyores de Catalunya?
8: Família i amics, per suposat, això és el que més. Suposo que tothom que marxa de casa és el que enyora més. I llavors, lo típic, no? O sigui, ara està sent un estiu fred, bueno, fred, o un estiu com el que acostumava a ser aquests, potser els dos últims estius que hem tingut han estat estius de rècord, però ara estem, jo què sé, 5, 8 graus, una cosa per l'estiu, constants. Llavors, una mica de caloreta i això, poder anar a la platja i estar tranquil i no haver d'estar pendent que si porto el rifle o que si no, i allò, anar a prendre unes tapes o una cosa així, doncs, home, sona bé, no? Però hi ha altres coses bones, per suposat.
7: No sé si fas algun puja-baixa aquí per venir a veure la família o els amics de tant en tant.
8: Sí, intento un parell de cops l'any, allò, principis d'estiu i després de l'hivern, intentant fugir de la foscor, per suposat, intento venir cap a casa, sí.
7: Nil Rodés, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
8: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

Molt bon dia. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i això que estem sentint és una composició anomenada Boleros, que vindria a ser com morriña, més o menys, d'una compositora de la qual vam parlar ja la vegada anterior, que és Sophie Gayle.

Sophie Gail, compositora parisenca, coetània de Beethoven, arpista, pianista i cantant, i com podem escoltar en aquesta composició que estem sentint, doncs una mica escrita per la seva, per poder-la interpretar ella mateixa. Avui farem un salt en el temps, no molt llarg, saltarem 30 anys només, passarem de França a Alemanya i parlarem d'una compositora imprescindible, importantíssima en el seu moment i que, a més, en els darrers anys està vivint una redescoberta i una reivindicació de la seva obra, i és ni més ni menys que Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn va néixer el 1805 a Hamburg i va morir el 1847 a Berlín, com hem dit, compositora alemanya i, com el seu nom indica, germana de Felix Mendelssohn. Això que comencem a sentir ara, com podeu veure, és molt diferent del que estem sentint fins ara, ja té tot un altre caire, ja és l'obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn, compositora alemanya, és un dels grans prodigis de la música clàssica. Té un extensíssim catàleg de més de 400... Catalogades té 466 obres, i ella, a més, una gran compositora. En el seu moment va ser una grandíssima pianista, molt admirada i molt considerada. Pensem que estem en una època en la qual, per exemple, Mozart ja era mort, però havia nascut només 49 anys abans. Beethoven era viu i havia nascut 35 anys abans. I Rossini havia nascut 13 anys abans i també era viu. És una època de gran ebullició musical a Europa i on es cou gran part de la història musical que coneixem ara. Ella, juntament amb el seu germà, van ser considerats, podríem dir que eren com uns nens prodigi. Ells eren d'una família benestant, jueva alemanya, nets d'un filòsof molt conegut a l'època, que era Moses Mendelssohn, i eren fills també d'Abraham Mendelssohn, que era un important banquer i filàntrop berlinès de l'època. Amb dos germans van gaudir d'una excel·lent educació musical i humanística per dos costats, i a més, la família sempre, doncs, es rodejava de grans personatges, no? I ella també es perfila, com hem dit, com un gran prodigi musical, i la seva educació es dirigeix especialment cap a la composició.

Com hem dit, l'entorn musical de la jove Fanny incluïa personalitats de grans músics del moment, però també artistes, literats i pintors que realment van estar molt, molt impressionats pel talent musical d'ambdós germans. Parlem d'ambdós germans perquè és un cas ben curiós de molta admiració mútua entre els dos, i fins i tot Félix Mendelssohn ha sigut sempre un compositor molt conegut. Com hem dit, Fanny Mendelssohn s'està redescobrint ara, però en vida ambdós es van establir una relació musical, no només personal, sinó musical molt intensa, de col·laboració mútua i de mútua admiració. De fet, durant molts anys s'havia dit que Félix Mendelssohn s'havia apropiat de moltes obres de la germana, quan en realitat no, aquesta no és l'explicació. El que havia fet el germà és que, donades les circumstàncies de que la germana, doncs pel fet de ser dona, no podia estrenar moltes de les seves obres, doncs molt sovint s'estrenaven com si fossin del germà per poder-se donar a conèixer. Però el germà, Félix Mendelssohn, mai es va voler apropiar de les obres de la seva germana, ni molt menys. En qualsevol cas, ell ho feia d'alguna manera per ajudar, i ella també l'ajudava en les seves composicions.

Bé, amb dos germans van tenir també una formació musical paral·lela, que en tot cas, com que en parlarem en el proper espai, van viatjar a Berlín, després van estudiar a París, amb grans personatges reconeguts del moment, fins i tot amb una pianista que també en parlarem en el proper dia, perquè escoltarem música seva. I després, com dèiem, doncs, ella es va establir com a intèrpret i compositora, i va tenir una gran producció. En parlarem més abastament en el proper espai d'aquí 15 dies. Amb tot això ens despedim, moltes gràcies per la vostra atenció i acabeu de gaudir d'aquesta meravellosa obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

0: Doncs bé, tenim una gran cuinera aquí al nostre costat. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs avui anem per l'àpat d'avui.
1: Doncs avui l'àpat d'avui també és un àpat de festa. Un ànec.
0: Ah!
1: Sí, ànec amb salsa fins, si us agrada.
0: Bé.
1: O bolets, clar, si no us agraden els
0: salsafins se'n troben prou?
1: Ara sí, perquè ara és el temps, el novembre i finals d'aquest mes, vull dir, se'n troben. Ja sabeu que el salsafí és com una pastanaga, igualment la mateixa forma que una pastanaga, i s'ha de cuinar com si cuinessis una pastanaga. Vull dir, s'ha de, primer de tot, el salsafí s'ha de tallar la part de dalt, que és el que va junt amb les fulles, el talles una mica i llavors s'ha de pelar.
0: Ah, està bé.
1: Llavors el podem pelar amb un pelador d'aquests que ja tenim o el podem pelar amb un gabinet al revés.
0: Ah!
1: Dic al revés perquè no el cantó que talla, el cantó que no talla.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Llavors el peles i veus que treus tota la pela.
0: Si ho fas el bastó que talla, deus treure massa, no?
1: Treus massa. O sigui, en canvi, si tu el treus per aquí, només surt just el que és ben bé la pell del salsafí. Llavors, aquest salsafí el que hem d'agafar és rentar el ben net, ja tenir aigua bullint amb una mica de sal i bullir el 15 minutets.
0: Va.
1: Una vegada l'hem bullit, l'hem d'escórrer i llavors l'hem de fregir, enfarinar i fregir per posar-la a la cassola que el vulguem posar.
0: Molt bé, això és una de les coses primeres
1: que hem de fer per això. I llavors parlarem, doncs, un ànec gros de la manera que sigui, però un ànec d'aquests n'hi ha per 8 o 10 persones perquè s'ha de tallar a octaus.
0: Però totes vegades els ànecs...
1: S'encongeix bastant.
0: Ah.
1: Sí, sí, s'encongeix bastant l'ànec, sí. Llavors agafarem un ànec, ceba, 250 grams de ceba per fer el sofregit, unes 6 o 8 cullerades de tomàquet natural, un bon got de rabirranci que no hi falti, el safrà, pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, llorer, una mica de canyella, pebre, oli i sal. I una mica de... i farina per posar-hi una mica de farina.
0: Aigua. A veure, el safrà què hem de fer? El deixem a sobre la tapa?
1: Sí,
0: com allò que...
1: no, el safrà el posem...
0: O com ho fas,
1: el
0: tu?
1: Posem en un paper una mica allà al costat del fogó mateix que fas fent, i llavors amb els dits les micules una mica ja queda desfet.
0: Val, perquè sempre tinc l'idea de la meva mare,
1: sí,
0: o la meva àvia, que posaven a sobre
1: la
0: tapa, no?
1: Perquè s'escalfés, doncs, amb una mica de paper de cuina, el poses aquí perquè no t'escalfi. I llavors aquí, per la picada aquesta, necessitem unes 20 ametlles o 25, 3 grans d'all, pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Jo, l'ànec aquest, el faig tal com el feia la meva mare i la meva àvia, que el faig amb una olla. No el faig rostit, perquè resulta que al fer la olla tota la grassa que té, la treus. No t'hi queda gens de grassa. I amb l'olla faríem, agafaríem una olla, ja el tindríem tallat a quarts, ben net, sempre rentat, llavors el tindríem en sal i pebre, ja salat i empebrat, agafem l'olla i fem el sofregit en aquesta olla.
0: Ah, està bé.
1: Quan tinguem aquest sofregit fet, hi posem l'ànec en fred, hi posem un bon raig de vi, i llavors hi posem aquesta mica de pebre vermell que hem dit, i la mica de safrà, i li donem un parell de voltes. Ho tapem, i hi posem aigua. I posem aigua. I que això se'ns vagi covent...
0: L'aigua perquè
1: tapi... A la tapadora.
0: Ah, val.
1: I aquest ànec anirà deixant tota la grassa que ell té i es anirà estovant. Poder de cap d'una hora, veuràs que ha deixat molta grassa, tombes l'olla en compte i amb una cullera treus tota aquella grassa que t'ha quedat a l'olla. I veuràs que t'ha quedat tou, però tovíssim, treus tota aquella grassa, n'hi deixes una miqueta, com és normal, depèn, hi ha ànecs que en fan més, hi ha ànecs que menys, i llavors hi tires la picada i ho cobreixes amb una mica d'aigua d'aquesta mateixa de la tapadora que ja és calenta.
0: Ah, molt bé.
1: I el cobreixes, però en 3 o 4 dins menys, perquè com que ja serà cuit, no se'n veurà gaire de suc.
0: És a dir, no cal que tapi l'ànec.
1: No cal que tapi,
0: Vale.
1: I llavors, si no hi ha, ni pots tirar més. Millor que n'hi hàgim de tirar més que no pas que el fem igalit, perquè llavors quedaria igalit. Llavors el rectifiquem de sal, el deixem uns 3 quarts d'hora així, el posem en una cassola i llavors el deixo refredar aquí dins a l'olla, perquè sempre que fas un menjar... No el treguis de seguit d'allà on el fas, perquè això acaba de coure i acaba d'agafar els gustos.
0: Amb l'escalfor acaba de fer un procés, no?
1: Acaba de fer aquest procés, en canvi, si tu el treus, li trenques aquest procés.
0: Ah, molt bé, molt
1: llavors tu el deixes un parell o tres d'olles en aquesta olla, i llavors jo t'ho dic posar-la en una olla perquè per servir és més fàcil. Llavors ja tens una cassola, podria haver passat 3 hores o poder l'endemà, eh? Si ho has fet a la tarda, l'endemà, no hi ha cap problema, abans de posar-la a la nevera. I llavors ja tens aquests salsa fins que els hem fregit i els hi poses a sobre. Si ho fas el mateix dia, els hi has de posar abans. I si ho fas de cap de 3 o 4 dies, a sobre. I quan ho escalfis, ja agafaran
0: el gust
1: aquell
0: i deixaran anar. Gaire, tu aconselles que s'estigui després amb els salsa fins i tot fent el xup-xup?
1: Si tu menges el mateix dia, que és millor sempre fer-ho abans, eh?
0: Sí.
1: Tots els guisats. Si és el mateix dia, una mitjoreta.
0: Mitjoreta,
1: o que et reposi una hora o dues, és bo. És bo, eh? Però esclar, llavors ho has de fer molt aviat. Jo sempre ho faria el dia abans.
0: Va.
1: O 2 o 3 dies, eh? Perquè això a la nevera
0: clar,
1: no hi ha problema. Mentre tinguem lloc a la nevera, perquè ara aquests dies... I no cal ni congelar-ho això en 3 o 4 dies, eh? No cal. Això, aquest àpat, el podeu fer el dia dels Reis o el podeu fer el dia d'any nou, per variar una mica. Mira, uns canelons, i això és fantàstic.
0: Ui, bueno, amb molt tips,
1: o un pica-pica.
0: Ah,
1: un pica-pica,
0: tanto, eh?
1: Un pica-pica.
0: Jo el que també em fa pensar, Joana, és que en l'ànec, segons la mida, tu dius que sigui una mica gros, que, esclar, en l'olla resulti que, esclar, que te queda un tros d'ànec a sobre l'altre.
1: Sí, bueno, però tu ja el vas sacsejant. El vas tombant,
0: val.
1: I allò es va covent. I es va enrossint.
0: Perquè, és clar, jo una olla tinc olles grosses,
1: bueno,
0: però esclar...
1: Bueno, però a veure, sí, però una olla, per exemple, de 10 litres ja t'hi queda bé.
0: Esclar,
1: home, una olla petita no, eh?
0: No, esclar. No.
1: I si no, el pots fer rostit. Pots fer rostit.
0: Però ja queda diferent,
1: llavors,
0: segurament, no?
1: Si el fa rostit, també, quan el tens rostit has de treure aquell greix, i llavors ja has de posar l'aigua perquè s'estovi.
0: Val.
1: I llavors l'has de treure i llavors has de fer el sofregit en aquella mateixa cassola i tornar a posar l'ànec i llavors posar-hi l'aigua i la picada i tot igual. Si el feu amb una cassola és el mateix, però diferent.
0: Sí.
1: Jo el faig així pel sentit aquest de la grassa, perquè no n'hi queda gens de grassa.
0: Que bé. Molt bé, vinga, repetim els ingredients, Joana.
1: Un ànec, depèn de la quantitat. I si llavors veieu que aquest ànec no hi arribeu, també hi podeu barrejar una mica de pollastre d'aquest de pagès.
0: Sí.
1: Perquè com que resulta que tots volem cuixes, i cuixes n'hi ha poques. Doncs llavors,
0: ja
1: què fem? Jo a vegades he agafat llavors cuixes de pollastre
0: i
1: ho he barrejat. I vull dir als meus nets, dic, és ànec, no se n'entenen ni si és nànec ni... Els grans sí, però els nets...
0: Bueno, i si no hi poses també allò que... A vegades també, no sé si tu has fet, hi poses un tros de botifarra
1: també,
0: crua, que també hi dona molt bon gust,
1: I també hi pots posar unes mandonguilles.
0: Aca!
1: Unes pels nens, perquè els nostres, els nets, doncs fas unes mandonguilles i també els hi tires aquí.
0: Va.
1: Queda l'ànec, mandonguilles, queda molt bo.
0: Ha de ser també. Molt bo, esclar, perquè dona el seu gust.
1: Això, el porc, i aquest any diu que hem de apoyar tota la gent, aquesta gent de tot el que ha passat amb la pesta aquesta, hem d'apoyar els pagesos, doncs gastem porc si ens ve bé.
0: Bueno,
1: si ens ve bé. Però bueno, sí, hem de confiar que tot...
0: Ara ja en aquests moments ja està tot
1: molt controlat.
0: Però
1: déu-n'hi-do aquest any els pagesos, entre les gallines... Les vaques. Ara els porcs, pobra gent, tu, que tot els hi va sobre, eh?
0: Vinga, anem-hi cap als aquests ingredients, que agafin bona nota, que la nostra audiència...
1: L'ànec, aquest, el salsa fins, 1 quilo, llavors, si voleu posar els bolets, mig quilo de bolets, en tindreu prou, d'aquests de pot, els vendiu els a sempre, perquè allò, aquell suc que fan, jo sempre els vendeixo. Llavors, la ceba, 250 grams de ceba, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquesta natural, ja natural, però triturada, un bon got de vi ranci, el safrà, una mica de pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, un parell de fulles de llorer, un trosset de canyella, la sal, oli, el pebre, la farina aquesta, quan tinguem l'ànec que quasi bé diem que ja hi anem a tirar l'aigua, posem una cullerada de farina en el suc, perquè en el sofregit, i la deixem coure una mica, perquè això ens fa que ens quedi el suc espès.
0: Ah, molt bé.
1: Que no quedi, saps com te posen el plat que veus aigua?
0: Sí.
1: Això fa que quedi el suc espès. Llavors hi farem aquesta picada, amb aquestes 20 ametlles, més o menys, o 25 o 30, les que vulgueu, els tres grans d'any, uns pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Farem això molt túrmix, tot ben finet i tirat. I ja estem.
0: Molt bé, doncs perfecte. Un bon àpat,
1: bon àpat.
0: Per dies festius, perquè l'ànec, si no es passa un dia així festiu especial, normalment a casa
1: l'ànec trobo que ara per Nadal es gasta molt. I en trobes amb facilitat perquè les botigues en tenen.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bona setmana.
1: Fins la setmana que ve.
0: Exactament.
1: Ho esperem a tots. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.
1: La ràdio amb samarreta.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els convidats, els seus convidats en aquestes trobades, doncs poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4, i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també, sobretot, i no oblidem, perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure. I és una obra de joventut, del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir, i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Avui es commemora el Dia Internacional del Voluntariat, una oportunitat per poder fer reconeixement al voluntariat i a les entitats que dediquen el seu temps i entusiasme per millorar el seu entorn. Per parlar-ne, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Núria Fernández, regidora de voluntariat, l'Òscar Hernández, voluntari de Protecció Civil, el Miquel Puigmartí, voluntari responsable del Rebost de Càritas, i el Ramon Gòdia, voluntari lingüístic. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I
2: hola,
0: felicitats bon dia. En aquest dia internacional del voluntari, que pretén donar les gràcies i donar visibilitat també a tota la tasca que feu les persones que formeu part d'algun col·lectiu de voluntaris i voluntàries, que sempre es fa des de la generositat, oi? Senyora Fernández, de Sant Cugat tenim una oficina justament del voluntariat, tenim la seu aquí molt a propet de la ràdio, a la Casa de Cultura. Ens pot fer 5 cèntims de quins són els objectius principals d'aquesta oficina?
1: Oh, i tant, és una, com ja ho has dit, és una oficina del voluntariat que la tenim aquí a la Casa de Cultura. Es va començar l'any 2013, vull dir que ja farà uns quants anys que la tenim, i a més, no només això, sinó que a més en aquest govern li vam donar tanta importància al voluntariat que tenim la regidoria de voluntariat, que això és una cosa que és nova i crec que li dona molta importància. En aquesta oficina tenim més de 900 persones vinculades a aquesta oficina del voluntariat i unes 145 entitats que col·laboren de forma directa i activament. És a dir, al llarg d'aquests 11 anys, més de 1.286 santcugatencs n'han format part, no? Ja només aquest últim any, el 2024, perquè les dades del 2025 encara no les tenim, han hagut 114 persones més que hem de dir que, tot i que avui aquí hi ha homes, la majoria són dones, que són les voluntàries, han fet un pas més per implicar-se i per acompanyar, a trobar l'entitat i a buscar quina entitat o quina voluntariat encaixa més amb la seva forma de fer.
0: El Martí Rey, ara, que deia, justament avui ens acompanyen tres homes, no és res que sigui volgut, hem parlat amb les diverses entitats i ha coincidit així, però ja que el Miquel somreia, no sé si a les vostres entitats hi ha més homes o dones. Què és això, el voluntariat té gènere o no? No,
3: jo diria que a Càritas, concretament, predominen les dones. Vull dir, som menys homes els que som. Mm-hmm.
4: Sí, en el cas de Voluntària per la Llengua he tingut oportunitat de participar en alguna trobada que hem fet i diria que 50-50, si fa o no fa, sí.
0: I a Protecció Civil com ho tenim?
5: A Protecció Civil som més homes que dones, però bueno, hi ha bastants dones i els últims voluntaris que s'han incorporat, tots són dones. Vull dir, les tres últimes que han entrat. Ah. Vull dir que és una cosa que va guanyant...
1: Jo em vull dir que, per exemple, d'aquestes 114 persones noves de l'any 2024, 72 són dones i 42 són homes. Vull dir, aquí ja veiem la diferència.
0: Aquesta seria la fotografia. Ho ha explicat breument, regidora, però per la gent que no ho conegui i vulgui aprofitar per utilitzar aquest recurs, aquesta oficina que tenim a la ciutat, a qui va destinada?
1: L'oficina de voluntariat pot ser dues parts. Per un cantó, hi ha les persones que volen ser voluntàries i no saben on anar. Vull dir, per exemple, allà, pues, si volen ser una... Normalment es demanen més voluntariat de forma social, és a dir, acompanyar aquelles persones vulnerables, aquelles persones amb diversitat funcional. Ara tenim molta gent que vol ajudar sobretot a la malaltia de l'Alzheimer, que és una gran problemàtica per l'edat que significa cada vegada més grans, però també la parella cada vegada és més gran i per tant necessita ajuda. Però també hi ha altres, hi ha molts també sobre la llengua, és un dels temes que cada vegada creix
0: Vostè
1: més.
0: Vostè també n'és regidora.
1: Jo també soc regidora de la política lingüística i per tant aquí veiem que necessitem gent com el Ramon perquè siguin parelles lingüístiques, però per l'altre cantó també hi ha les entitats. Hi ha les entitats que necessiten doncs, per fer qualsevol acte, per fer, per fer parades, per fer difusió de les coses que fan. Hi ha les dues coses. El que fem a l'oficina és encaixar la persona amb l'entitat i buscar-ho. O, per exemple, tenim una de les coses que també hem fet és que han tingut aquest any l'empresa HP, que tenia té un voluntari corporatiu i va anar a l'oficina i va dir tenien quasi 60 persones que volen ser voluntàries. Doncs les vam, en aquell moment, l'Associació de Famílies d'Alzheimer necessitava gent, doncs els vam ajuntar. Però no només fem això sinó a l'oficina voluntària, sinó que també el que fem és ajudar les entitats. Com les podem ajudar? Doncs amb formacions, amb formacions de captació a fons, formacions per fer comunicació de les entitats, formació per assessorament fiscal. I, per exemple, farà cosa d'unes 3 setmanes, jo és la segona vegada que ho hem fet, trobada d'entitats. Vull dir, les entitats entre si que es coneixin, estan tot un dematí, es coneixen, i hi ha aquestes sinergies entre una entitat i l'altra que ajuden doncs, pues, a ajudar-se amb voluntaris o a vegades a fer accions conjuntes, perquè clar, tot el que suma doncs, és millor.
0: Aprofitant que la tenim aquí, l'any passat l'Ajuntament es va començar a implementar els serveis de salut municipals, que també és regidora de salut.
1: La prescripció social, no?
0: Sí, la prescripció social amb l'objectiu de trobar aquestes activitats no, dins dels teixits socials de la ciutat que ajudin a millorar aquest benestar i aquesta salut del pacient.
1: Exacte.
0: No sé si ens pot fer una petita pinzellada de com està funcionant,
1: la prescripció
0: és prou nou.
1: Exacte, es basa en que... A més, jo soc farmacèutica i, per tant, conec que cada vegada més fem un abús dels antidepressius, dels antipsicòtics i tot això. Llavors, s'ha vist que moltes vegades aquesta necessitat d'aquesta medicació és deguda a un aïllament, a una soledat, a una salut mental deguda a l'edat, a les persones grans que viuen soles. Llavors, què fem? Doncs que, juntament amb els metges dels CAPs, això ho fa els metges dels CAPs, quan veuen que aquesta patologia es pot ajudar, no amb un fàrmac, sinó fent comunitat amb la persona, llavors els hi fa una prescripció, seria com una recepta, però en lloc de recepta li diu, has de caminar. Això ja sempre s'ha fet, però què passa? Si tu a una persona gran li dius, has de sortir i caminar, em dirà, bueno, sí, i on vaig? I no ho fan. Llavors, què fa? Juntament amb l'oficina de voluntariat, tenim aquestes entitats, com és l'Ateneu, el Club Muntanyenc, etcètera, que se'ls diu a tal dia, a tal hora, vés allà i pregunta per què una persona, de tal forma que ja van directe i aquella persona els rep i els diu, pues mira, a vegades pues, uns caminant, l'altres fan pintura, els altres només anar a prendre un cafè, però ja és aquesta solitud no desitjada que puguem ajudar una mica a totes aquestes persones.
0: A vosaltres, què us va portar a fer voluntariat? Què va encendre plantar la llavor?
5: Bueno, en el meu cas, jo vaig entrar a la Protecció Civil fa 2 anys, aquí a Sant Cugat, perquè ja m'apropava a l'edat de jubilació i em vaig plantejar, bueno, jo què faré amb el meu temps lliure, no? I tinc una feina molt absorbent, sóc periodista i hi ha molta dedicació i em feia una mica de por això del buit aquest d'aturar-me i què fas? I a partir d'aquí un dia va haver un incendi a sobre del Mercadona, que fa 2 anys i alguna cosa, en una vivenda, i hi havia gent de Protecció Civil a fora, regulant el trànsit i mirant que la gent no s'apropés. I llavors em vaig dirigir amb un d'aquests homes, que es diu Joan, un voluntari veterà, i em va explicar, bueno, he passat per l'Ajuntament, hi havia 2 vies, l'Ajuntament o directament a l'oficina de Protecció Civil, que està a prop, i pregunta, i així va ser.
0: I així va començar. Ramon, en el teu cas?
4: Sí, en el meu cas... Recordo perfectament el dia, va estar potser en un telenotícies de TV3 on es va anunciar que l'ús del català cada cop era menor, no? O sigui,
0: dimarts en parlarem precisament amb la Mar Oñate, responsable del servei local de català.
4: Molt bé, doncs ho celebro. Sí, sí. I clar, llavors vaig pensar, molt bé, la primera reacció és queixar-se, no? Però dic, i si passem a l'acció? I dic, podria fer alguna cosa, encara que sigui una cosa petita. I bueno, jo coneixia ja l'Associació de Voluntaris per la Llengua, per altres referències, alguna amiga que hi havia participat, i simplement em vaig unir amb ells amb un mail i un WhatsApp. I a partir d'aquí, pues, bueno, he començat a teixir una sèrie de relacions amb els aprenents, i el que m'he donat compte és de que, sí, jo els entrego 1 hora a la setmana, que tampoc és tant, no és molt, 1 hora a la setmana, però, de fet, el que rebo jo crec que és més que no pas el que els aporto. T'ho dic sincerament, de veritat. Ara estem vivint en un món dels missatges curts, de WhatsApp. O sigui, no es produeixen narratives completes de converses llargues com es produïen abans. Aquesta gent que viu sola a casa, doncs té dèficits d'això. I jo, de fet, mira, els animaria, en aquesta part de la població a la que s'ha referit la regidora, a participar també d'aquesta activitat. Molts d'ells poden.
0: Perquè sou tan voluntaris, les persones que sou catalanoparlants, per entendre'ns, com l'altra part de la parella lingüística, eh? Totalment. Que tothom és voluntari.
4: Exactament. I bueno, en definitiva, així va estar, no? Vaig decidir passar l'acció en un pas molt petit, però que és tan petit que jo crec que molta més gent el podria fer, i jo els animaria que ho fessin.
0: Després farem una crida.
4: És molt saludable. Abans hem parlat de medicina, és supersaludable fer-ho.
0: Martí, i en el teu cas, quan vas començar a exercir el voluntariat? I no sé si va ser directament al rebost o...
3: No, jo va ser molt senzill, vull dir, un dia... La meva senyora era voluntària, les dones són voluntàries, per definició, podríem dir, no? I em va dir, ens podries venir a ajudar, era aquest temps, aquest vols de Nadal, que tenim necessitat d'una persona tal i qual. I vaig anar. I d'ençà aquell dia, doncs, fins ara, ja fa quasi bé 17 anys, que junt amb altres persones cuidem de fer funcionar el rebost i atendre, doncs, les persones que tenen necessitats. Perquè l'important no és el fet de repartir aliments o no, sinó per nosaltres és més important el voluntariat que fem en el rebost, és establir contacte amb aquestes persones que d'alguna forma estan fora del sistema o pròxims a estar fora del sistema, i llavors el donar-los aquest minut, que no els donem massa més a cadascun d'ells perquè tenem bastanta gent, el donar-los aquest minut fora del seu ambient normal o establir un cert diàleg que després en el pas del temps es va allargant, aquí és on realment penso que donem el més important, a part d'ajudar-los a menjar.
0: Gairebé és l'excusa, oi? El context de menjar, tot i que tan necessària, malauradament.
3: Llavors, per mi, l'aspecte de relació humana és el més important que fem.
0: Sou voluntaris d'una entitat o de més d'una?
5: En el meu cas, ara, només aquesta entitat, però al llarg de la meva vida he col·laborat amb alguna altra associació. Jo penso que això del voluntariat és una cosa que la portes una mica endins, i quan trobes una associació que et dona aquestes possibilitats de sentir-te útil i d'ajudar els altres, és quan realment t'aboques amb ells. Però en el meu cas vaig fer 3 voluntariats al llarg de la meva vida.
4: Bé, en el meu cas podria dir que aquest any també he participat en un altre tipus de consultories, una consultoria solidària d'una escola de negoci. Jo soc consultor, abans intern, ara extern, i concretament aquesta es va dirigir a una escola amb un col·lectiu de necessitats especials, econòmiques, necessitats econòmiques especials, i és una consultoria d'un altre estil, és diferent, però que també aporta, i torno a insistir una altra vegada, en el concepte de reciprocitat. És en aquest concepte que no deixaré d'insistir, en el de reciprocitat, perquè per mi ha estat com un gran descobriment. O sigui, pensar, però jo què puc aportar, què he de fer? I te n'adones que tant com aportes, reps. Voldria insistir en aquesta idea.
0: No sé si la regidora també és o ha sigut voluntària,
1: sí,
0: o...
1: I tant, sí. Jo, abans de ser regidora, formava part de voluntària de tres entitats, però clar, com sent regidora no tinc temps, però quan acabi de ser regidora m'hi torno a incorporar, per suposat. I a més, ara que conec més entitats, ja tinc algunes més que...
0: Se li gira feina.
1: Sí, que m'hi penso posar, perquè de veritat que m'agrada molt el que estan fent.
0: El Ramon insistia en aquest concepte de la reciprocitat, no? Què creieu que aporta el voluntariat a la comunitat, no? Però també a nivell personal a cadascú de vosaltres.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que has comentat, que això és hi ha un feedback sempre. Quan dones, reps. Però no dones per rebre, però inconscientment... ho estàs rebent.
0: Hi ha una part de gratificació personal.
5: Molt. Vull dir, a vegades, en el nostre cas, una persona que se t'apropa perquè et veu amb el cotxe fent un servei ordinari un diumenge pel carrer, t'atura i que ha perdut un nen, un gos, el que sigui, inclús la cartera, ajudar-la, escoltar-la, donar-li servei, facilitar-li quines són les vies per solucionar aquell problema. Això et dona sentit a el que estàs fent, i a més la satisfacció d'ajudar l'altre, que jo penso que això és increïble, que si tothom ho experimentés, tindríem overbooking de voluntaris, perquè és una cosa molt maca.
4: A mi, si em demanes una paraula, diria cohesió. Diria cohesió en el sentit de que ens relacionem amb persones que han vingut d'un altre país, o sigui, estar en un país que no és el seu, em sembla una obvietat, però imagina tu al revés, que estàs en un país que no és el teu i que no coneixes a ningú. Llavors, aquest, en el voluntaris per la llengua, a part de donar-li un espai segur on pugui practicar la llengua sense ni ridiculitzar-los ni jutjar-los, on puguin practicar i on es puguin llançar a practicar el català, això els permetrà després de fer-ho en altres contextos. Però insisteixo en la paraula cohesió perquè, clar, cadascun d'aquests aprenents pues, té ara el meu mòbil, o sigui, em pot trucar, em pot enviar un WhatsApp, em pot fer una consulta, i si això som N voluntaris, pues, multiplicat per N. Quan més gran fos aquest N, augmentes el nivell de cohesió del país també, i el mateix amb altres entitats, entenc que és el mateix.
0: Miquel, tu que fa tants anys que exerceixes el voluntariat, què creus que aporta a la comunitat? Potser estem davant d'una societat cada vegada més individualista I aquest paper del voluntariat, pel que expliqueu, ajuda a teixir aquestes xarxes que potser anteriorment en un món una mica més connectat humanament i menys connectat tecnològicament era més habitual.
3: Sí, jo penso que el voluntariat el que porta és comunicar-nos uns amb els altres i conèixer-nos. Moltes vegades aquí el que potser el voluntariat dintre de la societat en general no és prou conegut. Perquè ja a vegades, quan jo especialment, nosaltres allà tenim doncs, unes 200 famílies cada mes, un parell de cops, i són variables, no? Llavors doncs, hi ha molta gent, i llavors et dones compte que hi ha molta gent que ignora quasi bé tot. I especialment tots nosaltres, que vivim amb una bombolla molt maca, i al dematí ens aixequem, ens dutxem, esmorzem, anem a treballar o anem a el que sigui, dinem, sopem, etc. I això ens sembla el més normal. I llavors, quan tu expliques en el món, doncs que hi ha 150 persones a Sant Cugat que dormen al carrer o dormen en un infravivenda...
0: 139 dades del 2024.
3: O dormen en un cotxe i tal. Tot això els sorprèn. I llavors et diuen, a vegades et fan preguntes com una mica dures, amb el sentit que et diuen, ostres, aquest paio que ve aquí a recollir aliments ve amb un cotxe quasi bé nou. I llavors el raonament que es pot fer o que ens tindrien que fer que no es fa la gent és dir, aviam, per què aquesta persona està aquí? Què volem? Que s'ensorri fins a baix de tot i no surti del pou? O en el moment que comença a tenir dificultats, apoiem-la i ajudem-la a avançar dintre la societat? I això la societat en general no ho acabem d'entendre o no ens hi fiquem o ningú ens ajuda a pensar en aquest tema. Per mi aquest aspecte és un aspecte molt important i lògicament ja està bé que considerin els voluntaris i que hi hagi el dia especial del voluntariat, etc, etc. Però jo penso que tots tindrien que posar una miqueta més de ganes de pensar què és el que li passa a la gent que està al nostre món.
0: Regidora, molt breument, perquè ens queda menys de 2 minuts per arribar al punt de les 11 del migdia. Clar, les institucions, malauradament, no poden arribar a tot arreu i el paper de les entitats i dels voluntaris és fonamental per la cohesió de la ciutat. Ho veiem a Sant Cugat i ho veiem arreu del país. Com valora vostè doncs, que la ciutadania dediqui aquest temps i aquest esforç a fer això que l'administració no hi arriba?
1: Doncs jo sempre dic que un poble no es medeix per la seva mida, sinó per la seva gent. I en aquest sentit, Sant Cugat és immensa, és immensa. Deixa'm dir que l'altre dia van celebrar els 10 anys de la xarxa Sant Francesc Monestir, una xarxa que cohesiona molt el barri, una xarxa que dona esperança a molta gent, com deien ells, no? I, per exemple, una de les coses que és maco és que passen de parlar de vosaltres a dir el nosaltres. Per tant, cohesiona, dona molta... obre moltes portes a molta gent i dona esperances a molta gent que, com deia, no?, que viuen al carrer, sobretot aquí a Sant Francesc. I aquestes entitats, doncs, només felicitar-les i que necessitem entitats com aquestes perquè, malauradament, doncs, l'Ajuntament no arribem a tot.
0: Doncs avui hem fet aquesta breu xerrada per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat amb la Núria Fernández, l'Òscar Hernández, el Miquel Puigmartí i el Ramon Gòdia. Jo us vull donar les gràcies en el meu nom particular, perquè no puc parlar per tothom, i el d'aquesta casa per aquesta tasca que feu, que no sovint es reconeix prou a nivell social. Moltes gràcies i felicitats per aquest dia.
4: A vosaltres.
0: Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
6: La ràdio amb samarreta.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
1: Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no? Entre veïns podem tenir conflictes.
2: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, i ara ho parlàvem a l'inici, no? Que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre, i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
1: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
2: No han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
1: Exacte,
2: també
1: sí,
2: de les cases.
1: Et poden malmetre el paviment.
2: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final hi ha dues parcel·les.
1: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final la paret mitgera és una mica de tots dos.
2: Sí. Jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
1: ja
2: que aquí sorgeix
1: un altre
2: dubte,
1: dia.
2: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina. Veiem-ho.
1: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
2: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
1: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
2: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques, doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també, doncs, busco molta informació per preparar-nos.
1: No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
2: No, cap mentida. Això mai. No digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre cinquè és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
1: O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
2: Absolutament.
1: Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
2: A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... Anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres, entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades. Això dels camps oberts, escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear, doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció, no? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers I els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruites.
1: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
2: Està regulat què passa amb els fruits.
1: És molt extens, raonar. Aquest article.
2: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli, que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, 1 metre. Si són arbres, 2.
1: 1 metre d'on comença la propietat de l'altre.
2: Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues, però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
1: I cau que ens indicarà, dins de casa meva...
2: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara.
1: Ara
2: en
1: què?
2: Altres... No, a veure... Jo recomano no fer-ho.
1: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut...
2: No, les del terra fes el que vulguis, dic de l'arbre.
1: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
2: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no.
1: Clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
2: I fas una mena d'acord extraoficial. Escolta,
1: clar, això, cadascú que faci el que vulgui, no?
2: Exacte.
1: Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
2: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
1: De fet, aquí posem-hi serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
2: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma, és un dels més pràctics, perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer. I et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
1: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes dels xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
2: Bueno, doncs la teva mare, encertadament, va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat ni ho podem fer de qualsevol manera. No? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posar en risc la vida d'aquest vegetal. No? Dit així, sona una mica extravagant.
1: O sigui, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
2: Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
1: I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
2: No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint. Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill. Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala, incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar tampoc, traient aquí arbres, etc, el que diem immissions il·legítimes.
1: Uh-huh.
2: És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, mentri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família...
1: I fan soroll...
2: Bueno, forma part de les normes, no, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
1: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que ho
2: aquí
1: podem
2: aquí podríem actuar perquè
1: demanar.
2: La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? Uh-huh. I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
1: Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret.
2: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-te.
1: Uh-huh.
2: Per tant, intentem fer-ho doncs, de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, doncs si vols venir... És a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no... Bueno, jo crec que això uh-huh. sempre és interessant.
1: Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
2: Jo crec que sí. Com dèiem, no... La inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
1: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
2: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
1: Talla les fulles directament, no?
2: Talla les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament, pots uh-huh. entrar a una instància a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir a més i que hi ha un risc real o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé... I, per tant, l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i, per tant, doncs, es pugui actuar.
1: Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
2: Depèn, no? Perquè, clar, no sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, doncs l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament, però com a ordre general uh-huh. segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin uh-huh. vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment són els ajuntaments.
1: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests
2: sí.
1: que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer.
2: Uh-huh.
1: Tu pots anar allà i, no ho sé, reclamar uh-huh. alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
2: Si ho tornes a explicar, segur que t'entens.
1: O sigui, estic parlant d'arbres
2: sí.
1: que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Mm-hmm. Al carrer, per exemple. Que els fruits
2: clar,
1: aquells
2: serà...
1: caiguin al carrer.
2: Bueno, aquí això aplica igual. Però llavors, qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament.
1: Mm-hmm.
2: I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
1: Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar, de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
2: Absolutament. De fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles. Perquè denúncies estem obligats a posar-ne, si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. Una querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
1: Doncs un dia hi indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
2: Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret, no? No tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres, doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
1: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat, d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Drets de Butxaca.
2: Sí, sí, un dia més parlant de drets apassionants.
1: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Calaix Actiu.

0: pel·lícula.
1: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema because
0: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares de gran pressupost i molt complicades i les rodarem totes seguides abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Oscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar part del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, el blau, el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels

0: vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva, i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Hola, què tal? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, programa on, com sempre, ens agrada remenar els arxius de gravacions de ràdio del passat per a recuperar aquelles veus i aquells programes que fa anys es van radiar, la majoria d'ells ja no estan amb nosaltres, però aquí està la Maroteca, com sempre, per anar tirant d'aquestes gravacions i tornar a repetir aquells grans moments. Què tal, Jordi? Com estàs? Jordi Caselles, benvingut.
5: Hola, Esteve, content de tornar a estar aquí amb aquesta experiència de programa que crec que tant ens agrada fer-ho. Tenim molt de material, jo crec que és una joia tot el que està enregistrat, i tenir aquesta oportunitat de poder-ho tornar a posar en antena i parlar una mica de com van ser aquells programes és una experiència molt enriquidora.
4: I espera, perquè encara tenim més material, que l'altre dia parlava amb la meva germana i el meu pare i els hi vaig comentar el que estem fent, i diuen, sembla que tinc per aquí algunes cintes, i han començat a sortir cintes i cintes i cintes, i per tant encara tenim més material a analitzar, i per tant crec que podrem allargar una mica més aquest programa. Abans de començar, volia fer un petit record per altres programes que també s'han dedicat, i es dediquen de fet encara ara, a parlar de ràdio, i és que jo pensava que nosaltres érem els únics, després de l'Albert Malla, que fèiem això, però resulta que no. D'una banda, hi ha el programa L'Altra Ràdio, a Ràdio 4, amb Sintoniki, un programa veterà de la radiodifusió catalana que s'emet des del 1979 i en moltes ocasions parla de programes de televisió i també de ràdio. I per altra banda també un programa una mica diferent, però que també parla només de ràdio, que es diu Dies de Ràdio, a Catalunya Ràdio, amb Santi Carreras, un dels històrics de la plantilla de Catalunya Ràdio, amb la producció de Judit Sala, que per cert, la saludo des d'aquí perquè és del meu poble també. Aquest programa, la diferència és que parla només de programes a Catalunya Ràdio i que, a més, entrevista els protagonistes d'aquests programes en la majoria de casos. Per tant, és una mica diferent del nostre programa, que senzillament som dos que som enamorats de la ràdio i ens agrada tornar a posar aquells talls d'aquells programes que havíem escoltat ja fa alguns anys.
5: Doncs serà molt interessant poder escoltar aquests talls que dius que tant el teu pare com la teva germana tenen registrats. Segur que d'aquí en traurem autèntiques joies que podrem comentar.
4: Doncs bé, avui us portem un convidat molt especial, molt estimat per moltíssima gent, entre els quals, evidentment, el Jordi i jo. Estem parlant d'Antoni Bassas, nascut el 1961 al barri de Gràcia de Barcelona, que va començar la seva carrera professional a Ràdio Joventut el 1978 amb només 16 anys. Es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona uns anys després. El 1981 va saltar a Ràdio Barcelona, on va dirigir el programa esportiu Àrea de Gol, i va formar part de l'equip de futbol en català, degà programa de retransmissions esportives en català del mestre Joaquim Maria Puyal. Bassas va treballar amb en Puyal durant 14 temporades, primer a Ràdio Barcelona i des del 1985 a Catalunya Ràdio.
5: L'Antoni Bassas va ser molt conegut a partir de 1988, quan va iniciar la tasca de presentador a Televisió de Catalunya, a TV3, d'una sèrie de concursos. Els més veterans recordarem a Tres Pics i Repicó, al Joc del Segle i al programa del Barça, aquest any 100. Però l'activitat pel que recordem avui l'Antoni Bassas a la Maroteca de la Ràdio és per la direcció i presentació del programa estrella de Catalunya Ràdio, El Matí de Catalunya Ràdio, entre l'any 1995 i 2008. Bassas va ser el relleu del mític Josep Cuní en el programa més escoltat de la radiodifusió catalana.
4: De fet, jo recordo haver escoltat diverses vegades el Cuní, però bastant cap al final de la seva etapa a Catalunya Ràdio per una qüestió lògica d'edat. En canvi, l'Antoni Bassas va formar part de casa meva durant molts anys. Per aquest motiu, el dia que va anunciar que deixava el programa i la ràdio, el programa emès, com sempre, en directe, va ser molt especial. I precisament avui volem recordar aquell programa, emès el dia 18 de juliol de 2008, que vam escoltar en directe tant el Jordi com jo.
5: I tant, Esteve, recordo aquest programa, haver-lo sentit en directe des del menjador de casa, aquest 18 de juliol del 2008, tant jo, acompanyat de la meva dona, que el vam sentir i em quasi dirien llàgrimes als ulls.
4: Mira, jo recordo perfectament com si fos ara. Jo estava treballant a casa i estava fent teletreball aquell any 2008 i després, com que vaig haver d'anar a fer una sèrie de visites de feina, vaig deixar enregistrar un programa en minidisc amb la meva cadena de casa i després el vaig escoltar sencer només arribar al vespre a casa.
5: I recordo l'anècdota d'haver-ho vist, de fet, per les imatges del Telenotícies, que fins i tot en Jan Laporta, president del Barça en aquella època, passava per allà, o no sabem si van expressament, la qüestió és que va arribar amb el cotxe, va parar allà, va baixar del cotxe i es va anar a abraçar amb l'Antoni Bassas, que havia sortit ja al carrer després de finalitzar el programa. I, vaja, doncs una d'aquestes imatges que també van quedar registrades per les càmeres del TN.
4: Com sempre, en el nostre programa el que fem és un exercici radiofònic, per tant, el que hem procurat és, de tot aquest programa, agafar la part, diguem, més representativa a nivell de conversa de l'Antoni amb tots els seus convidats, amb els seus col·laboradors, i per tant el que hem fet d'aquella gravació íntegra és, d'una banda, obviar la primera part informativa que tenia el programa, que es feia fins a quarts de nou del matí, i el que farem és començar escoltant la tertúlia del programa, que tenia lloc cap a les 9, horari que posteriorment han continuat practicant en les seves etapes en aquest programa els periodistes Neus Bonet, Manel Fuentes, Mònica Terribas i actualment Laura Rossell. Aquell dia es feia referència a la figura d'Adolfo Suárez, expresident del govern espanyol, que en aquells moments patia Alzheimer i, lògicament, tots els tertulians s'acomiadaven del director del programa, Antoni Bassas.

0: i 25 minuts avui els diaris porten publicada la fotografia del rei passant-li la mà per l'esquena a Adolfo Suárez, a qui va ser president del govern espanyol entre 1976 i 1981. Li passa la mà per l'esquena, estan passejant per un jardí, estan d'esquenes a la càmera, i és que els reis ahir li van anar a imposar el Toisó d'Or, que és, pel que sembla, la màxima distinció. Adolfo Suárez, que té una malaltia de neurodegenerativa, i que ja no coneix per bé que, pel que sembla, va explicar el seu fill, que és l'autor de la fotografia, sí que respon positivament a les mostres d'afecte.
1: Sí, això ho explico. Aviam, el rei acostuma, alguna vegada, el va veure i s'interessa i tal. Aviam, el senyor Suárez no té, per l'obvi, segons el que ens va explicar d'ahir, no té un procés d'enfermetat degenerativa i no coneix a ningú i tal, però que està en bona... Desgraciadament està... en bona forma física, vull dir, no és una persona...
0: Aquí se'l veu caminar, o sigui,
1: no és cap... Aviam, vull dir que manté una mica...
0: Sí, però...
1: No, però vull dir que...
0: Aviam,
1: que ahir deia, no, s'ha de fer aquesta fotografia d'esquenes, no, jo crec que és precisament, o sigui, és una mostra que això, i també s'entén perquè ho ha fet un fill, no? O sigui, és una foto feta amb carinyo, i amb respecte i amb amor, no? Vull dir, bueno, ell, suposo que estava per allà, va veure aquesta imatge, vull dir, a vegades no fa falta ser bon fotògraf, sinó simplement intentar captar un moment d'intimitat, com era, evidentment, no conèixer els seus fills, no conèixer el rei, no conèixer ningú, està totalment fora de la realitat, no? Però sí que es veu com, bueno, doncs que, evidentment, com que és les mostres, els cuidados que li donen, el carinyo, vull dir que té la seva família que el cuida i tal, vull dir que està en bona forma física. El seu fill explicava que menja molt bé, que té molta gana, que no sé què i tal, i que precisament perquè les imatges es veu una persona, diguéssim, inclús l'Adolfo Suárez havia estat més prim, no és que estigui gras en aquesta foto, però bueno, que es ve una persona que està alimentada, que tal. I bueno, jo crec que és una foto opportunity, que es diu, que és una imatge que en aquests moments també va bé, de recordar que, bueno, que va haver-hi un moment que tot era molt complicat i que va haver-hi una sèrie de gent, evidentment, el rei Adolfo Suárez i molta més gent, però bueno, estem parlant dels dos, que van saber treure's de sobre les diferències i posar-se d'acord amb moltes coses i que, bueno, doncs ara ens podem barallar de coses a lo millor que no sé si no són tan importants o si que ho són, gràcies a que va haver-hi, sí, que fa 30 i pico d'anys va haver gent que no es va barallar, sí, en coses que eren molt més difícils.
0: Els oients,
1: no?,
0: més joves han de saber que Adolfo Suárez va ser ministro secretario general del Movimiento, és a dir, era el ministre del partit únic del règim franquista, i després va ser confirmat pel rei, va anar a les eleccions formant un partit de centre que es deia Unión de Centro Democrático, va guanyar el 77 i el 79.
1: Sí, el 77, sí, el 77 després, les primeres eleccions.
0: Les primeres, les segones, i el 82...
1: Constituents, després d'aprovar la Constitució ja es va fer les primeres, que eren realment democràtiques, perquè...
0: I el 82 va ser escombrat per la marea socialista, 202 diputats, i el partit va començar a desfer-se.
2: No, és que el partit s'havia començat a desfer.
0: Bueno, s'havia començat a desfer abans, sí.
2: Era
0: un partit impossible perquè hi havia la democràcia cristiana, els liberals i els socialdemòcrates, tots en un mateix partit. Algú va dir, és tot el Parlament alemany posat en un partit.
1: I penseu una cosa, de totes maneres, que el rei i Adolfo Suárez les van tenir també, aviam, les van tenir perquè una de les coses, que això va sortir últimament en un llibre i van intentar tapar una mica i tal i que qual, que l'última, que una de les coses per les quals Suárez dimiteix de president del govern al 81, una mica abans del 81,
0: una mica abans del cop d'estat del Tejero,
1: sí. Doncs era evidentment per la pressió interna de tot del seu partit que l'havien deixat aïllat, i també perquè va tenir d'alguna manera que es va sentir que el rei ja no li tenia la confiança, no? Bueno, de totes maneres tot això evoluciona i tal, i jo crec realment que el rei en aquests moments, que ell ja està també acabant, diguéssim, entrant en el procés final de la seva vida pública, que, bueno, no sé si acabarà, diguéssim, pel fet natural o acabarà potser per una decisió en vida, que sí que potser, vull dir, potser en els pròxims 4 o 5 anys això pot passar, no? I que ara està recuperant també, diguéssim, les persones que sí que li han sigut lleials de veritat, no? Jo crec que va ser més lleial el rei a Suárez que... O sigui, el Suárez al rei que el rei a Suárez. Mm-hmm. Però ara, finalment, amb una persona malalta, doncs aquesta foto és significativa d'un moment històric i d'una determinada manera de fer política.
3: És fantàstic pensar que el motiu d'aquesta foto, a banda del contingut, diré, emotiu, polític, etc., però el que dona origen a aquesta foto, que és la condecoració aquella del Toisó d'Or, és un mite grec antiquíssim, que és un dels elements
1: mítics
3: de la humanitat. El Toisó d'Or és el velló d'or, que era...
0: Què és el velló d'or?
3: És la pell d'un botó amb la llana d'or, que això estava... jo estava allà al fons del Mar Negre, que ho tenien un regne d'aquells més o menys misteriosos del, entre nòrdic i oriental, la filla del rei era la famosa Medea, i amb els argonautes a buscar... És un d'aquelles, d'aquells camins de la humanitat que van a buscar una mena de talismà impossible, l'objecte, com ara totes les sèries de l'Arca Perduda, igual, com, com és el Sant Grial. Vas a buscar algun objecte, o l'espasa de Parsifal, o el que sigui, no? Vas a buscar un objecte que té uns poders màgics en un lloc amagat, on han de passar coses molt extraordinàries. Van els argonautes, l'aconsegueixen gràcies a, que, gràcies a la traïció de Medea, que s'enamora de Jasó i torna a Grècia, i dona origen al mite aquell de Medea i tal, torna això, i això és un d'aquells elements mítics de les coses impossibles, màximes que es poden arribar a aconseguir. Curiosament, això, en un moment ho recull la monarquia francesa, en lloc d'agafar, per exemple, de penjar-se un Sant Grial aquí, més el Sant Grial ja sabeu que és a València, per tant no calia sufocar-se tant, perquè el tenim allà a la catedral de València. Doncs, no, no és broma, collons, allò és d'anar
0: a veure. Que jo ho sé, conxa.
1: A més, el divertit d'això és que l'ordre del textor... Doncs,
3: i això es manté, i la gent veu aquí una cosa penjada que no saben què és, i és una pell, és una pell de xai.
0: No, això li he demanat que ho expliqués, està molt bé. Sí, però, ara, es veu que quan et mores...
1: No, s'ha de tornar.
0: S'ha de tornar. Clar,
1: perquè l'ordre del textor...
0: És personal, no?
1: És personal i vitalícia. I llavors va ser divertit perquè normalment es torna, no? I, bueno, normalment la gent, per exemple, l'anterior emperador, l'Hirohito, doncs quan va morir, va tornar.
0: Va tornar.
1: Bueno, llavors, per exemple, llavors hi ha una que no està tornada, que és del pare de la reina d'Anglaterra, que del rei Jorge VI, que no està tornada. I un dia estàvem amb els reis al Museu Topkapi, a Estambul, i anàvem passant allà per tresors i tal, no? Llavors hi havia un Toy Story, el rei diu, tu va dir, coño, esto es mío, que me lo devuelvan.
0: Bueno, tanquem això.
4: Deixa'm explicar una cosa que està passant, perquè tu per vergonya i per elegància no ho faràs, és que durant fa una hora llarga que estic aquí a l'estudi, que va venint gent, bàsicament dones, escoltant la ràdio amb uns auriculars, saludant-te amb uns rètols escrits amb dinar 4, pintats amb colorins que diuen bona sort, gràcies Antoni per tots aquests anys, ha baixat un senyor que m'ha emocionat, amb Vespa, s'ha tret el casc de la Vespa oberta a la cadireta, ha tret un rètol que portava fabricat de casa, ha vingut aquí, l'ha ensenyat a la finestra, s'ha tornat a posar el casc, ha pujat a la moto i ha marxat, no?
3: I les senyores llancen versos amb les mans.
4: Amb les mans,
0: sí. No ho posis més difícil.
1: És el germà gran del David Bisbal.
0: Moltes gràcies a tots.
4: Aprofito per, mira, avui que hem parlat del pas dels anys, per fer-te lliurament de la pàgina de l'avui, del primer dia que vas fer aquest programa, que devia ser el 2 de gener del 95.
0: Sí, aviam.
4: Doncs igual que vam fer una portada que posàvem Basses Plega, aquell dia... amb un altre aspecte.
0: Riuen perquè... Això
1: has millorat, has millorat.
0: Aquesta fotografia avala la meva tesi.
1: No, per això és l'estilisme. Tu saps ja que, o sigui, com diuen a la pel·lícula aquesta de Sexe a Nova York, l'estilisme no s'ha de perdre ni el corredor de la mort.
0: Exacte.
1: I l'estilisme és
3: l'estilisme. Realment sí que has millorat en edat, gràcia i saviesa, com dius. Sí.
0: Bueno, escolteu, què farem amb el finançament?
3: Finançament de què?
1: Ai,
4: parles...
1: Estàvem parlant de coses importants i parles...
0: Escolta,
4: amb el finançament tenim una patata calenta important que Solves i Zapatero poden aconseguir d'una vegada que el tacticisme i la divisió partidària s'acabi i vegin tots que cal fer un front comú perquè ens l'aixecada de camisa és insultant. És molt greu. I
0: és, o sigui, és l'hora de la unitat dels partits polítics catalans.
4: Sí, però això ho hem dit tantes vegades. Que després...
0: Però ara
4: per una frase...
0: Potser, però ara sí.
4: Però ara sí.
0: Sí, això també ho hem dit moltes vegades.
4: A mi em convou cada vegada que penso que potser, per alguna causa, podem fer un front comú. I per aquesta ens hi juguem tant pel futur de Catalunya, pel finançament i per tantes coses que se'n deriven, que jo crec que és l'hora de plantar cara a aquesta presa de pèl que va mig anunciar i ho salveix, que ja es veu que el 9 d'agost no tindrem el que diu l'Estatut i que ens ho volen fer passar amb raons. Després el Zapatero, que vagi en compte, perquè diumenge... vindrà a tancar el congrés del PSC.
0: Què vols que passi?
2: Però, sí, tu creus que els militants del PSC que aniran al congrés xiularan el Zapatero?
4: No, però alguna sorpresa hi pot haver.
3: Ni pensaran en el finançament.
2: Com no sigui una manifestació...
4: D'acord que ha sigut un comentari ingenu, però...
0: No, però és un mal de cap. No, és un, ara que es parla dels mal de caps, que Montilla és un mal de cap per tothom, També, sobretot, pel president de la Generalitat.
2: Sí, sí.
3: Deixeu-me, president, una petita cosa que la gent habitualment ignora i veus titulars i tal i estan completament equivocats posant coses en lloc on no toca, i és que si n'hi ha algun territori especialment espoliat és el País Valencià.
4: Sí, sí, també.
3: Per una simple raó. Tots els territoris, totes les comunitats autònomes que tenen un... És a dir, per entendre's, que tenen un saldo negatiu, que paguen més del que cobren, o que
0: sí, sí, paguen més del que reben. Sí, sí.
3: Totes tenen un índex de renda per càpita molt més superior, molt superior a la mitjana de 100. 110, 120, 125, com Catalunya, com Balears, com
2: Catalunya
3: com
2: la mateixa 114, Madrid. Catalunya té 114,
3: 114. Mm-hmm. Molt bé. El País Valencià, que és de les que també paguen més del que reben, és a dir, reben molt menys del que paga, estem en un 92. Som els únics que estem molt per sota de la mitjana i paguem.
2: Els però sumis... un cop pagat.
3: No. Abans. En números bruts abans de pagar. O sigui, els que estem molt per sota de la mitjana, estem per sota de Castilla y León, i per sota d'Aragó, i per sota de La Rioja, i per sota de... Excepte ja el pelotón ja dels pobres de solemnitat, que són els que més cobren. Però estem al nivell de Ceuta i Melilla, 92. I paguem. I, per tant, si n'hi ha alguna injustícia absolutament bèstia de la qual no parla ningú, és la del pobre que paga. Aquí perquè sempre se justifica... d'aquella manera, que no és justificable tal com es presenta, però sempre diu, és lògic que els rics paguen. El que ja no és tan lògic és que paguen els pobres.
0: I el que tant... sembla que no he sentit mai fer aquest discurs un president de la Generalitat
3: mai,
0: Valenciana.
3: Mai el sentirà.
4: Però hi ha passat una cosa...
3: Mai el sentirà ni, perquè no els interessa...
0: Ni els socialistes ni els populars.
3: Ni un ni els altres, perquè com sempre hem manat uns o els altres, no els interessarà mai. Mm-hmm. Es queixaran que tenen poc finançament pel que sigui, però això no ho diran mai.
0: Hauríem d'anar acabant.
4: No, anava a dir que hi va passar també una cosa molt interessant, que és aquesta reunió Eix Catalunya-València a nivell econòmic entre el cercle d'economia d'aquí i l'Associació d'Empresaris Valencians, és a dir, Salvador Alemany i Juan Roig, Mercadona i tot l'imperi del Roig, per mirar també de fer una causa comuna per veure que tenim més força si anem plegats. És a dir, la bandera que ha agafat Eliseu Climent des de fa tants anys i Joan Fuster i tot plegat, i s'ha fet molt, o ho han intentat amb un èxit relatiu per unir una cosa que Espanya no vol unida, doncs ara els interessos i el sector econòmic veuen també aquesta necessitat i, per tant, empenyem per dos fronts, que és molt més interessant.
2: És que el caràcter de capitalitat econòmica, de macrocapitalitat de Madrid, és tan exagerat en aquest moment, realment, la centralitat econòmica, és tan això en contra de tot el que és l'eix mediterrani, que aquesta gent es comencen a posar les piles o que aquest és un procés absolutament irreversible i aquí serem una província
3: un
2: de l'imperi romà, ja,
3: de suburbialització.
2: Per tant, el dilluns sembla que hi ha convocada, no?, una reunió de partits, i aquesta vegada a veure si realment es posen les piles.
4: Bueno,
2: i
4: perquè
2: fins
4: que dimarts...
2: fins i tot el PP és possible que...
4: Que hi entri. Reuneixen dilluns perquè dimarts anem a fer la reunió a totes les comunitats autònomes com una més. Catalunya per anar a parlar del finançament. Fins ara, manés qui manés a Madrid, els finançaments a Catalunya s'havien negociat amb Catalunya i després s'agafava un model i es feia...
3: Bé, no hauríem d'acabar aquesta conversa parlant d'aquestes coses tan banals i prosaiques i materialistes que avui, l'últim dia, hauríem d'haver fet una cosa més gloriosa, metafísica, poètica...
0: Ja roman... sembla poca la metafísica
3: poètica,
0: que hem posat aquí, en principi.
3: Romàntica i tot això, i repartir besades i abraçades.
0: Doncs queden repartides.
3: Salutacions, bons desitjos i esperances per al futur en una vida millor...
0: I és
3: la present i l'eterna, si pot ser.
0: I profunds agraïments. Deixi'm que el digui. A la Maria Àngela Alcàsser, que ja me la vaig trobar aquí quan vaig arribar.
2: Sí.
0: Vaig entrar i pum, hi havia la Maria
3: Àngela. Sí, ara col·locada ja.
0: I escolta, tu, no me l'he tret de sobre ni aigua calenta. Però molt content. Però molt content. Moltes gràcies, Maria Àngela.
1: Arre, a tu, al contrari.
0: Amb l'Anna Sallés.
1: M'he fet una dona.
2: Escolta,
1: aquí.
2: Com que tots s'han despedit, jo crec que els que estem aquí també tenim dret a despedir-nos. Jo el que vull dir-te és... que jo crec que ha estat un programa absolutament plural i que s'entengui, que entengui plural des del punt de vista polític o ideològic, plural des del punt de vista generacional. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que no pot haver queixes. Jo m'he sentit sempre molt còmode aquí, i aquí hi ha gent que ve de tradicions polítiques absolutament diferents, però jo crec que si has tingut els índexs d'audiència que has tingut és perquè no hi havia crosta de cap mena. El que hi havia era això, pluralitat i saber fer.
0: Gràcies, Anna. Gràcies, Anna.
3: Hi ha una cosa molt important que anem assolint a poc a poc en les relacions personals i les que tenen repercussió pública, que és la civilitat. La civilitat. I això és un programa civil, amb un grau de civilitat, de tranquil·litat, d'intercanvi d'opinions, de debat. Jo només ho podia... La meva experiència aquí, amb dos paraules, per a mi ha estat un honor i un privilegi. És una cosa excepcional.
0: Dit per tu, encara em sembla més en a mi.
3: Seria altament desitjable que en el futur pugui ser una cosa equivalent a això, com a mínim.
0: Esperem que sí. I el Xavier Bosch, què he dit del Xavier Bosch? Perquè jo recordo la mala jugada que li vaig fer quan li vaig dir, escolta'm, m'han dit de fer el matí de Catalunya Ràdio, no? no sé si ho haig de fer. Hi havia dies que em llevava i pensava no, perquè era molt feliç fent alguna pregunta més a la nit. L'acabàvem de posar en marxa. Tenia molt èxit. Era tan nou, era tan diferent.
4: Restaurant Satèl·lit de Barcelona, que ja no hi és, aquí al carrer...
0: El Satèl·lit vam anar.
4: Sí, sí.
0: No me'n recordo.
4: I menjant un steak tartar, em vas dir... Mira, m'han proposat fer durant 6 mesos al Matí de Catalunya Ràdio, ara estem fent alguna pregunta més, acabem de començar. Si tu em dius que no, no ho faré. Però em fa molta il·lusió fer el Matí de Catalunya Ràdio aquests 6 mesos i després et prometo que tornarem a la nit. Bueno, passat 14 anys, però t'estimo molt.
2: I torneu a la nit.
4: Tornarem a la nit. Tornarem
0: a fer mal. El que passa que no sé si ens en recordarem, perquè...
4: No sé si ens voldran, tampoc.
0: Sí, noi, sí. Xavier,
4: que vagi molt
0: bé. Què t'haig de dir? Gràcies, maco.
4: T'estimo.
0: Moltes gràcies, jo també. Fins aquí la tertúlia. Una pausa i entrevistem Neus Bonet.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: El següent moment, dins el programa del Matí de Catalunya Ràdio, aquest últim programa del Matí de Catalunya Ràdio, va ser aquesta entrevista bidireccional. Antoni Bassas s'asseu davant de Neus Bonet, qui seria la seva successora, i va ser una entrevista quasi, com deia jo, amb dues direccions. Tant l'Antoni Bassas entrevistava la Neus com a futura cap del Matí de Catalunya Ràdio, i a la seva vegada la Neus Bonet entrevistava l'Antoni Bassas com a persona ja que deixava després de 10 anys al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al llarg de la vida professional, un té ocasió de realitzar entrevistes o mantenir converses. Jo en dic entrevistes quan algú pregunta i l'altre contesta. En una conversa no n'hi ha només un que pregunta, no? Bé, el que sigui, contactes allò orals amb persones molt insòlits per la situació, per la personalitat del seu interlocutor. El d'ara certament és una miqueta insòlit i té un punt d'històric per la petita història d'aquesta casa. De manera que, aviam com sortirà. Neus Bonet és la nova directora i presentadora del Matí de Catalunya Ràdio. Neus, què tal?
7: Bé, i tu?
0: Molt bé. Jo aquests dies m'estic sentint molt, molt estimat. I va, jo dic en broma fins i tot que és com si estigués assistint al meu propi enterrament en vida, amb l'avantatge que no m'he mort. És a dir, que sento que la gent parla molt bé de mi, i, però ho dic, i a més els puc contestar. Els puc contestar. No, és broma. Em sento molt desbordat emocionalment i comparteixo doncs la preocupació i també la il·lusió pel futur d'aquesta casa, que avui a les 12, quan s'acabi aquest programa, doncs ja no serà responsabilitat meva. Serà responsabilitat teva, i per això et volia saber com estaves i una miqueta com has arribat fins aquí.
7: Com estic? Jo m'atreviria a dir que potser estic com estaves tu fa 14 anys. Com estaves fa 14 anys?
0: Em vaig posar afònic abans de començar. Estava afònic. O sigui,
7: sí?
0: Sí, sí, vaig començar el programa afònic. Aquells dies... O sigui, quina ironia, no? El cos, diguéssim, em va castigar pel cantó que més mal feia.
7: Sí, sí.
0: Del trac, no? Del neguit.
7: Doncs suposo que com estaves tu fa 14 anys, amb sentiment de responsabilitat, amb ganes, però també amb dubtes, amb moltes idees que et van pel cap, i després en el teu cas, jo no sé com... jo vivia aquí, en aquesta casa, diguéssim, no? I es vivia internament com un desastre que en Cuny marxés i tal i qual. Temps després s'ha vist que has deixat el llistó, estàs deixant el llistó altíssim, i això és una responsabilitat que veurem, hem d'afrontar, no? Si t'he de dir que aquests dies tu és que estàs emocionat de com... De veure el respecte que t'has guanyat, no? Jo, aquest dia, aquests dies, quan em van fer la proposta i finalment vaig acceptar, estic molt emocionada també del suport que rebo de la gent de la casa, especialment, no? I això em fa molt feliç. No riguis.
0: No, Enric...
7: Sí, Enric, perquè és una situació
0: no,
7: una mica...
0: Sí,
7: eh? Jo soc molt mal entrevistada, eh? No hi estic acostumada.
0: Això ens passa sovint als periodistes. Ens passa sovint als periodistes. T'he sentit parlar de certa sensació de vertigen, però tu tens moltes hores de micròfon.
7: Sí, però ara fa 3 anys que estic absolutament... Que tret de... em consolo fent veus al 30 minuts, cosa que els agraeixo moltíssim. Cada vegada que em truquen vaig a fer la meva quota de micro. No he fet res. M'he dedicat molt a la gestió, que és una cosa que és molt, molt, molt absorbent.
0: La Neus Bonet és la cap de programes de Catalunya Ràdio, perquè això vol dir no només el canal Catalunya Ràdio, sinó també els altres, etcètera.
7: No? CatFM, sí, Catalunya Música, i Internet, que és el canal que vam crear quan vam arribar amb l'Oleguer Sarsenedes. Ell va arribar, té molt al cap sempre posat Internet, vam crear un canal específic que, déu-n'hi-do, ja té vida pròpia, no? I ja no sé què m'havies preguntat.
0: Que tenies un cert vertigen, tot i les hores de,
7: sí, bueno,
0: de micròfon que tens.
7: Sí, fa 3 anys que no, estic, que no feia res. No? Suposo que és l'entrenament, és tornar-t'hi a posar.
0: Amb un horari que ja coneixes, perquè el vas fer a Ona Catalana.
7: Sí, això és una de les coses a què el cos li costa molt acostumar-se i després també de desacostumar-se. Jo no sé si a tu et passa, vas, que quan fas vacances, la primera setmana el rellotge biològic...
0: Et despertes a 2:45.
7: Això mateix. Mm. Doncs a mi això m'ho va passar ja el primer any, després de fer els 2 anys d'Ona Catalana. El primer any era difícil perquè et llevaves, et despertaves, o si més no, se t'obrien els ulls a aquella hora. Però bueno, tornarem a provar-ho. Tot i que l'edat és el que és, i cada vegada es porta més duresa, però...
0: Però tu començaràs més d'hora, tu començaràs a les 6.
7: Sí, sí. O sigui, t'has de llevar a les 4. Quarts de 4 a les 4, sí.
0: I acabaràs a les 11. Això vol dir que només faràs un informatiu?
7: No. Hi haurà també una part de magazín, però que serà més curta. De tota manera, es puja una miqueta la filosofia del programa cap a les 6. Però les 6, entre les 6 i les 7 serà purament informatiu. Una mica com és ara el Catalunya Matí i la teva primera hora.
0: Clar, tot és tan recent, per,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: Per tu, aproximadament, no sé si es pot desvelar o no, però...
7: Una setmana.
0: Fa una setmana.
7: Que vaig, que m'ho van proposar, que vaig dir que sí, i tot just fa una setmana que estic intentant tancar coses perquè la gent se'n va de vacances, sàpiguen què faran la temporada que ve. Si la rutina habitual de la direcció de programa és que vas a última hora, un no li ve de gust fer una cosa, l'altre no li ve de gust fer l'altre, etcètera, etcètera.
0: Ens pots avançar alguna cosa?
7: No, perquè encara estem tancant coses.
0: Bueno, ja m'ho imagino. No es preparen 5 hores de programa... Ràpidament, no?
7: No, ràpidament no, i només hi ha un mes i mig, no. Mm-hmm. El que passa és que tota l'herència que tu deixes no la pensem dilapidar, és a dir, no pensem anar al notari i dir, mira, escolta, això ens ho volem vendre, ni moltíssim menys. La idea és mantenir el que has fet tu, el que l'audiència ha acceptat i s'ha cregut, i per tant no canviarem el programa, és a dir, no li donarem la volta com un mitjó.
0: Hi ha molta expectació, naturalment, aviam què passarà a partir del 8 de setembre. És el 8 de setembre,
7: 8 de
0: no?
7: Setembre,
0: que és dilluns, i que començaràs. Jo m'atreviria a dir-te que hi ha tot un país que t'espera.
7: Com més anem, més responsable.
0: Sí,
7: sí.
0: Però jo, que intuïa que hi havia tot un país darrere de... Tot un país, ja m'entens, vull dir que hi ha... molta gent de tot arreu, mm-hmm, d'edats diverses, d'extraccions diverses, de nivells culturals diversos, des d'aquest punt de vista, no? Seguint un programa d'aquestes característiques cada matí, doncs he pogut comprovar que per molta gent, una cosa que d'altra banda tu saps perfectament, perquè ets responsable de la programació d'aquesta casa, no? que per molta gent Catalunya Ràdio és no un refugi identitari, no un refugi lingüístic, perquè afortunadament de ràdios en català n'hi ha més, no? És aquella ràdio en la que esperen trobar un segell de qualitat, d'independència professional, d'absoluta llibertat d'expressió, entenent la naturalesa pública del mitjà, i que esperen que això, que creuen que han obtingut tot aquest temps, no es perdi. Jo crec que estarien encantats de saber que tu els diràs que tampoc.
7: No, tampoc, és el que deia, no pensem pas anar al notari i vendre'ns l'herència que tu ens deixes, i tampoc no pensem, és que, clar... Tens tot a l'exterior, Toni, fins quan vulguis.
0: Sí, per la Neus no és gens fàcil, per mi tampoc.
7: No,
0: però
7: només faltaria, sí que és fàcil.
0: Nostres oients,
7: exacte,
0: Neus.
7: Exacte,
0: eh?
7: Per això mateix, i tant que sí, i agraïts que siguin aquí, per això et deia que no pensem anar al notari ni vendre'ns aquesta herència, ni molt menys, perquè també l'han feta, això, no? És una miqueta aquest eslògan que amb els 25 anys vam fer, l'hem fet entre tots, no? I aquest entre tots inclou l'audiència que ens ha estat fidel perquè ha buscat i ha trobat allò que demanda, sí, sí.
0: Els partits polítics t'ho posaran difícil, això ja ho has de saber, ja ho saps, d'altra banda.
7: Sí.
0: A vegades amb els mitjans públics tothom s'hi veu en cor, els partits, els mitjans privats, tothom s'hi veu en cor.
7: Certament.
0: Tot això ens és d'una gran exigència, però al mateix temps és molt estimulant.
7: És molt estimulant, tot i que serà dur, perquè en una situació de crisi com la que finalment em sembla que ja hem reconegut que estem, els interessos dels mitjans privats doncs són els que són, i llavors els és molt fàcil carregar les tintes contra els mitjans públics. I com tu deies molt bé, s'atreveixen amb molta facilitat en això, sí.
0: Acabo, Neus. Jo tinc la pretensió de pensar que la llibertat d'expressió i la independència professional són com una parcel·la que s'ha de vigilar cada dia, perquè el fet que a les lleis parli de la llibertat d'expressió i de la seva garantia no vol dir que si no vigiles no te la fotin. Vull dir que la que tombes 24 hores tornes a aquella parcel·la i te la trobes més petiteta. Jo he procurat deixar-te-la tan gran com he pogut.
7: Espero poder-la mantenir tal qual i ampliar-la si això és possible. Alguna recomanació? Què m'aconselles?
0: No? No te la faré la recomanació que faria a qualsevol altra persona perquè et conec. La que faria a qualsevol altra persona és que estimis el que facis.
7: Molt bé. Col·laboraràs amb nosaltres?
0: M'estàs fent una...
7: T'estic fent una oferta.
0: Una oferta en directe. D'una manera em pots estar segura que col·laboraré, perquè si no hi ha res de nou, jo a partir del 8 de setembre penso escoltar la Neus Bonet.
7: Oh, moltíssimes gràcies. Gràcies, Antoni.
0: A tu.
7: Molta sort.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
5: L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
9: Seguim a l'hemeroteca de la ràdio amb un altre dels clàssics espais del Matí de Catalunya Ràdio que segur que des de llavors fa les delícies del nostre company Jordi. Què en recorda, Jordi, d'aquest espai? Com es deia?
6: El temps a la carta. Amb el Francesc Mauri, salutacions a Francesc Mauri, també veí de la ciutat.
9: Sí, senyor, al final ens anem trobant tots, el que diem. Tots els gremis són molt petits i, per tant, t'acabes trobant per tot arreu, no?
6: Exactament. Sí, de fet, vivim en una ciutat que, com dic jo, quasi mitja TV3 i Catalunya Ràdio estan aquí.
9: Bé, també serà que com al Vallès no hi ha res, eh?
6: També serà això.
0: Ja està aquí en Francesc Mauri, que diu, sí, bueno, a primera hora està nuvolat, però després farà sol. Francesc, a les 10 menys 5, aquí a Diagonal Beethoven, no.
10: No.
0: Està
10: de tota
0: nuvolat,
10: manera, fixa't el que són els titulars normalment en els mitjans de comunicació, i és que ja fa 48 hores estem anunciant per avui, i sobretot els pròxims dies, sol i cada cop més calor. Però hi matitzaven que hi podia haver intervals de núvols en alguns punts de Catalunya, etc. Evidentment, la majoria de gent es queda amb el titular i moltes vegades aquests comentaris doncs, afegits doncs, no s'escolten prou. Passa sempre, amb la premsa, passa amb la ràdio, passa amb la televisió, etc, etc. És a dir, tu quan obres l'espai del temps i dius, bon dia, farà molta calor els pròxims dies. Després ho matitzes i dius, escolti'm, a l'interior anirà així, però en canvi la costa d'aquesta manera i el Pirineu en canvi de l'altra, no? I aleshores, bé, passa el que passa després.
0: Aviam, què passarà aquest cap de setmana?
10: Això no vol dir que ahir no m'escoltessis.
0: No,
10: però t'entenc per on vas.
0: Sí, sí.
10: Aquests núvols baixos van a la baixa.
0: Sí, que farà bo?
10: Farà net.
0: Ara ja?
10: Sí, en principi ara mateix està fent sol més de la meitat de Catalunya, Ponent, Sud, etc, molts sectors del Pirineu, i la tendència és que aquests núvols vagin a menys. Cap de setmana de sol, termòmetre cap amunt, dia especialment càlid el diumenge i sobretot la setmana vinent. Sobretot la setmana vinent. A partir d'aquest cap de setmana i gran part de la setmana vinent encetem bastants dies de calor intensa.
0: D'anar a la platja, diguéssim.
10: Sí, sí, plenament. Sí,
0: plenament.
10: Diumenge temperatures de 30-35 graus a gran part de Catalunya i per sobre dels 35 hi ha en alguns punts de l'interior, i aquesta tendència s'accentuarà la setmana vinent, i sobretot persistència de la calor, és a dir, dies seguits, ja veurem què dura, però de moment 6-7 dies els pròxims indiquen clarament els mapes del temps que els tindrem ben i ben càlids.
0: L'altre dia vaig dir, home, ara ja ha plogut prou i ja hauria de començar a fer sol. Em van trucar oients de les comarques de Girona recordant que allà hi ha rius que ho estan passant molt malament.
10: Sí, la conca de la Muga, per concretament exemple. Boadella, continua en excepcionalitat. És una excepció ara mateix a Catalunya, aquesta zona. No ens hem d'oblidar mai d'aquestes excepcions, però existeix.
0: Què passa allà que no plou? Com a tant...
10: Bé, que les situacions que hem tingut sobretot eren de sud, sud-oest, que afavorien molta pluja en molts sectors de Catalunya, interior, Pirineu, Prepirineu, capçaleres dels rius, però l'extrem nord-est, l'Empordà, està molt a reser normalment d'aquestes situacions. I
0: li costa que plogui?
10: Sí, sí, sí, sí. Li costa que plogui.
0: Alguna idea pel mes d'agost?
10: No. La veritat és que aquests pronòstics a llarg termini són complicats en meteorologia i en d'altres aspectes.
11: I a la vida en general.
10: I a la vida en general també, no?
11: Els pronòstics a llarg termini.
10: Ara no et preguntaré jo pels teus pronòstics de cara al futur, evidentment. T'haig de confessar que feia molts anys que no feia aquest espai amb les pulsacions altes. Em noto bategar el cor. No, t'ho dic. Abans d'entrar sentint l'entrevista amb la Neus Bonet.
11: Pots imaginar com estem tots avui a l'equip del programa, tant com podem ens estem evitant de mirar els ulls, perquè si no acabarem.
10: No, bé, jo agrair-te la possibilitat d'explicar una miqueta més el temps, que no pas la típica crònica de pocs segons, aquesta hora, fins i tot amb opinió respecte a alguns aspectes, i també doncs, aquest any, l'anterior, amb temes mediambientals. La veritat és que ha estat un plaer aquestes 14 temporades?
11: 15? 14 temporades, sí.
10: 14 temporades?
11: O sigui, en anys naturals són 13 anys, 6 mesos i 18 dies.
10: Temporades.
11: Però són 14 temporades, perquè vaig fer-me càrrec del programa el gener de l'any 95, per tant, en plena temporada 94-95.
10: Doncs bé, agrair-te la confiança que en el seu moment em vas donar, evidentment, i a veure aquests pronòstics.
11: A veure aquests pronòstics. Ja saps que com més a llarg termini són, més incerts són, i per tant ara tenen poca fiabilitat. No,
10: sí, és això.
11: No val la pena ni dir-los, perquè tenen poca fiabilitat.
10: I quins mapes del temps consultes?
11: Doncs mapes del temps de tota mena, eh?
10: De tota mena?
11: De tota mena, sí. Uh-huh. Els de la NASA, els d'aquí, tots una miqueta.
10: Caram,
11: Francesc,
10: de la NASA no te'n refiïs massa, eh?
11: T'ha quedat un rodolí. De la NASA no te'n refiïs massa. De fet, potser hauria de ser gaire... Bueno, no ho sé, deixem-ho estar. Escolta, Francesc, gràcies.
10: Mira quina rosa.
11: Una abraçada.
10: Sort.
11: Moltes gràcies.
12: La Maroteca de la Ràdio.
13: Josep Vila era un altre dels col·laboradors habituals del Matí de Catalunya Ràdio i en aquest cas feia l'espai de cinema.
11: El cinema amb Josep Vila. Què tal, Josep? Bon dia.
14: Bon dia, Antoni. Què tal?
11: Què ens espera aquesta setmana?
14: Doncs mira, he descobert una pel·lícula molt interessant. La pel·lícula animada de l'estiu. Si l'any passat va ser Ratatouille, aquest any ja ho preveia, ja ho pensava, Kung Fu Panda. Una pel·lícula que més o menys sona així.
15: Home, panda, ensenya'ns què saps fer.
16: D'acord, sí, però acabo de dinar. Encara estic fent la digestió i el meu Kung Fu potser no és tan bo com estar.
14: Aviam, és una pel·lícula de la DreamWorks, per tant, és una pel·lícula amb garanties.
11: D'un panda que sap Kung Fu?
14: Per exemple, d'un panda... Molt bé, molt bé, molt intuïtiu. D'un panda que s'intueix o intueixen els grans designis o els grans déus que serà un gran mestre de Kung Fu. I com si fos un Kill Bill qualsevol, o una Kill Bill qualsevol, doncs farà l'aprenentatge. Aviam, si ens oblidem de les aportacions animades i visuals o noves tècniques, que en aquest tipus de cinema d'animació sempre són de destacar, la pel·lícula, si prescindim de tot això, que no en té gaires, és un autèntic espectacle com a pel·lícula. Un film on tots els personatges tenen carisma. Un film que és una barreja de les pel·lícules de Kung Fu més Kill Bill, que té tocs d'humor, que és un prodigi de guió i un prodigi de vertiginositat, i que té diverses seqüències impagables. És a dir, és, diria que és la típica pel·lícula per anar a passar un bon estiu animat, això sí, amb la rebequeta, ja, per anar al cinema.
11: Sí, sí, imprescindible.
14: Ja
11: per no
14: trobat,
11: morir.
14: Ja hem trobat, ja
11: per
14: és
11: no
14: un...
11: morir. Jo no ho entenc. Estem en una fase en què es demana cada dia que la temperatura no sobrepassi determinat llindar mínim de graus perquè hem d'estalviar i perquè tampoc no n'hi ha per tant. No cal estar 18, no cal estar 19 graus o 20. Però això al cinema sembla que no els hi fa ni fred ni calor. I de fet els hi fa fred.
14: Però el que és pitjor, la gent no es queixa. Perquè en una sala plena de quitxalla... La quitxalla absolutament entregada a la pel·lícula.
11: I ens queixem nosaltres pels oients. Què més? Okay.
14: Doncs, a banda d'això, una altra pel·lícula que, en aquest cas, a mi sí que m'ha decebut, l'última pel·lícula d'Emir Kusturica, aquell director doncs, que va tenir el seu gran moment en pel·lícules com Underground, Gato Negro, Gato Blanco, i que ara, a més, a Cannes va presentar el documental sobre Maradona. Aquesta no la quadra gaire bé.
17: Necesitas una mujer, así que busca una buena novia en la gran ciudad.
18: Abuelo, ¿una novia para qué?
17: La necesitas, no me resistes. Tu abuelo se va a morir.
14: Emir Kusturica és un director que ha fabricat un univers de personatges que té alguna similitud amb els personatges de Fellini. És a dir, tot és surrealista, tot es desenvolupa a gran velocitat, tot és desmadrat, hi ha tant homes com dones absolutament voluptuosos, i el ritme d'aquesta música sèrbia que està vaja, que d'alguna manera ha entrat a Europa els últims temps. El problema que és que cada pel·lícula de Kusturica és el mateix, per tant, s'està copiant el mateix i, per tant, en aquesta vegada no s'ha copiat gaire bé. Per tant, tot l'univers kusturicià, que en alguns moments doncs, ens ha agradat molt, ara ens avorreix i no ens aporta res de nou. I acabo amb una pel·lícula que no estaria bé si no fos per les seves tres protagonistes, Jessica Lange, Kathy Bates i Joan Allen, que es diu El viaje de nuestra vida.
12: Enterraremos a papá en Montecito dentro de 2 sábados, junto a mamá.
19: Francine, le prometí a Joe.
12: Y tenemos que hablar de esta casa.
19: Pero es donde vivo.
12: Francine, me ha amenazado con vender esta casa si no le doy las cenizas. Joe no querría que perdieras la casa.
14: La dona, el marit de Jessica Lange es mora i ella ha de tornar les cendres a la seva filla. No té gaire guió. No passaria d'una pel·lícula de sobretaula, però veient a Jessica Lange, que, tot i que físicament està perjudicada, jo crec que s'ha equivocat en alguna de les operacions que s'ha fet Jessica Lange, perquè l'han deixat els pòmuls i les arrugues de sota dels ulls absolutament demacrada, tot i això conserva el caràcter, aquell caràcter del cartero llama dos veces. Kathy Bates també està esplèndida, per tant, pel·lícula de dones per passar una bona estona a la cartellera, sobretot pel·lícula de dones. Sobretot, no us oblideu, us recomano 2 pel·lícules, Aliento, del Kim Ki-Doo, que ja n'havíem parlat la setmana passada, i Funny Games, que és aquella còpia de Michael Haneke. Són 2 propostes de la cartellera interessants per aquests dies.
0: I aquest estiu, què ens espera?
14: Doncs mira, ja aquest mateix divendres, també pel·lícules eminentment estiuenques. Hancock, de l'última proposta de Will Smith, on fa de superheroi, on el tràiler és bastant divertit. Una pel·lícula del Colin Farrell, un d'aquests lletjos i bruts de Hollywood, però que pot estar bé, Escondidos en Brujas, i no espereu res de l'altre món aquest estiu. És a dir, més segones, més terceres parts. Superagente 86, remake. Per qui volia més episodis d'Expedient X, Expedient X 2 al cinema. La Mòmia 3, Hellboy 2, i aviam, alguna proposta animada, pot ser interessant, Wall-E, que és la proposta de Pixar, i El Cavaller Oscuro, que és aquesta nova pel·lícula de Batman, on Christian Bale torna a fer Batman, i on serà, és, vaja, la pel·lícula pòstuma d'aquell actor, el Heath Ledger, del qual diuen ja que igual fins i tot li podien donar l'Oscar.
0: L'altre dia la Vanguardia, el dissabte, a les seves sabatines intempestives, la Gregorio Morán feia un gran elogi de la pel·lícula de Nani Moretti.
14: Home,
0: Caos Calmo.
14: Clar, perquè em va sentir a mi, no?
0: És per això. Josep, moltes gràcies.
14: Una abraçada forta.
0: Gràcies.
20: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: I arribem al mític APM. APM, programa, diguem-ho així, ara televisiu, que tothom coneix, però que té uns orígens en la ràdio. I, de fet, uns orígens que van molt més enllà del matí de Catalunya Ràdio. L'APM és un programa que neix de la mà d'Antoni Bassas i de Xavier Bosch. I neix a la nit, a les nits de Catalunya Ràdio, i que, si no m'equivoco, ben bé, és un programa que s'emetia vora les 12 de la nit.
21: Costa d'imaginar, aquest espai a la nit.
6: Sí, sí. I és un programa que jo escoltava ja, doncs, al llit, amb els auriculars, com fèiem d'adolescents, sentint la ràdio, i recordo doncs, un programa també amb talls d'humor de coses que havien passat durant el dia. El nom de l'APM, que és el diminutiu d'alguna pregunta més, neix d'una frase que l'exdirector de premsa del Futbol Club Barcelona, Ricard Meixencs, pau descansi, de fet, la sala de premsa del Futbol Club Barcelona en honor porta el seu nom, és una frase que en Ricard Meixencs deia sempre al final de les seves rodes de premsa. Quan acaben de parlar els jugadors o l'entrenador, ell deia alguna pregunta més, alguna pregunta més? Demà entrenament, 11:15. I d'aquí s'extrau el títol d'aquest programa. De fet, el programa acabava sempre amb el tall de veu de Ricard Meixencs dient aquesta frase. Doncs feia molt poc que l'Antoni Bassas i el Xavi Bosch estaven fent aquest programa quan truquen a l'Antoni Bassas per fer el matí de Catalunya Ràdio. I li diuen a en Xavi Bosch doncs, que si es pot endur aquest programa i incorporar-lo al matí. I aquí és el salt radiofònic, diguem, a primera línia de l'APM, quan després, doncs, recordaves Manel Fuentes, no?, que també va passar per aquest programa, no?, i durant temps l'APM és un programa de ràdio o un espai de ràdio, i després ja fa el salt a la televisió. També dins l'APM deixem recordar el mític personatge, no?, el Manolo.
21: I tant, mític, mític.
6: Era el nostre home a Madrid.
21: Molt bé, doncs el que farem per començar aquest espai APM és escoltar les nominacions als Premis APM, que sempre es feien, no sé si es feia un cop a la setmana o un cop al mes, en aquest cas era el del final de l'etapa d'Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio.
1: recordem els finalistes als Premis APM de la història.
3: Podeu al 70-33 posant, per exemple, cat APM Espai, vist i no vist.
22: Carlos Francisco.
23: Muy buenas noches. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Y en estos momentos, ahora mismo, acaba de terminar la rueda de prensa.
1: Cat APM Espai, solucions per si plou.
24: L'exterior del estadio, ustedes ya saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, s'han puesto unos jambordins.
3: Cat APM Espai, a tota hora ve de gust.
0: Falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí, comencen a fullejar alguns diaris.
1: Cat APM Espai, promeses electorals.
0: Creació de 85.000 llocs de treball en 4 anys.
25: No s'ha de fixar un número, eh? Jo recordo que els socialistes, el Felipe González, van prometre no sé quants mils de llocs de treball i després res de res. Per tant, és perillós.
0: Doncs és seva.
25: Ah, és meva?
0: Sí.
3: Cat APM Espai, cultura musical.
26: La verdad es que Carmina Burana, que una de las buenas cantantes de este país.
1: Cat APM Espai, més inoportú i impossible.
27: Poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada.
28: ¡Gol! Perdón, de España.
3: Cat APM Espai, la veu cantant de Convergència.
29: Quietes, nosaltres no hem anat a la política per la menjadora. I s'han cregut que som nosaltres.
1: Cat APM Espai, sempre pensant en el mateix.
0: Diu que hi ha una cançó que es diu Iaia Culé.
30: Home, i tant, ja t'ho pots imaginar, això del Sabina, no?
0: No, ell és de l'Àtic de Madrid, no?
30: Iaia Culé?
0: Ah, Iaia Culé. Ah, entès, Iaia Culé.
30: Iaia Culé.
3: Cat APM Espai, clos i el dia sense cotxes.
0: Jo, lamentablement, he vingut en cotxe. Veient que viu molt a prop de casa seva, li recordo que té el 7, que l'agafa 200 metres de casa seva i el deixa aquí a la porta de la ràdio.
30: Sembla que hauria tardat una miqueta més, no vull.
1: Cat APM Espai, això és intolerable.
31: Han anat de putes en sort del perd del poble i encara ve aquí a renyar els diputats que li fan preguntes. Que es colmo! És que es colmo!
3: Cat APM Espai, expedient Puyal.
32: No ves que ha vingut a aquesta cabina?
33: Perquè buscàvem en Puyal.
32: Ah, està bé.
33: Que no, tu ets una altra que s'assembla molt amb en Puyal. Bé, o sigui, pot ser del Barça, però no ets en Puyal.
1: Cat APM Espai, curs de lectura amb el president de l'Hèrcules.
34: I l'Hèrcules Club de Futbol, que con gran deshonor tengo el gusto de presidir para defender la marca de nuestra comunidad por todo el terrorismo español.
3: O Cat APM Espai, Telemadrid i el català, amics per sempre.
35: Trabas, perjuicios y un grave daño a la imagen del turismo español. El arrinconamiento del castellano en beneficio de otras lenguas autonómicas.
36: Esto, por ejemplo, es una panadería, sin embargo, el cartel pone Fornapa.
3: Voteu pel vostre tall preferit i podeu guanyar 200 euros en productes Bon Preu Esclat.
20: La Maroteca de la Ràdio.
21: I encara tenim un espai més a parlar del Matí de Catalunya Ràdio que es diu...
6: L'Espai i la Discoteca, amb Albert Puig. L'Albert fa un compendi de la música preferida d'Antoni Bassas, un recorregut per la seva vida en forma de música, que continuarà en la propera edició de la Maroteca, perquè ja estem esgotant els últims minuts del programa d'avui.
21: I per tant és moment d'acomiadar-nos. Us diem adeu, recordem també, abans de marxar, la nostra direcció d'e-mail per si teniu algun document antic de gravació de ràdio que ens vulgueu enviar, que és... amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repetim, amarotecaradiosantcugat, tot seguit, @gmail.com. Res més, doncs. Esperem trobar-nos en la propera edició del programa. Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
6: Gràcies a tu. Fins aviat.
0: Senyores i senyors, obrim la discoteca.

0: Jo a l'Albert Puig li haig d'agrair moltes coses. Moltes, moltes. El seu coneixement musical, la seva bonomia, el seu entusiasme. Però, sobretot, que un dia em presentés Diana Krall. Sí, em digués, home, mira, és una pianista de jazz canadenca, t'agradarà molt, posa-la, aviam què et sembla.
1: I vam estar a punt de poder-te-la presentar personalment.
0: Sí,
1: fins
0: però
1: i tot,
0: finalment es va frustrar.
1: Vam estar a punt.
0: Avui el senyor Puig ha decidit anar de Sherlock Holmes per la redacció a esbrinar aviam què m'agradava a mi.
1: Sí.
0: Ell, en part, ja ho sap, perquè n'hem parlat moltes vegades de música. Però vaja, què has fet? Què m'has fet?
1: A veure, en un dia en el que tothom t'està regalant les oïdes amb felicitacions, que evidentment jo també te les puc fer, i ja ho saps, i a partir d'aquí, doncs, no sé, dir-te que amb tu has sigut la persona que més vegades ha anat a la discoteca, segurament més que amb la meva dona, fins i tot, imagina't, i tu també.
0: Però no hem ballat mai una lenta, eh?
1: Hem estat a punt també de fer-ho.
0: Hem fet ballar... A mi no m'ho ha semblat mai,
1: hem fet, dir... Hem fet ballar l'Espinàs.
0: Hem fet plorar a Catalunya.
1: Sí, exacte. Sí. Doncs en comptes de seguir regalant-te les oïdes, jo he preferit fer-ho amb música, eh?
0: Molt
1: sembla.
0: Bé.

0: una altra. Jo no sé si tu vols anar explicant alguna cosa de cada una de les cançons, que és allò que t'aporta. Ja m'has dit que Diana Krall doncs, va servir una mica...
1: M'agrada molt la bossa nova. La trobo molt elegant, la trobo molt sensual... I bossa nova, doncs clar, un grandíssim compositor, Antonio Carlos Jobim, Ton Jobim, i un grandíssim poeta, Vinícius de Moraes.
0: Sí, senyor. Doncs tots dos van escriure aquesta cançó i per un, com jo, que saps que sóc un pesat i malalt de la música brasilera perquè en aquesta casa n'he arribat a posar molta, és tot un plaer que t'agradi aquesta cançó. Trist.

0: Folha tranquila, depois de leve oscila e cai com uma lágrima de amor.
1: Fixa't el que acaba de dir. Diu, la felicitat és com una gota d'aigua, sí, que ha caigut sobre el pètal d'una flor. Mm-hmm. Brilla tranquil·la, després lleument oscil·la i cau com una llàgrima d'humor.
2: Vinícius, sí, de Moraes.
1: Vinícius de Moraes.
2: Sí, senyor.
1: I, a més,
2: i com a compositor, Antonio Carlos Jobim. És la combinació perfecta, diguem.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Running, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia.
6: A l'hora dels joves.
7: Bon dia.
6: Un dia més.
7: Bueno, bona tarda.
8: O bona nit.
6: O bona nit. O bona matinada.
9: Bona vespre.
6: Avui, com a novetat, un altre cop tenim el Pedro. Un aplaudiment, sisplau.
10: Olé, olé, olé.
9: Ja cada vegada.
10: El Pedro, que s'anirà d'aquí 10 minuts. Olé, olé.
6: Olé, olé.
9: És que han vingut més convidats que el Pedro a l'estudi, eh?
6: Atenció.
10: Tenim convidat.
6: Convidat d'avui, que no és el Pedro.
10: No.
6: Atenció.
10: No.
6: Comença per L. És un influencer santcugatenc. Atenció.
9: Oh. Expat gironí.
6: Expat gironí. Però tenim aquí Long Li Chue, sisplau.
11: Una hey, gràcies, gràcies.
9: Bon dia, Long. Bon dia, com estàs?
11: Unes paraules. Bon dia, molt bé. Bueno, m'ha dolgut. Heu començat apunyalant-me, eh? O sigui, entre que estic a l'hora dels joves i jo ja tinc 25 tacos i ja estic que em sento fora d'òrbita, nen. No, estic passant una crisi.
10: Tu pensa que ha vingut a la dicotomia aquí.
7: Ja, així que vale, aquest, llavors... aquest llindar...
11: Perfecte. Entro dins de l'hora dels joves.
10: Entra la vibe.
9: I estàs al 2000, estàs a la línia.
11: Sí, estic al 2000. Un any més i em poseu una música de...
9: Sí. Exacte, exacte.
6: Senyors, avui tenim programa lo tranquil·let de sempre. Lo de sempre, ara les notícies amb el senyor Joan. Després tenim el Pedro amb les seves històries absurdes. De sempre. Després tenim entrevista tertúlia de bar amb el Long, que el tenim de convidat, i després doncs passarem a les merdes del Genís. i el Martí, que té coses a dir-nos.
10: Jo, sí.
9: On està el cable per xufar-lo?
6: El cable de xufar.
10: Doncs i jo comencem? Faré un concursillo.
6: El concurs de Martí? Ja?
10: No, li faré un concurs molt divertit avui.
7: Ojo!
10: M'he posat a mirar Google.
6: Ui.
10: Faré un concurs de les ressenyes de Google i heu d'endevinar quin lloc és.
9: Buah. Molt bona, un clàssic.
7: Però s'ha de saber, això.
9: No has entrat a Wallapop, no?
10: No, he entrat a Google.
9: Vale.
10: He buscat Camp Nou i allà hi ha un que posa, jo què sé, m'ho invento, eh? No me dan chuches. Una estrella.
9: Bueno, si és en castellà ja sabem.
7: Bueno, si només fossin xutxes el que no donen,
9: doncs
7: no
9: donen res.
11: En Martí abans estàs queixat de que en Martí li havies de nivellar el so tota l'estona. Això és perquè no parles amb la distància escara.
9: Ah.
10: Escara?
11: Sí, la distància dels meus ous a la teva cara.
7: No! Que et mous molt. Ja està, apaga el programa.
9: Molt bé, fins aquí l'hora del joc.
6: Segue a l'estadio.
11: Perdó, era
7: una llicència. Ni dos minuts.
6: Senyor,
10: de fet, sí,
9: va vindre a Xerri, que es ve d'aquí, i va dir que se la pela com un mico, no sé. Sí. Cada convidat influencer que ve, tu, pitjor. Bueno, comencem el programa.
6: Senyors, feia molt que no sonava. El Martí està en una paralepsis. De mentre que el Martí recupera de la paralepsis, comencem amb una sintonia que feia anys que no sonava. Si us plau, que soni.
10: Que salta el copi. Que salta el copi, treu-lo.
6: Que no.
10: Que sí.
6: Ah, salta el copi.
10: Que sí, que salta.
9: No passa res,
6: treu-la. Però si no, penja per Spot i ja.
10: No, sí.
6: Ah, bueno.
10: Jugant medio penja. Nosaltres no, però jugant sí.
6: Senyors, comencem a notícies. El Genís està fent que el Martí recuperi la paralepsi que acaba de tenir.
9: Sí, perquè després d'aquest babusca ja ha sigut...
6: Comencem amb una notícia molt poc... bueno, les notícies de sempre, Lloguer de Sant Cugat a màxims històrics, això ja ho sabíem. No crec que valgui la pena comentar-ho, però bàsicament estem concentrant pujades històriques més fortes que tota la sèrie del 2005. És a dir, una flipada, però bueno.
7: Això és llavors, o sigui, els joves ja no viuen a Sant Cugat.
6: Jo crec que no.
10: Ja arriba aquest punt que ja...
9: Tots menys el long.
11: No, a veure, no, diuen que el preu del lloguer puja proporcionalment al consum de coca que hi ha en un Sant Cugat.
7: Clar,
11: o el de polis.
7: Té sentit.
9: El de polis ja no...
7: Té molt de sentit.
9: Ja no furula, eh?
11: Ja no furula.
9: L'han canviat de nom.
6: No fotis. Sí, polis, l'han canviat. Venut?
9: Sí.
10: Ara no vas a polis, ara vas a...
9: No, us ho busco.
10: A Bocasso.
11: Ara és Mossos d'Esquadra.
6: Bueno, que l'han xapat o...?
11: No sé, no he sortit de festa. Però bueno, és que era per evitar el tema de que em traiéssiu el desto de que sóc un expat de Sant Cugat, saps?
6: Ah, amigo, vale.
10: No te'l traurem fins a l'entrevista.
6: Ui, Pedro, calma.
9: És el Pedro que...
6: El Pedro des de Reus, a l'espírit de les referències.
7: Les faig jo.
6: Següent notícia. Doncs bàsicament, Gincamaz.
7: Ojo.
6: Hi serem. Això és un notició.
9: Som i serem.
6: És un notició. 14 de març, el monestir té previst aplegar unes 1.500
10: persones. De fet, quan
6: persones.
10: Estigueu escoltant ara, és demà.
9: Exacte.
6: Ah, fixa't-hi tu. És veritat.
10: És demà.
6: Doncs demà, Gincamaz.
10: Hi serem.
6: Veniu a resoldre reptes
7: de 12 a 1, no?
6: De 12 a 1 estarem nosaltres resolent.
10: Estarem nosaltres, perquè Gincamaz...
9: Sí, un tio de l'humanístic, un tio del social, un tio de l'artístic i un tio del...
10: Escènic.
6: No, espera. Un noi d'il·luminació i tractament d'imatge. Un noi de...
10: Periodisme.
6: Un noi d'operacions aèries a Reus. I un enginyer espacial. No sabem.
10: En directe
6: resolem problemes matemàtics que ni el mateix... ni el
10: Elon Musk.
7: Ni el Joan a classes de càlcul de
6: la UPT. Ni l'il·lustríssim Josep Maria Vallès va saber resoldre l'any passat.
10: Bueno, és que li vam preguntar. Quantes escoles bressols hi ha a Sant Cugat? No ho va saber dir. I després, clar, hi havia una operació matemàtica amb les escoles bressol més les escoles públiques.
9: Sí, és que...
10: Si ja no sabia ni la primera, ja no sabia la segona.
9: Quin era aquell grup de música que era com YMCA? Com es deia aquell grup?
6: YMCA, no sé.
9: Dic, perquè som literalment nosaltres.
6: Sí, ara mateix.
11: Sí, una mica més sí que sou, eh?
9: Una miqueta.
11: Ho podríeu completar?
10: Village People, les diu.
11: Xinès, però ja està.
9: Bueno, estàs convidat, nano, si vols vindre a fer mates amb nens.
6: Coincidirà amb el Dia Internacional de les Matemàtiques, és a dir, totes les matemàtiques...
10: No, coincideix amb el Dia Mundial del Pi.
11: Del Pi.
6: I de les matemàtiques.
10: Del Pi.
7: Del Pi d'en Xandri.
10: Exacte.
6: Ah, del número pi, vale. El número pi...
9: És com la K14.
11: No, perquè mami sent el qui, saps?
9: Seguim.
10: Ni 6 minuts, eh?
6: 7 minutardos.
10: 7 minuts i bueno, ha tirat 2, eh?
9: Les aportacions del LOL que estan sent puntuals.
6: Bàsicament, després de l'èxit de la primera edició, que va reunir prop de 1.000 participants, enguany s'ha ampliat la capacitat fins a 250 equips, que això vol dir 1.500 persones, és a dir, a tothom que vingui ens demani un autògraf.
10: Ah, doncs, efectivament, perquè donarem... els famosos aquí serem nosaltres.
6: Exacte, exacte, així m'agrada.
9: Res de Josep Maria Vallès.
11: No. Sobrevalorat.
6: Josep què? De fet, Josep Maria, comarca Vallès.
10: Hi haurà publicar plaça Octavià escoltant-nos a nosaltres només.
6: Opa. Un aplaudiment.
11: Sí. De fet, el gincamat es fa només per nosaltres.
10: Exacte, exacte. El gincamat és una excusa per convidar-nos.
11: El vam fer nosaltres.
9: Sant Cugat es va fer per l'hora dels joves. És que ja ho sabem ja directament.
6: Següent titular, Sant Cugat activa un dispositiu contra les conductes incíviques a l'espai públic. Ei, Pedro, tingues cuidado. Atenció.
11: No, i aquest atac?
6: Durarà 4 setmanes, actuarà en zones com Rambla el Celler, Avinguda Gaudí i l'eix comercial per controlar gossos sense lligar.
10: Mierda.
6: Excrements no recollits.
10: Merda.
6: I l'ús incorrecte de les motoretes alias patinets elèctrics.
10: Merda.
9: Canis, watch out.
6: Canis, hey, yo. Aquests que van amb els pantalons per fora, saps? Sí. O sigui, amb els calçotets per sobre.
11: Sí. M'encanta que aquests siguin els problemes de Sant Cugat,
10: Sí. Problemes del primer.
11: What a time to be
9: alive. Porcina,
6: que va la iaia amb el patinet. I diu,
10: Jo t'he de dir, no cal ni que sigui una iaia, que a mi quasi m'atropellen.
6: Sí, a mi també.
10: I van pitar. Joven, però
6: ara piten, fan mec.
10: Sí, i tenen intermitents.
11: Només fa que facin llums, ja, tio. Jo amb aquests patinets elèctrics, et juro, és que tinc unes ganes de sortir de casa i que de cop un cas aïllat faci una acció degut a la seva situació socioeconòmica no privilegiada. M'encanta.
6: Pimba.
9: Cada cop, bueno, un atropellament a la C-58.
6: Un patinet elèctric anava pel carril dret.
11: A 90 km per hora.
6: Ui, Pedro.
9: Aquesta gent pilla unes velocitats per l'autopista.
6: No, que sí.
11: I per
6: l'autopista. Jo he vist gent.
11: No, literal, és que... En fi.
9: Bueno, Joan, il·luminants.
6: I després...
10: Illumination!
9: Ja està.
6: Illumination, si ara aneu a l'Ajuntament, no trobareu la senyera en el pal.
9: No pot ser.
10: Ara sí.
9: Sorpresa.
10: Ja sí.
6: Ah, ja sí?
10: Ja sí.
11: No,
10: va durar 2 dies.
6: Fa... Uns dies, la coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui, àlies CCASPS o CAPS,
10: Caspa.
6: Va decidir, doncs, la Junta de Portaveus ha acordat sumar-se a aquest manifest i llavors Sant Cugat va canviar la seva mítica senyera en el pal que està sobre el parc per, doncs, el parc que està davant de l'Ajuntament. Per la bandera del poble saharaui.
10: I ara ja no. T'ho dic perquè hi passo cada dia per davant de l'Ajuntament. Els surto una mica, però bueno.
6: Llavors, bueno, ja, això...
9: Ens estimem molt al nostre Ajuntament.
10: Llavors ho veig. Llavors, claro, un dia vaig fer... Hòstia, han canviat la bandera, ja no estem a Catalunya.
6: Jo al principi pensava que era la d'Iran. I dic, no pot ser. Seria una pirada.
10: No. Llavors és això, van canviar 2 dies. I el tercer dia van dir, tornem a Catalunya, sisplau, que se'ns
6: pues
10: complica
6: la cosa. I vam tenir, doncs, això, durant un parell de dies, doncs, aquesta pedaça de bandera.
10: Era gran, eh?
6: Era molt gran.
11: De l'Hospitalet del Llobregat.
6: Doncs, senyors, em retiro aquí.
9: Et retires aquí?
6: Em retiro aquí. No hi ha més que explicar.
9: Doncs entrem a la tertúlia de bars.
6: No, entrem a que el Pedro s'expliqui la seva vida.
10: És que, clar, fa tant que no ve que sí, ja no...
11: Pedro, a mi m'interessa.
5: Sí, és superinteressant.
6: Pedro, com és l'eslògan?
5: Bueno, comença històries absurdes, és el que no vol saber
8: quan no vol saber.
9: Clar que sí.
5: Arriba el moment de donar-te les coses que menys t'interessen del dia, com per exemple que un nen de 5 anys va fer una comanda de 1.000 euros per Amazon per error.
6: Opa. Ui, sí, clar.
5: Estava jugant amb l'Alexa quan va demanar 45 walkie-talkies, 112 tobogans d'aigua, un jacuzzi i un coet de joguina.
9: Molt bé, així va el país.
10: O sigui, jo crec que els pares devien dir... Ho tornem tot, menys el jacuzzi.
5: Sí.
10: Home.
5: I l'Alexa, que pobre, innocent robot, no sabia el que estava passant, llavors va encarregar-li aquesta mega comanda de 1.000 pavos, però per sort el seu pare es va donar temps i va cancel·lar la comanda.
10: Prou barat el trobo, eh?
11: Sí, sí.
10: 1.000 pavos, 1.000 pavos per no sé quants articles.
5: Bueno, 45 walkie-talquis, jo és bastant.
9: Jo, home, un moment,
10: aquí,
9: un moment,
10: aquí a Catalunya...
5: No ho sé, no ho sé.
10: O sigui, amb 45 walkie-talquis aquí a Catalunya ja et foten 3.000 o 4.000 euros.
11: Sí. Aquí amb 45 walkie-talquis et bueno, aquí de fet, aquesta porcina, tio.
5: Depèn dels walkie-talquis, són il·legals.
9: Es va fer el procés amb 45 walkie-talquis.
10: Efectivament.
9: Seguim.
5: Es va publicar la historieta per TikTok i diu el pare que se'n penedeix que no va comprar el jacuzzi.
9: Però,
5: bueno,
9: oh!
5: És el que passa.
9: Puntual, Martí Illas.
5: Bueno, segona notícia que us porto.
10: No llegit,
5: si us plau, no feu la broma, vale? Un home es tatua 667 cops el nom de la seva filla per guanyar el rècord Guinness.
9: 6-7, ja! La societat se'n va al garet. És oficial.
5: Que vingui el
9: Torito, ja. Sí,
5: he estat a punt d'inventar-me el número. Perquè
10: no,
5: dic,
10: prou.
5: Em volia inventar el número perquè dic, faran la conya i jo això ja...
10: No, no, però tira.
5: Es tracta d'un pare que es va tatuar el nom de la seva filla, Lucy. I quan ja va... El tatu és un tatu enorme, a la seva esquena d'un llibre molt gran, i fica Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, vale? I llavors va guanyar el rècord Guinness i les declaracions van ser, pues, li dedico a ella, bueno, evidentment.
11: Te la dedico, baby.
10: Es tatua Lucy i diu... Li dedico a la meva mare...
9: Sí, exacte.
11: La meva gossa es diu Lucy.
9: Sí,
5: sí. Mira,
9: però allà, te la tatuaries a l'esquena?
11: Sí,
9: amb un llibre obert.
11: Tinc orelles aquí.
9: Ah, però està prou bé.
11: Però on va ser això?
5: Això va ser...
9: Estats Units, com no?
11: Clar, sí, Estats sí. Units és a la filla. Aquí seria l'avi. Seria tatuar-te el nom de l'avi, sabeu per què? Sí. Perquè l'avi 6-7...
9: Oh! Oh!
11: És que...
9: En el puto prime.
10: És que això...
9: Un aplaudiment, per favor.
10: O sigui, està molt ben tirada i això també és quinto de Sant Cugat, eh?
9: Exacte, i no ho hem sabut nosaltres.
10: I no ho hem sabut.
9: L'avi 6-7. Uau. T'hem de felicitar. Hòstia puta.
5: És que...
9: Es farà aquest programa només per fer acudits d'avi, tio.
5: Oye, aquest programa no pot anar millor. Martí, ens has d'ensenyar?
10: No, que dic que miris el mòbil un moment.
5: Ah, vale, vale. Que, vaja, bueno, tinta. Última notícia que us porto. Un home roba un cotxe i el detenen perquè s'equivoca de combustible en omplir el dipòsit i es queda tirat a la cuneta. Això va passar a la festa major de la Bisbal d'Empordà, a mitjans d'agost, quan un lladre va entrar a una casa, va robar rellotges d'alta gamma, joies i les claus del cotxe, que va quedar...
9: La Bisbal acabar... havia de ser, eh? La Bisbal, eh?
5: La Bisbal sí, sí. D'Empordà, sí.
9: Molt alcohol, allà, eh?
5: Sí, bueno, va acabar enduint-se el cotxe i quan va escapar-se, va equivocar-se, va ficar gasoil en comptes de gasolina i això va obligar a parar a Palafrugell mal aparcat, la policia el va pillar, va treure el cotxe amb la grua i el van detenir, així que ja sabeu, la moraleja.
10: Saps què hagués sigut
9: la
10: millor?
9: Moraleja.
5: No.
10: Que hi hagués una persecució en plan allà superpolicial i de sobte, oi...
9: No saps que això no passa a Catalunya?
5: Ui!
10: Ui!
5: Ui!
10: Ui.
5: No, però és fort, perquè és típica història que passa a, no sé, a Las Vegas, saps? No a, no a la Bisbal d'Empordà. Però bueno. Sona la música
11: bueno,
5: de Harry Potter.
11: Escolta, si alguna cosa més a prop de Las Vegas a Catalunya és la Bisbal de l'Empordà. No, sí. Mal, no, ja, ja. Paralada per allà...
5: Ojo,
11: no?
5: Ojo, ojo.
11: Sí,
10: sí, anava a dir...
5: Els hi va la farra.
10: T'anava a preguntar si anaves a tirar alguna cosa, però ja veig que...
11: No, jo controlo, jo controlo.
5: Tranquil·litat, tranquil·litat.
11: No, ho he de dir cada moment.
5: És cada dos, tres minuts.
10: Sí, sí, sí.
5: Aneu comptant.
10: I encara no m'ha entrat ni a l'entrevista que ja tira coses. És espectacular, això.
9: Doncs entrem a la tertúlia de bar, no?
6: Entrem al bar, si us plau, Martí.
9: Què vols, un cubata?
6: Martí, un cubata.
10: M'agradaria una Coca-Cola, si pot ser.
9: Una Coca-Cola. Jo vull un refresc.
10: Tira'm les cartes, va.
6: Pedro i tu, jo, unes birres!
5: Això mateix.
10: Posa'm unes braves, que m'agiro.
6: Digueu adéu al Pedro tots des
5: adéu,
6: de casa.
5: Pedro, adéu, Pedro. Passa a buscar les braves del Martí.
10: Gràcies. Exacte, exacte. Amable.
9: Pedro el camarero. No.
6: I crec que va, doncs va anar a buscar les braves i el
10: i
6: senyor
10: no
6: va tornar. doncs bàsicament, benvinguts a la tertúlia de bar. Avui amb el convidat especialíssim, Long Li Xue. Què ens expliques avui?
11: Jo us he d'explicar alguna cosa.
9: De què vols parlar?
11: A mi, bé.
9: Què tens al teu cap avui?
11: Què tinc al meu cap?
6: Què rumiem?
11: Que rumia moltes coses, molta feina, però estic content. Vull dir, les coses van bé.
10: Estàs amb nosaltres.
11: Estic amb vosaltres. El divendres a la tarda, que podria estar a casa, tal. Llavors, estic bé, content. A veure, A veure... Ha sigut setmana complicada, però estem fent... Estem
10: jo tiré la primera pregunteta.
11: Ah, vale, si la tertúlia és una entrevista. Ah,
10: exactament.
11: Eh?
10: Sí, exactament.
9: És l'excusa perfecta. Sí, sí.
11: Llavors, la improvisació que et dona el bar amb una cervesa te la passes per...
10: Exactament. Ah,
11: exactament. Vale, exacte.
10: Perquè part aquí no es pot veure, per tant, no. Anem malament.
11: Jo volia ser en Valle a la sotana.
10: No, no, no, no. Escolta una coseta.
11: Digue'm.
10: Tu vas néixer a Girona.
11: Sí.
10: Els teus pares són xinesos.
11: Grocs.
10: Sí. Vale.
5: Nosaltres que intentem ser lo menys,
9: light,
5: lo menys racista possible.
9: O sigui, ja són... Bueno, perquè la racista, si te les fas a tu mateix, ja...
11: No passa res, al final.
9: Es cancela.
11: No, aquí cauen totes, com Iran.
5: Hòstia. Vale.
10: Sent de Girona, quina és la paraula o expressió gironina que més t'agrada fer servir per deixar clar que ets d'allà?
11: Oh, carda una fred?
9: Carda una fred, eh?
11: Hòstia, carda una fred. La fred és un concepte fred, que no puc perdre.
5: Cardar, eh? El verb cardar, també.
11: Però cardar és molt de Garrotxa,
10: sí,
11: per tant...
10: Garrotxa i Ripollès és, ho diuen
11: sí,
10: molt.
11: Llavors, ja, és, sí. També, dir l'accent tancat de... Hòstia, sí. En compte de és.
10: Nosaltres diem molt fotre, allà diuen carda.
5: Carda,
11: clar.
10: A veure, tu vas començar a fer vídeos, cap a quina edat, així, més o menys...
11: 2016. Tenia 16 2016, anys, tio. Eh? Farà ja... No, farà 10 anys que vaig vídeos.
5: Collons!
10: Hòstia, has de fer alguna festa.
9: És que tu, els teus anys és molt fàcil. Amb el 2000 és com que calcules les edats...
11: Clar, clar, clar, és pim-pam. Molt...
10: Clar, nosaltres, 2007, clar, saps, has de començar a calcular, tal...
11: Però... És com que has de fer un gincamast, no?
10: Però... No, sí, sí, literalment.
9: T'ho juro. Però, no, no, clar, 26 anys.
10: Llavors, ara farà 10 anys que vas començar a fer vídeos.
11: Sí.
10: Senties que faltava algú a les pantalles catalanes per començar a fer vídeos o vas fer el vídeo per jajas?
11: És que no hi havia referents en aquell moment. O sigui, jo vaig començar... em feien bullying al col·le. Llavors, vaig superar el bullying. I vaig dir, vale, doncs, com que la meva forma de superar el bullying és fer jo els acudits racistes, vaig dir, i si ho penjo a internet? I de cop va funcionar. En aquell moment no es portaven els vídeos, en aquell moment es portaven els memes. I jo utilitzava la meva cara com a plantilla de meme, com a concepte. I a poc a poc vaig començar a créixer bastant i des de llavors fins aquí, vam passant per la ràdio, per la tele, i ara doncs tenim una agència de màrqueting.
9: Sí, perquè acabes fent un programa a ICAT, Adolescents ICAT,
11: amb
9: Roger Grandé i Juliana Canet. Això sortirà de la meva secció, perquè ja ho veuràs, ja ho veuràs.
11: Vale, perfecte.
9: Com acabes d'allà?
11: Insultant-los al Saló de l'Ensenyament.
10: Espectacular!
5: Hosti, tu!
11: Sí, sí.
10: Escolta'm, Joan, apunta.
5: Com?
10: Sí, sí. Comença a apuntar... Com acabar la ràdio, insultant.
11: Si no puedes con tu enemigo... Únete a ell.
5: Sí, no, literal.
11: La cosa és que van fer una notícia que deia els xinesos en algun lloc... Adolescents.cat, això. En alguns llocs de la Xina es mengen ous banyats en orina de verge i és una delícia, no sé què, no sé quantos. I jo, en plan, què collons, jo soc xinès i no menjo mai ous banyats en orina de verge, m'entens? En plan, pom-me dos. Com la distància del Martí al micro, tal. Però la cosa
10: minut 37, gràcies.
11: La cosa és que jo vaig investigar i només ho sabia una part de Xina i els vaig dir, hola, podeu borrar això? Perquè és informació, saps? Em van ignorar. Llavors em vaig plantar al Saló d'Ensenyament amb un cartell que posava no us queixeu que la societat us manipula si això de l'adolescents.cat. Dos mesos més tard em truca el carendell i dient, mira, estem preparant un programa de ràdio per ICAT, no sé què, i dic, ja, però si tens a veure amb l'adolescents.cat, no vull. Diu, no, és una cosa a part, és de la ràdio pública, que dic...
10: Vale. Adolescents XL, saps?
11: Cuéntame, vale? Me presento a la reunió, entro, dic, tot molt bé, m'expliquen la meva secció, i de cop pregunto, escolta, com ha sigut el programa? I em diuen, Adolescents ICAT.
10: ICAT. Som-hi!
11: Som-hi. Em ve que d'un punt a una I.
9: Exacte.
11: Bueno, en fi, i em van engatussar, però és de les millors oportunitats laborals que he tingut. Crec que he tingut l'oportunitat de fer carrera des de molt jove en el món audiovisual i és una oportunitat que sempre em sentiré agraït. Per tant, també els hi tinc molt de preci. Vaig créixer molt professionalment. O sigui, des d'aquí, gràcies, Roger, Juliana, Marta, totes les persones, en CUT, totes les persones que formen part de l'equip per confiar en mi.
10: A veure, ara que has explicat això, que tenies un... Bueno, tenies... O sigui, participaves en un programa a ICAT i tal. Quina ha estat la situació més surrealista o incòmoda que has viscut gravant pel carrer o a la ràdio o a la tele o...
11: Sí, jo feia seccions bastant totxes. Buah, sí, una heavy. Jo vaig... De cop un dia em diuen, has d'anar al Palau Sant Jordi, que has d'entrevistar a la Alessia Cara, que era la talonera de Shawn Mendes i era la que cantava la de How Far I'll Go de Baiana.
9: Sí.
11: Aquesta. I... Ah, bé, he cantat una altra, me la pela. El que és que la vaig entrevistar, jo tenia 19 anys, o alguna cosa així, i ell en tenia 18. I clar, nosaltres fèiem el consultori, l'interrogatori íntim, que dèiem, saps? I li preguntava coses com...
9: La Tarieta, anem en metro... O...
11: Exacte, com vas depilada? En plan, quan fa el dia que vas... Que vas fornicar? I llavors, de cop, vam penjar el vídeo, i clar, el típic de subtitulació automàtica a YouTube, i de cop veig gent que em passa captures al Twitter de clubs de fans d'Estats Units, aquesta noia dient... Wow. This grown ass man asking a little girl, perquè l'edat de consentiment ja és 21 anys, però clar, jo tenia 19 anys i li estava preguntant a una xavala de 18, pues, com anava de depilada? Llavors, clar...
10: Well,
11: el pitjor és que em van dir grown ass man a mi, saps? Sí, sí. Vull dir, jo tenia una puta cara de novita, m'entens el que et vull dir? Era un puto crio, saps? En fi, bastant show.
9: Bastant surrealista, la veritat.
11: Bastant surrealista.
10: A veure, ara ens posem serios perquè el Joan... és de Sant Cugat i Rubí, el Genís és de Sant Cugat i Viladecavalls, i jo sóc de Sant Cugat. El Pedro
5: ara bueno, de puta
9: deixarem,
5: Reus.
9: És de Reus.
10: El deixarem. Sant Cugat és pijo?
11: Oh, i tant.
9: I per què has vingut a Sant Cugat? Et consideres pijo?
11: A veure, no. Sí, em considero pijo. O sigui, em considero una persona que blame the game, not the player. Saps el que et vull dir? I considero pijo en el sentit de que considero que sóc una persona privilegiada. Sóc una persona privilegiada, per molt que hagi... Sí, jo vinc d'una família d'hostaleria, en plan, ningú m'ha regalat res i ho he aconseguit jo, però tinc aquest privilegi de dir, amb 25 anys porto 7 anys vivint emancipat, i això és un privilegi. Per tant, puc considerar-me pijo perquè... diguéssim que no razó la pobreza.
9: Ja has trigat 26 anys d'entrar al carnet de conduir.
11: Sí, bueno, és que això és un altre tema.
9: Bueno, després, és la següent pregunta.
11: Sí. Ja, Sant Cugat és pijo perquè mireu els preus de Sant Cugat, mireu la gent de Sant Cugat, ja. Mireu tot el que es mou a Sant Cugat, i al final, per mi ho és. Però jo em vaig mudar a Sant Cugat perquè em va sortir una oferta per Idealista d'una caseta amb jardí, i... que el preu era bastant assequible, i vaig dir, coi, que estic pagant només una mica més que Barcelona, em venen els subministres inclosos, em venen totes les coses, i visc amb la meva parella. Què va passar? Ens vam traslladar junts, i ho vam deixar al cap de 2 mesos.
10: No, home, no, no.
11: I
10: no.
11: Jo m'he quedat a la caseta, i a Sant Cugat es viu molt bé.
10: Ah, efectivament.
9: Ah, exacte, un aplaudiment. És que... Molt bona reflexió.
11: Jo vull ser Sant Cugatenc, ja. O sigui, m'agrada Sant Cugat. Sí, sí.
5: T'agrada
11: sí.
5: Ser bueno, expat gironí i Sant Cugatenc?
11: M'agrada, perquè crec que Girona i Sant Cugat tenen la mateixa vibe, saps?
9: La vibe governa de Poblet,
5: la vibe de Poblet de 100.000 habitants, bueno, Poblet.
11: La vibe de ser una ciutat petita i sobretot som molt orgullosos. Vull dir, crec que l'ego de Sant Cugat i l'ego de Girona és molt semblant. Sí. És com, soc Sant Cugatenc, a què vols que et guanyi? Igual que els gironins tenen la supèrbia de soc gironí, a què cony vols que
5: et guanyi? Ja, però ells tenen AVE, és l'únic.
9: I un equip de futbol que guanya.
5: I equip de futbol.
10: Sí, però nosaltres tenim...
9: Josep Maria Vallès.
10: Nosaltres tenim la plaça Octavia, que és la cantera del Real Madrid. Som-hi.
5: No, i del Barça.
10: I del Barça. Ara et posarem uns fragments d'alguns TikToks que tu fas, vale? Perquè així la penya també sàpiga una mica de què
11: només
10: dedica.
11: Per àudio, eh? Sí, pot ser molt raro.
8: Hola, sóc el Long Li Xue i aquesta és la meva cover.
10: No els tens tu, però la gent ho sent. Ho tornem a posar.
9: Vale.
8: Hola, sóc el Long Li Xue i aquesta és la meva OT cover d'una cançó pròpia que es titula Com afrontar la vida adulta.
11: Molt bon contingut auditiu. Realment, com a vídeo, està molt bé.
9: El teu creador de contingut de confiança, Long Li Xue.
11: Sí, està molt bé, està molt bé.
10: Estupendo, eh?
9: Creant contingut, quina ha sigut la situació? O sigui, quina ha sigut les persones o la situació amb la que t'has trobat més curiosa? Vull dir, ja hem sabut lo d'adolescents i cat que et van cardar a fer això amb la... Amb, que et van acusar menors, però...
11: Uah, allò va ser heavy.
9: Però
11: tinc 24 anys.
9: Però en quina situació t'has pogut trobar sent creador de contingut, ja independent com a tal?
11: Jo vaig anar a entrevistar a una persona que em va explicar que la vegada que havia perdut la virginitat va perdre amb una tia que li va demanar que el va lligar i se li va cagar a sobre.
10: Què?
11: Això...
9: A on?
11: No, a Sant Cugat? Està, no, no, està penjat. Era quan feia entrevistes al carrer i un xaval em va explicar això i va ser com...
6: Hell no!
11: No sé si es va borrar això, però em va explicar i vaig quedar com... Saps que moment dius, per primera vegada m'han pillat per imprevist a mi,
9: sí,
11: saps?
9: Sí,
11: plan...
9: que pillin imprevist.
5: Això és sadomasoquisme, ja.
11: No, no, és molt fort, eh?
9: O clar, sigui... però és que clar, feies aquestes entrevistes al carrer que... No sé si eres... que feies entrevistes al carrer i la gent doncs deia si volia sortir o no.
11: Sí, sí, vale. La gent li encantava. Però
10: tenim una entrevista al carrer, a veure què tal.
5: Quin és per tu la red flag més gran en una altra persona?
12: Per mi seria que... O sigui, em controlés bastant. És a dir, si estic coneixent algú, pues, m'agradaria que em deixés llibertat i estar tranquils.
13: Que no tingui responsabilitat afectiva cap a tu i cap als teus sentiments.
5: O sigui, molt ghosting.
13: Molt ghosting, sí. Sí, molt sec, molt...
14: Que sàpiga respectar i que no parli malament de tu per molt que t'estiguis coneixent, etc.
15: Buah, pa mi ninguno, però si és del Barça, duro, eh? Que si no és aquesta del Barça...
10: Mentre no sigui del Barça, endavant.
9: Tu quina consideres que és una red flag, ara que estàs solter?
11: Qui t'ha dit que estic solter?
9: Upa, upa, upa, com la posa, eh? No.
5: Hòstia.
9: Perdó.
10: No, la cara, o sigui, no ho esteu veient, eh? Però la cara ha estat de... Perdona?
11: Primera vegada que he obert els ulls de la meva puta vida, bro.
9: Perdó, és que com que has dit abans, que t'havies mudat a Sant Cugat i havies...
10: Perdut, eh? Ho anava a dir, eh?
9: Perdut a la teva responsable.
11: A la meva responsable, sí. A mi dueña. No, però això fa 3 anys, 2 anys.
9: Tant de temps portes vivint a Sant Cugat?
10: Oh, i tant.
11: Des del 2024?
5: Ui, la pandèmia...
9: Bueno, doncs ja està. Quina és la teva... Què consideres que és una red flag que no suportaries?
11: Jo sóc molt foodie. A mi em treu de polleguera gent que té paladar de nen petit, que només pot menjar macarrons i nuggets. Uf, per ui. Mi... Sí, low-key és una cosa que no puc, eh?
9: Aquest home d'aquí...
5: Martí, que té totes les il·lusions,
11: és en Martí, oi?
9: Sí. Yeah. La nostra àvia es posa molt contenta quan vinc a dinar a casa perquè pot fer-me qualsevol cosa. Amb el Martí només és carn arrebossada. Bueno,
10: no és veritat! No és veritat!
11: Mira, però estem a favor d'aquesta red flag? Perquè...
10: Jo no.
5: A veure, depèn. O sigui, és a dir, jo he de dir que no sóc una miqueta especialeta amb el menjar, una miqueta, sobretot per les textures. No m'agraden. El marisc i aquestes coses... Les gambes sí, perquè és carnós i tal... Però en general, les textures així, els músculs i aquestes coses a mi no em van. Però això, aquestes coses encara
9: els
5: les accepto,
9: músculs.
5: Saps? Però, jo què sé, els cargols, però són coses que dius, bueno, sí, la Catalunya profunda és el que té.
9: A tu et molen els cargols, Long?
11: Jo m'ho menjo tot. Sí, a mi... Clar, tal qual. Tot, és que a mi... Mentre sigui menjar, pa'lante, tio.
9: Una altra de les tres característiques, vull dir, de gustos, és que t'agrada molt la roba.
11: Sí.
9: T'agrada molt vestir. Quina és la cosa més cara que t'has comprat? Vull dir, quina és la cosa que diguis, això em fa vergonya portar-ho pel carrer perquè la gent pensarà que som mongers portant aquesta roba.
11: A veure, no és el mateix concepte,
9: no, però,
11: eh?
9: Vull dir, però jo monger crec... que m'he gastat molt amb aquesta peça, o... No, m'entens?
11: Vale, doncs les porto posades avui i no van conya, feia molt de temps que no les treia a passejar. I són unes bambes de Dior que em vaig comprar després de cobrar una campanya per...
9: What a dose.
11: No ho diré.
5: What a dose de Dior!
9: Amb un dia de pluja, sobre.
11: Sí, no, perquè es netegen molt fàcil.
9: Ah, clar, perquè són assistents coses.
11: Sí.
10: Et posarem un TikTok, un altre TikTok. Són coses que passen quan menys a l'hora dels joves. Atraiem TikToks d'així de...
5: T'exposem públicament.
10: Ah, exacte. Aquest any has anat al... Bueno, l'any passat vas anar al Japó a finals d'any.
11: Sí.
10: I vas celebrar el Cap d'Any allà.
11: Sí, a Nadal.
10: Fent-ho... una cosa diferent.
11: Japó, el Nadal es celebra sopant al KFC. No van conya, que és la primera vegada que ens han preguntat si teníem una puta reserva.
16: I és que els cabrons del KFC l'any 1974 van fer una campanya de màrqueting que es van apoderar del Nadal.
17: Aquest Kentucky com fa olor diferent.
18: Fa olor de Nadal.
10: Va celebrar un Cap d'Any al KFC.
5: A Japó.
11: Al Nadal, sí.
9: I acabes de dir que ets foodie. Wow.
11: Sí.
9: El KFC està bo? Consideres...
11: No, però no. És que era la tradició i era per fer el vídeo. Jo sóc xino, tio, Nadal... Jo sempre deia, segur perquè no hi ha rei mag xinès?
9: Cuidao.
11: perquè n'hi ha d'haver un que fabrica el regal, no? Clar, jo, de petit, jo tornava el 7 de gener i ni el tio m'havia cagat res, el maleït tronc.
10: O sigui, aquesta temporada s'acabarà i et fotran fora per...
11: No, però la cosa era curiosa, saps? En plan, jo trobava... que era molt inclusiu el tio, saps? Al final és un tronc que el pegues un cop l'any...
5: Super inclusiu, saps?
9: Vale.
11: No, que el pegues i cagues regals i dic, ostres, que guapo, tio. Però el meu pare m'ho fa tot l'any a mi i no cago res, tio. Bro, no. Llavors, clar, no s'ha posat mai al dalt. Llavors, me'n vaig anar amb la meva... Clar, és que ha tocat una cosa profunda perquè el dilluns justament ho vaig deixar amb la meva parella, que era amb la que vaig anar al Japó.
5: Quan, llavors, aquest dilluns?
11: Sí, fa 5 dies.
9: Llavors i... no estava malament, tio.
11: No estava malament, és la meva parella, però no sembla que em vaig traslladar a Sant Cugat. És la següent, perquè la distància...
9: Era Sant Cugat,
10: la distància ja no fa mal.
11: Manresana, que estava vivint al Japó i jo entenc, és que el millor que pots fer de Manresa és marxar de Manresa, però és que tampoc cal que te'n vagis al Japó.
9: Desfoga't.
11: No, ja està.
10: Vale, ara et farem unes preguntes ràpides.
11: Està bé.
10: Et farem unes preguntes ràpides, han de ser molt ràpides de respondre ja, pim-pam,
11: sí,
10: pim-pam.
11: Com el que estic fent, sí, digues,
10: sí,
11: va.
10: Pim-pom,
11: endavant. Con...
10: Girona o Sant Cugat?
11: Girona.
10: Platja o muntanya?
11: Platja.
10: Espaguetis o macarrons?
11: No, espera, muntanya, macarrons.
10: Barra de pa o pa de pagès?
11: Pa de pagès.
10: Pa amb sal i tomàquet o pa amb oli, sal i tomàquet?
11: Pa amb tomàquet, all, sal i oli.
10: Ai,
9: molt bé.
5: És un bon català, és un català de bé.
10: Vale,
11: i t'ho he dit per ordre.
10: Deixem preguntes ràpides i farem un... Què prefereixes?
11: Endavant.
10: Ser invisible o volar?
11: Volar, aura.
10: Volar o... teletransportar-se?
11: Uf, per tal de no agafar la Renfe, teletransportar-me.
10: Però si pots volar, no cal.
11: Ja, però ja, igualment hi ha temps, saps? És clar, digue'm a quina velocitat puc volar i llavors m'ho plantejo, però crec que teletransportar-me està bastant guai. Potser no ho hagués deixat al meu pare.
9: I fins aquí amb aquesta reflexió deixem l'entrevista. I comencem amb les merdes del Genís. Carda-li.
5: Mare meva. M'ha encantat.
10: Última pregunteta.
9: Prime, la veritat.
10: Última pregunteta per les persones que es volen dedicar a crear contingut i tal. Unes paraules.
11: Fracassats. No ho feu. Buscar una feina de veritat. Jo l'estic buscant encara.
10: I tenim un pla B per si algun dia TikTok o Instagram desapareixen.
11: Jo? Sí. A mi m'encanta l'hostaleria. Jo em fotria treballar en un restaurant.
10: Posa a treballar al restaurant. D'aquí 20 minuts veurem... D'aquí 20 anys veurem Long Li Shui treballant amb un estrella Michelin.
5: Comencem amb les merdes.
9: Del Genís.
5: El senyor amb el Mac, amb la pegatina de ran, comença les seves...
10: Amb l'angaixina.
9: Mira, aprofitant que avui tenim el Long entre nosaltres, com a convidat, vull fer un exercici recordant temps passats.
11: Vale.
9: Tothom té un passat, però no tothom té el seu passat enregistrat i amb una petjada digital que remunta exactament 10 anys.
11: Sí.
9: Si et soc sincer, jo vaig saber de la teva existència per primera vegada ja fa 7 anys, quan participaves en el programa d'Adolescents ICAT. I és que jo ara, amb en Roger Carandé i la Juliana, el Pol Gisè, el Joan Griver. En aquest programa tu tenies una secció on, més o menys, com el nostre programa, feies el que et rotava.
11: M'agrada com a concepte.
5: El que li venia a la rotació.
9: Sí. A la teva secció feies de tot, si poemes sobre persones o si buscaves coses de forma aleatòria, el cercador de Wallapop, etc. Però una de les teves subseccions que més em fascinava i que encara em fascina és una on et dedicaves a buscar vincles entre els personatges públics i els Illuminatis.
11: Oh, m'encantava fer això!
9: Te'n recordes d'aquesta secció?
11: Sí, m'encantava!
9: Quina va ser... perquè he estat fent una miqueta de meroteca aquests últims dies. Quina és la teva secció? N'has trobat una de la Dulceida, Tomàs Molina... de 1.000 persones. Te'n recordes d'alguna estrella?
11: Home, el del Tomàs Molina va ser prime. I crec que també vaig fer
9: perquè
11: Santiago
9: hi havia moltes
11: Abascal,
9: coincidències.
11: Eh?
9: Sí, Santiago Abascal.
11: Santiago Abascal, perquè hi havia moltes coincidències amb Viva Espanya el 20 de novembre, les dates de Franco, no sé què... Heavy.
9: Així doncs, avui, Long, aprofitant que tenim aquí, he decidit retre homenatge a aquesta secció, fent la meva pròpia versió. Així que, sense més dilació, per què Long Li Shu forma part dels Illuminati? Martí, carda-li.
11: Em fa molta il·lusió, això.
9: Amb la sintonia i tot, Long Li Shu, tu vas néixer a Girona l'any 2000. Si sumem les lletres del teu nom amb les lletres de la ciutat de Girona, es donen 15 lletres. La 15 lletra de l'abecedari és la O. I què comença amb la lletra O? Exacte, la paraula ocultació. Long, ens estàs ocultant alguna
11: cosa? Pot ser. Soc Therian.
10: No! El Flusky era Therian. I ningú sap.
9: El programa al qual feies aquesta secció tenia 5 participants. Tu, en Roger Carandé, la Juliana Canet, en Joan Griver, el Pol Gisè, ja són 5. Però quin número hem de multiplicar per 5 per aconseguir 15, que és la combinació entre el teu nom i Girona? El 3. Exactament, que són els mateixos angles que té un puto triangle. O sigui que, Longley Shoe, ets Illuminati. Wow. Com s'acaba aquesta secció? Te'n recordes de com acabes aquesta secció? Què deies?
11: No, no me'n recordo gens.
9: Escaraputa!
11: Escaraputa! M'acaba de molta il·lusió, això, eh? Genís,
7: moltes gràcies. M'ha encantat.
9: I fins aquí la meva secció.
10: Ha durat un total de 2 minuts.
9: T'ha agradat o no?
11: M'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
9: No, no és tan currada com la que escrivies tu, però...
11: Tio, saps que m'acabes de donar una idea i crec que ho hauria de tornar a fer, tio. Sí. Crec que era molt divertit de fer.
10: Jo et proposaré una cosa, Long. Si vols, sí, vine uns dies així random i ho fas aquí.
9: Sí, sí. Això...
10: Substitueixes el Pedro, que ja que no
11: Pedro...
10: ve...
9: No et pagarem.
11: Amb el Long, en comptes amb el Pedro.
10: No et pagarem, ja, perquè nosaltres tampoc ens paguen, però si no vols vindre, endavant.
9: És el mínim pressupost. Doncs molt bé, després d'aquest homenatge a una de les teves seccions cèlebres...
11: Bastant èpica.
9: Comencem amb el concurs d'en Martí.
11: Concurs? Concurs o zona zero?
10: Concurs.
11: Concurs.
10: Que comenci. Culcurs. Culcurs, que es posi tensa la cosa.
11: Èpic. Bon trobar.
10: Atenció. Bé, avui us porto un concurs que ja ho he dit abans. He anat al Google Maps i he buscat ressenyes d'una estrella, perquè les de 5 estrelles no valen la pena. He buscat estrelles i una estrella i m'he trobat diferents... opinions que són gracioses, per dir-ho així, d'acord? ¿Vale?
11: Però llavors, això de quin lloc?
10: Del Google Maps.
11: Ja, però de quin establiment? Ho hem d'endevinar.
10: Exacte. Llavors, jo us portaré 3 opcions, vosaltres direu una, jo us llegiré la supervaloració, vale? Totes estan en castellà, no sé per què. És un tema que mai entendré.
11: És molt d'enyordo queixar-se.
9: Sí, la veritat.
10: A veure, comencem amb... No m'he gustado nada, no había turista, no había guía turista ni nada. Tampoco había picoteo, como por ejemplo gambas de la Mauritania. Me... He quedado muy decepcionado. Una vergüenza. Us dic 3 opcions. Monestir de Sant Cugat, Sagrada Família o Ermita de Sant Medí.
11: Ermita de Sant Medí.
9: Ermita de Sant Medí. Tu, Long?
11: Sagrada Família.
10: És el monestir de Sant Cugat.
11: Ni una, eh? No. Hi ha gent que mirava amb algú.
9: Però que heavy, no? O sigui...
11: Ni gambes ni nada.
9: Ni gambes de Mauritània. No.
11: Gambes de la Mauritània. Sant Cugat és superfamós per la seva costa, tio.
9: I per les gambes. Oh, les gambes de Mauritània de Sant Cugat.
11: Vaya. Aquí no hi playa.
10: No hi playa. Següent. Paso por ahí cada dia i no me dan xutxers.
9: Què? Camp Nou.
10: Què és això? És el Camp Nou? És una llar d'infants? O és una estació de Renfe?
11: És una estació de Renfe. Estació de Renfe.
9: Camp Nou.
10: És una llar d'infants d'aquí Sant Cugat que es diu Montserrat.
11: Ostres, és el que hi ha al costat de l'òptica universitària? No.
10: Voilà. De fet, està al costat d'una escola que és...
11: Ah, sí, ja sé on és.
10: Joaquim Aplà i Ferrera.
9: Controla.
10: I Coixarola.
9: Exacte, el nom controla. Salut.
10: M'ofego.
11: Salut. M'acabo de recordar d'un xiste. D'un acudit.
9: Bueno, no, estàs prime avui.
11: Diu. Long prime. Va un judío pedófilo.
10: No. Ojo amb lo que deies.
9: Un moment, però tu...
11: L'acabo o no l'acabo?
9: Votació popular.
10: Acaba-la.
11: Va un judío pedófilo davant d'una llar d'infants i diu... Vendo caramelos.
9: I seguim amb la sessió. Uau, hòstia puta. O sigui, no m'esperava.
11: És bueno, és bueno. Sí. Me'l vaig apuntar.
10: Vale, següent.
11: Li estic destrossant la secció.
10: No, literalment.
9: Estàs destrossant el programa.
10: Però si ha vingut i al segon, al minut 2, ja m'ha destrossat a mi directament. Ja...
11: That's what you said.
9: No, ets molt fan de The Office. Sí. És veritat, jo també ho soc.
10: Vale, som-hi. No és el decorado d'una pel·lícula de terror. És la estació en el domingo 8 de diciembre. Una autèntica asquerosidad. Vale?
9: Vale.
10: Això, com ja es pot veure, és una estació.
9: Vale.
10: Però...
9: És que ja m'he fet un altre acudit al cap.
10: De què és? És una estació de Rodalies, que es diu Fabra i Puig, una estació de Rodalies que es diu Ripoll, o una estació de Rodalies que es diu Plaça Catalunya.
9: Fabra i Puig.
6: Fabra i Puig. Fabra i Puig. Els de Fabra i Puig tenen una pinta d'aquesta plea de drogadictes allà.
9: Aquesta estació fa por, de Fabra i Puig.
10: És correcte.
9: És que clar...
6: No, no, ja, ja.
9: És... Fabra i Puig, cuidao.
10: Ojut.
9: Ojuta.
6: Ojut. Ojut. Ojut.
10: Perquè ara entrem a les ressenyes més top.
9: Top. Top. Tribunal, és un tribunal del franquisme.
6: Tribunal d'ordre públic que va acabar sent l'Audiència Nacional. Un facto pel dia.
9: Exacte.
6: Uau.
9: Hora dels factos.
6: Hora dels factos, estudia història d'Espanya.
10: Vale, exacte. Ara deixem el concurs, ara només us llegiré...
6: Factos? Ah, ressenyes.
10: Ressenyes, per, vale. així riem una mica.
6: Martí,
10: així
6: tens del... un quart d'hora per llegir ressenyes.
11: No passa res, fem...
10: Spotify Camp Nou.
9: Et pots esplayar.
10: Vale? Muy bonito, pero estaba en construcción y aparte, a la Madrid. Per si no us quedava clar, oh, aquest no? és del Madrid. Eh?
6: aquest home és el millor. Que,
10: Me dijeron que era el patio donde el Madrid practicaba sus partidos, así que muy bonito el estadio. Reseña una estrella. Muy bonito el estadio, pero...
9: Això al Camp Nou. Una,
10: eh? Sí, sí.
11: Bones, mai deixo dolentes.
6: Jo sí, jo sí. Jo poso dolentes, bones... Soc local weight nivell 6.
10: Cuidado. Jo soc nivell 12, eh? Fota't.
6: Hòstia puta.
11: Jo no sé què soc, però bueno, ja ho mirarem.
10: Tenim ressenyes del Prat del Llobregat.
6: Ui.
11: És que no sé
9: què res vol, ja. Avion, però
10: no ho he sentit.
11: O sigui, el Prat com a poble o com a l'aeroport?
10: L'aeroport.
6: Ah, vale,
9: ah clar.
6: Pues, Aena, quina pena.
10: L'aeroport... que té 61.000 ressenyes.
6: Mm-hmm. Collo.
10: De les quals... una, per exemple, és... Ojo, eh?
9: No, quan vulguis, eh?
10: Llegué y bajé de l'avión a las 8 en punto. Ahora son las 10.
6: O mañana, tío.
9: La gent es que ho apunteu, Fabra, ja.
11: És... M'encanta que tot sigui en castellà, eh?
9: Sí, sí. Oh, troben alguna en català, a veure si pots... Ressenyes dolentes no trobaràs en català. Només del, no, només no, no.
11: Si voleu riure, anem a veure les ressenyes del K2.
9: Del K2.
10: És sí, del K2, eh?
6: Sí. El K2, el pic. El pic.
11: Deia, bueno...
10: Ressenyes.
11: Ja, comença.
10: Anem a llegir.
11: Muy tranquilo, paseíto con mi hija. No dejaba fumar.
6: De res.
10: Voy. Ni fu ni fa, me di una vuelta con mi hija hace... 3 domingos. Mucho turista, mucha basura, subimos rápido y bajamos que la paella se...
11: Sí, bajamos rápido que la paella se enfría, ¿sabes? En el K2, que es un 8000, tío. Y de algún que digo, nos sirvieron un moet. Busquemos el del champán, en plan... los del bar muy majos.
10: Y algún que digo, me lo esperaba más alto.
6: Pero ¿yo qué es?
10: Ojo, ¿eh? ¿Qué montaña más difícil de escalar? ¡Qué frío! ¡Una estrella!
6: ¡Qué frío!
9: Dios, lo has programado mal.
10: Después tens, no tiene ni kiosco ni hotel.
11: Te tienes que quedar en el campamento base.
10: Y después, tenim, no lo recomiendo, no es accesible para sillas de ruedas.
11: Clar, que et penses, aquella, que et marques un Wally, saps? En plan...
10: No, esperava almenys una rampa o un ascensor. Bien hecho, todo es culpa de Macron.
6: Emmanuel Macarrón.
11: I a la Madrid.
10: Hòstia, no. Vale, després tens un que només ha escrit una ressenya, que és aquesta. Una estrella, parece que murió. Así que probablemente no lo recomiendo.
11: M'encanta perquè el repte no és pujar al K2, el repte és que aquest tio intenti llegir en castellà. Sí, és fort, eh?
10: No hay bancos ni basureros. Esto no lo toleran... No lo toleran...
9: Claro, que tu pots, va. Sí.
10: En Cali. Ah, i després...
11: Els pots llegir ara amb accent xinès?
10: Eh?
11: Llegir amb
9: accent xinès? Vols llegir amb accent xinès?
10: Vinga, va.
11: A veure...
10: Sí.
11: No, tu.
10: No, jo no.
11: Tu pots. Et dono la C palabra.
10: No.
6: La llicència, no?
9: La llicència. Què tenen a veure les Torres Gemelles amb una lasanya?
10: Ara sí que heu d'endevinar.
11: No. Para.
10: Ara sí que heu d'endevinar de què és aquesta ressenya, ¿vale? Perquè és tal. Muy mala experiencia, me salen demasiadas misiones secundarias en las que tengo que perder mi tiempo en completar. No te puedes comunicar con tus aliados y solo con los enemigos. Los bosses de lengua y tecnología son imposibles de superar sin morir en el intento.
9: Reseña, Cataluña.
10: Me va a 10 FPS y se me buguea poniéndolo todas las notas a 1-10. Experiencia injugable y nerfeen a los bosses, que encima hay más de 11 y sin tutorial. Muy poco tiempo para las misiones y hay muchas. Encima te dan poca recompensa.
11: Instituto. Un insti.
9: Sí.
6: Institut Angeleta Ferrer, sense.
10: Això són les ressenyes del Classroom.
11: Uau.
6: A Classroom,
11: de l'aplicació.
10: Del Classroom, sí. Tu entres a Google Play i et ressenyes de Google Classroom i allà, o sigui, et pots... Bueno, és que...
9: Busca ressenyes del Leonardo, del nostre institut. És que hi havia una ressenya molt bona que era com... sembla que estiguem a Hogwarts perquè avui ha sortit un cotxe volant per davant de l'institut. Perquè va haver un accident i va sortir un cotxe que es va xocar amb una moto.
10: Leonardo,
6: en plan...
10: Vale.
6: Carrero.
10: Saps què va passar? Jo ho vaig estar llegint, les ressenyes. Sí. L'únic que les han borrat totes.
9: Les han borrat totes?
11: No. Ostres.
9: Que cabrons. Els putos concerts, tio. No, eren molt bones, eren
10: però
9: molt bones.
10: Però tens un bus stop que està al costat, que sí que hi ha ressenyes, i la gent... Una estrella. No l'he visitado.
9: Molt coneixement sobre la causa, la veritat.
10: Estupendo. No, o sigui, estupendo. Què voleu ressenyes, va? Quines ressenyes voleu... Digueu-me un lloc.
9: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat.
11: O sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat és un ajuntament que l'any passat va haver de contractar com a pregoner l'Àngel Llàcer, perquè si no els hi xiularien durant mitja hora.
10: Però sí, els hi vam xiular durant mitja hora.
9: L'Àngel Llàcer el que va fer va ser agafar tots la gent de cultura i posar-los per fer el pregó, que els hi treuen merda directament a l'alcalde.
11: Ah, sí, va ser bastant divertit, el pregó de l'any passat.
10: Va ser molt divertit, la veritat.
11: Sí, ara veig que va sordo amb els trets aquells de cop. Van començar...
9: Què tal l'experiència de Sant Cugat en cada moment? 3 anyets.
11: És que, clar, jo...
10: He trobat ressenya en català de l'Ajuntament de Sant Cugat.
9: Opa!
10: I una estrella!
11: Ui! Bueno, sí, després jo he d'explicar una cosa que va relacionada amb drogues i l'Ajuntament de Sant Cugat.
10: La meitat dels parquímetres tancats. La millor opció, recorre al poble buscant un parquímetre que funcioni i mentre el cotxet amb les seves cambres t'enregistra i et posa una multa.
9: Josep Maria Vallès?
10: Ja està.
9: Ja ho estàs mirant.
11: És veritat, els parquímetres, tio. L'última vegada que vaig haver d'anar a pagar la multa a Sant... Que ve d'aquí, no? A pagar l'Ajuntament de Sant Cugat, vaig haver de fotre el cotxe al puto Mercadona a donar-li pasta al Roig i després vaig dir, pues faig una compra de 20 pavos perquè jo surti gratis al pàrquing, tio.
10: Sí,
11: però perquè totalment. El parquímetre aquests dels fills de meuca del costat de l'Ajuntament no funciona ningú. I us heu de donar voltes i dic, tio, jo he de començar la meva maleïda jornada laboral i m'esteu multant per muntar una festa il·legal.
9: Com, un moment.
11: A veure, el 8 d'agost del 2025...
10: Espera, que et poso el vídeo de TikTok, si vols.
11: No cal. Posem en context, la gent, amb l'storytelling.
9: Tu fas un storytelling. Tens 6 minuts.
11: De sobres. Mira, jo aquest any feia 25 anys i dic, un quart de segle s'ha de celebrar.
9: Va ser quan va vindre la Peung Gang?
11: Sí, vaig...
6: 5 lustres,
11: Cuidado. Sí, ostres, vaig contractar la Peung Gang i vaig pensar, crec que seria bastant èpic pel meu complet, pues, convidar als meus amics, que tothom es porti a un col·lega i muntem una festa amb 100 persones a casa meva. I així va ser, doncs vaig contractar la Peung Gang, vaig fer alguns xanxullos, em va sortir bastant divertida la festa, allò, festa idíl·lica, i vaig avisar amb antelació a tots els veïns. Vaig dir, faig 25 anys, muntaré una bona farra, aquí hi ha el meu número de telèfon.
9: Esteu
11: qualsevol
9: convidats.
11: Cosa... O passeu a fer un cubata o em truqueu i baixem el volum. Mm. I a les 2 del matí es va presentar la poli. I els hi vaig dir...
10: Bon dia!
11: Mama, ja vull ser policia per anar tot el dia. No, però els vaig dir... Ho sento, ja baixarem el volum. I vam seguir amb el concert, perquè clar, vam poder muntar un concert
9: clar.
11: Amb 100 persones. Entenc que estigui categoritzat com a festa il·legal. I després em van fotre la multa i vaig dir... Ja t'arribarà. I jo en plan, cagat. Jo pensava que eren 600, 800 pavos.
10: 80 euros.
11: 100 euros! Pues el motor!

0: Clint?
1: Ara
2: que
1: escolta.
2: Contractar la Tom Gang.
3: Me sembla que no, eh?
2: Me sembla que no, eh?
3: Martí!
2: Martí!
0: Vas portar un policlin a casa?
2: Sí.
0: Puto amo.
3: Però tu has... vas portar un policlin o el vas robar?
2: No, vaig portar un policlin sí, amb llogat. Un toitoi, vaig llogar l'empresa del toitoi
3: ah,
2: amb
3: hòstia.
2: Els impostos i les taxes dels residus, perquè Joan, jo no puja. Volia que la gent es cardés les clenxes al meu lavabo, que es cardés el toitoi.
4: Un nen que va acabar amb una multa el dia del meu aniversari. Aquest any he fet 25 anys i tenia ganes de fer una festa. De fet, és un dels 52 reptes que tenia per aquest any. Així que vaig començar el dia muntant el toitoi, vaig anar a buscar els pastissos de Pasté Barcelona, que l'Hugo ja els tenia preparats, i he anat a fer una gran compra d'etanol. Com que convertim aniversari amb el Santi, doncs sempre hem celebrat la festa junts. Per cert, menció honorífica a Outer Gin per tenir el millor packaging i la millor ginebra del mercat. Vam anar a dinar per agafar forces. Per la tarda començar a decorar tot el jardí i inflar tot tipus de globus de formes i colors diferents. Així va quedar la decoració amb una bona referència de The Office com toca, fins que va arribar la Peung Gang a fer les seves proves de so. Comença a arribar la gent amb una mica de ping-pong, uns cubatilles i després un bon bingo musical que va acabar amb un sopar de Deleito i les seves hamburgueses. Va arribar el moment típic de posar bengales, la cançoneta i bufar espelmes per donar tret de sortida al concert de la Peung Gang. I vaig tenir sort perquè vaig poder cantar una de les millors barres que s'han escrit mai en català.
3: Va.
4: No obstant, no totes les històries tenen un final feliç. I és que després del concert va venir la policia per multar-nos. Podem dir que hem muntat un fiestón, que hem entrat als 25 per l'UAL i que hem complert un repte més.
5: Una denúncia que s'ha dit.
6: Que els follin a tots.
3: Ei, ei, ei. A cap, a cap.
2: Mare
3: meva. Naia, avui què fas? Estic a casa sol. Èpic, èpic.
0: Èpic, èpic,
3: la vida
0: èpic.
3: Ha de ser, la vida ha de ser èpica.
1: Ara pots dir que has complert un objectiu que és... fer una festa d'aniversari, entrar en els 25 o...
0: Projecto X, no? T'has vist la pel·li?
1: Que et multin el primer dia dels 25.
0: Com protagonista del Projecto X.
3: Està molt guapo. O sigui, jo
7: és, és molt mesopotàmic.
3: O sigui, t'he de dir que era la primera multa que em posaven, a part de que em van pillar pixant pel carrer a la fora de Razmetat. A part d'això...
0: A part de l'incivisme.
3: A part de l'incivisme, en plan... És un altre incivisme.
0: Sí, sí, exacte, exacte.
7: Ja, però és incivisme en propietat privada, és diferent.
3: Està bé, exacte.
7: Sí, sí.
0: Però, o sigui...
7: M'ha encantat el detall que... de l'etanol. M'ha
3: agradat. Home, etanol...
7: Etanol.
3: S'ha de ser una persona formada, saps?
0: Home, sí, sí, sí. Mira, ja com que saltarà el copyright, perquè ja han posat lo de l'avui...
7: No, que va, que va.
3: No saltarà, no saltarà.
7: No, no.
0: Bueno, si posem la Peung Gang per acabar...
1: No podem.
3: No.
7: Senyors...
0: Jo volia posar pa amb tomaca.
7: Us he de tallar aquí.
3: Tomacle.
0: Molta macle.
7: Perquè d'aquí dos minuts acabem.
0: Endavant!
7: L'hora dels joves.
1: Per cert,
0: la cantem nosaltres.
1: No, moment.
0: Ara si jo t'explico com...
1: Moment. Si algú vol acabar convertint-se en Therian, que no. Parli amb el Foluski. Gràcies.
0: Long, tens algun acudit per poder encetar el programa de forma...
3: Però és que jo no...
1: Encetar és obrir, eh?
0: Sí, encetar, perdó. Al revés, al revés.
7: Desencetar.
0: Desencetar.
3: No, jo és que els acudits se'm van corrent sobre la marxa. Jo no puc ara pensar i... Ah, vaig a dir un acudit.
0: Vale, vale. És
1: com... Anem a fer una cosa.
0: Ets un pare.
1: Despedeix el programa amb xino.
0: Pots dir qualsevol cosa?
7: El que té la gana.
1: Tens 10 segons.
3: 谢谢大家今天来听的我们来这里做的广告所以说我们下一次下一个星期再见拜拜
0: Fins aquí l'hora dels joves, que vagi molt bé.
3: Adéu-siau. I nyap-ho-taspa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric als carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria.

0: Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
1: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
0: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Ei, Àlex, què tal?
4: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
2: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
5: Vale.
2: Museu Particular.
6: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
5: No sé, un parell, potser? Dues?
6: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
5: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
6: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
5: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
6: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
5: Què dius ara?
6: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors...
5: Mocadoret, no?
6: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
5: Ostres!
6: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
5: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
6: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
5: través
6: d'un antiquari
5: sí.
6: o de més podries arribar no? a tenir aquestes... alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? de qualsevol de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
5: Perdó, però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
6: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
5: públic.
6: No era tan litúrgic de
5: com de preparació
6: públic, sinó no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
5: doncs porten
6: 40.000 capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
5: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que va pentinar el fillet.
6: Sí, sí, sí.
5: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó,
6: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
5: Ai.
6: Que és la pinta de la Mare de Déu.
5: Oh!
6: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
5: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
6: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
5: Els tenim localitzats.
6: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
5: Oh, quina mania!
6: És el que té, no?
5: Oh,
6: i
5: no puc entre les larves i això, avui em moriré.
6: I també la samarreta del Nen Jesús.
5: Això m'agrada, també. Això és mono. Sí, això està bé.
6: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que, com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
5: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
6: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
5: exacte.
6: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament, a vegades, més que el nostre record, no?
5: Sí.
6: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
5: Uf! Que fa que no patini algo?
6: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
5: Mare meva.
6: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
5: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
6: doncs
5: sí.
6: Efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
5: Sí.
6: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer? Una pinta.
5: Què dius ara?
6: Va començar...
5: Clar, per evitar el fris.
6: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cau una terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia... I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
5: Clar.
6: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
5: Bellíssim,
6: no?
5: de
6: suport artístic
5: i
6: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes i inclús que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury que s'havia fet mai a la història.
5: Pinta.
6: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó, sí, Barcelona, que evidentment, sí, sí, ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo, wow, que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
5: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta. Quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de 1000 materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta. No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine, oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no? De que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu. I llavors, quan el pentines, sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo, jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, o, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia a l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a origins of the afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? De partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al museu particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això
1: el
0: és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada Residu Compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
6: Hola, què tal? Molt bé.
5: Et veig remenant papers i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge. I a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, eh? Un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa
6: sí,
5: així o no?
6: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
5: Podríem pensar que reciclar, Tere, és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic, no, que els envasos de plàstic al groc o al vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
6: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge, uh-huh, i el fet de separar.
5: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, uh-huh, però en realitat seria a casa separo.
6: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
5: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
6: correcte,
5: no?
6: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo, uh-huh, al final de vida de tots aquests productes. Uh-huh. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
5: Exacte.
6: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
5: Que transformen, no, diguéssim?
6: Correcte, de fer la recollida d'aquest, uh-huh, producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, uh-huh, bé has dit, es transforma, pot acabar sent doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
5: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar... Però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
6: encara,
5: que ja l'estem fent. Encara hi ha
6: molta
5: gent. Encara, sí?
6: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes... Vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens, uh-huh, en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això, que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, uh-huh, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De
5: però,
6: fet, diguem-ne, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
5: Però això seria la separació. Jo em referia més a tot el que envolta, no? Al reciclatge, per exemple. A mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
6: A tu no et fa cap vergonya.
5: Però molta gent
6: però
5: encara sí.
6: Però hi ha molta gent que sí.
5: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
6: Emportar-te-la, sí,
5: sí. Home, per favor.
6: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats, i no és el cas.
5: Per tant, continuem llançant molt menjar, continuem llançant...
6: Continues anant al bar, i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que... I això...
5: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de l'aixeta és molt dolenta, Tere.
6: No sempre, però de totes maneres...
5: Hi ha països o hi ha zones del nostre país que sí. L'aigua és molt més bona.
6: De fet, hi ha ciutats, perquè
5: ha ciutats,
6: moltes
5: també,
6: vegades
5: sí.
6: L'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una certa... un costum o
5: un
6: hàbit
5: costum,
6: que podem
5: hàbit,
6: tenir,
5: sí,
6: no?
5: Sí,
6: i en aquest sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues jo no la trobo gens dolenta.
5: Ja.
6: Vull dir que també és
5: t'entenc.
6: Una qüestió...
5: Escolta, ho hem dit una mica, no?, però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
6: Sí, no? Clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats... Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres, aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre... fet a Catalunya sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55%, i de cara al 2030 al 60%, i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen doncs, l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
5: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada. I que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè... Però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
6: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut amb un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no?, una peça de roba. Llavors aquí
5: jo
6: es perd una mica més.
5: No soc
6: ets una mica jove.
5: No, gens jove.
6: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
5: Doncs aquí, al Cada Residu Compta, us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors. Adéu, Tere.
6: Moltes gràcies.
4: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: I bé, és un moment en què la nostra cuinera, la Joana Molins, doncs ens aportarà un plat més per poder fer.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, maca. Vinga, va.
1: Doncs sí.
0: Avui, amb aquestes sorprens,
1: avui
0: vaig fer els panellets.
1: Ai, els has fet?
0: I els he fet. I m'han quedat...
1: No, perquè no...
0: M'han quedat abaixats.
1: No, abaixats no pot ser.
0: Doncs sí.
1: No, perquè els panellets no es baixen.
0: Ah,
1: has de fer
0: mirar.
1: La bola més grossa, doncs fes-les més grosses.
0: Ah, doncs no sé, me van quedar així...
1: Sí. No, doncs queden, bueno...
0: Què vols dir? Pues,
1: tant de quedar bé.
0: I tindria que posar-li més massa, no? Potser?
1: Poder no tanta aigua.
0: Ah.
1: Poder el líquid, vas passar una mica molt líquid. Sí, sí, sí. Ha de quedar molt amassada la pasta, eh?
0: Vinga,
1: bueno,
0: va,
1: doncs som-hi. Avui parlarem de peix. I us proposo una orada al forn. Amb
0: molt
1: patates,
0: bé.
1: Amb un llit de patates i tot això. Podeu fer orada, podeu fer llobarro, el que a vosaltres us agradi, eh? Jo proposo per 4 persones una orada per cada un. Però, és clar, si són molt grosses, el que podeu fer és que us els afagin... a filets, i llavors de cada orada en podeu menjar 2. Eh? Però a mi m'agrada fer-los, diguéssim, cada un la seva. Però si és molt gros, podeu fer-ho així.
0: Te'ls fas netejar, tu,
1: sí,
0: les dorades?
1: Jo me'ls faig escatar. I llavors el cap a mi no m'agrada posar-lo al forn si el faig sencer amb els ulls. I faig tallar el cap arran dels ulls.
0: Uh-huh.
1: I llavors ve escatada, que ja te l'escaten, perquè si no a casa fas un merder allà escatant.
0: Sí, sí.
1: I llavors ben esbandides, els hi faig fer un parell de talls, perquè aquí poso uns talls de llimona que ara explicaré.
0: Sí.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem un quilo de patates, un quilo quart, però amb un quilo n'hi ha prou. La patata aquesta, la blanca, aquesta que es desfà una mica... 8 tomàquets xerri, una ceba, alls, un parell de pastanagues i si voleu posar una mica de pebrot verd o vermell, això ja és el vostre gust, de trossets. Un ratxet de vi blanc, oli, sal i pebre i una llimona. Llavors, què farem? Agafarem les orades aquestes, si els hem fet senceres, li diem al nostre peixater que ens els escati i ens hi talli el cap arran dels ulls. A mi m'agrada així. Perquè a mi m'agrada escurar aquell tros de la ganya i tot això, i m'agrada...
0: És molt gustós, diu,
1: a mi m'agrada fer-la sencera, I per això la faig fer així. Si vosaltres no us agrada l'espina, la feu fer a filets i tots aquests ossos... aquests ossos... Aquestes espines els guardeu allà amb un tàper pel dia que feu un fumet de peix i ja ho teniu.
0: Jo tot el peix que porta massa espina ja no...
1: Ui, l'escorpura també és molt bona, eh? Però sí? Porta més... L'escorpura és un peix de roca, al revés que això, perquè aquesta normalment la que comprarem serà de piscifactoria. I llavors també hi ha la salvatge. El que passa és si aquesta va a 10 euros el quilo, aquella anirà a 20. Però ara n'hi ha unes de piscifactoria que se'n diuen... Tenen un nom, que allà a la pescateria ja t'ho diuen, que estan amb un... O sigui, són de piscifactoria, però estan a dins a Marc. No estan tancades amb una piscina.
0: Sí, sí.
1: A dins a Marc.
0: Ah,
1: i és clar, el gust canvia molt, eh?
0: Clar, clar.
1: Sí, perquè si no, trobes... Jo, el que me molesta d'aquest peix, quan és de piscifactoria, és que a la ganya hi ha una grassa. Sí. Fixa't, hi ha una cosa blanca. Allò és el greix del pinso que mengen, que queda, els hi queden aquí en el pap. I allò, a mi no m'agrada aquell gust. Però jo, si puc, compro aquestes altres, que us dic, que el preu també és molt raonable i queden molt bones. Bueno, doncs agafarem l'orada i si la fem sencera li farem fer un parell de talls. I llavors, què farem? Doncs hi posarem un tall de llimona a cada trosset. Ja haurem, a casa la rentarem ben neta, la deixarem i posarem un raig d'oli i sal. I la deixarem en un plat. Agafarem les patates, posarem el forn a 180 graus dalt i baix, agafarem una plata per anar al forn que ens hi quepiga tot, i posarem les patates ja tallades rodones, una mica d'oli. I les patates ja els hi posem. Mentrestant, tallem la pastanaga, tallem i posem un parell
0: primera
1: de grans.
0: Primera, la pastanaga...
1: Com?
0: Primeta.
1: Sí, jo també la faig així, primeta tires, o rodona, és igual, o rodanxes o primeta, com vulgueu. Llavors hi posem la pastanaga i hi posem les patates, mentrestant tallem la ceba, perquè la ceba se'ns acourà més de pressa, i les tomàquets xerri ja els tenim també netes en un plat, i hem posat una mica de sal i una mica de pebre i un raig d'oli. Ho tenim tot això en un platet. Posem les patates i programem el forn, que el forn estarà 50 minuts, depèn del tamany de l'orada, eh? Perquè, és clar, depèn, es courà més de pressa. Si és en filet, es courà una mica més de pressa. Si no és en filet, costarà una mica més, perquè, clar, el foc ha de coure la part i el mig que no quedés cru, eh? I llavors, com fa una mitja hora, aquí tenim les patates, o una mica abans, i tirem la ceba, i posem aquestes tomàquets xerris, i tirem un ratxet de vi blanc, i ho deixem evaporar una mica.
0: És a dir, ratxet de vi blanc que cobreixi una miqueta...
1: No, un ratxet. I llavors remenem les patates, que ja veureu que se'ns van enrossint, perquè les patates estan boníssimes. Com fa mitja hora aquestes patates, quasi bé ja... Llavors hi posem la dorada al forn. Si posem a filets o posem l'altre. I veurem que com que hem programat a 50 minuts, encara ens queda 15 o 20 minuts de forn. Si és en filet, quasi bé ja ho tindreu bé. Si és sencera, poder necessitareu una hora. Llavors ho mireu i veieu que és el vostre gust, és qüestió de tancar-ho i ja està. I vull dir, no hi ha problema. Si ho feu així, us quedarà molt bé, eh? Les patates, els alls i tot això, i les tomaques.
0: Molt bé. Totes maneres, un plat tot així és molt saludable, eh?
1: Molt, molt saludable, i a més les patates i la ceba i tot estan boníssimes, eh? Uh-huh. Sí. I la dorada també. També la dorada.
0: Aquest tipus de patates sí que, per exemple, inclús m'agraden fer-te la patata sola i posar-hi la ceba sola.
1: Sí, sí, sol. Això sol queda boníssim com a acompanyament, a vegades queda boníssim. Perquè hi ha gent que les patates les afregeixen a part, però no, és que és més bo fet així, perquè al posar-hi l'orada a sobre agafa tot el gust del peix i queda més bo així, queda més bo, ja tot fet en cru.
0: Molt bé.
1: Doncs repetim. Aquestes orades, o quatre o dues, depèn del tamany, perquè si no llavors els feu... O si llavors vosaltres a casa vostra, una vegada la teniu cuita, que la voleu fer sencera, poseu meitat per cada un. Perquè llavors és decantar, obrir-la i posar un tros, un es queda l'espina i l'altre es queda el filet. Va. Però si no volem tenir tant problema, ja els fem fer filets, eh? Doncs aquestes orades, hem dit el quilo aquest de patates... les 8 tomaques aquestes xerri petites o les de penjar també van bé, eh? Una ceba també tallada així a juliana, un parell o tres de grans d'all tal com venen sencers, un parell de pastanagues, un ratxet de vi blanc, la sal i l'oli i una mica de pebre i la llimona per posar a mitja la dorada, i si la dorada l'hem fet fer a filets, doncs llavors jo no n'hi poso, però la poso perquè a vegades quan ho mengen els agrada ruixar-ho. A mi no m'agrada.
0: Jo tampoc,
1: perquè el peix em queda moll.
0: Sí, bueno, i ara ets molt de gust.
1: Això fa com els calamars. A mi el calamar a la romana m'agrada, no m'agrada regat en llimona.
0: Hi ha molta gent que necessita amb el peix de la llimona, eh?
1: Hasta amb l'arròs.
0: Sí.
1: Hasta amb l'arròs de peix, jo tampoc. A mi m'agrada així. I així us quedarà tot molt bé.
0: Molt bé. De totes maneres, com es fa així en forma que la marca, sí, la dorada, sí, ha de quedar amb molta més espina, no?
1: No, perquè és superficial.
0: Sí?
1: Eh? Sí, llavors
0: no,
1: tu...
0: Perquè, esclar,
1: tu l'obres
0: no...
1: i la dorada relativament té poca espina, eh? Mm-hmm. Només és la part de la ganya i el cap. Mm-hmm. I té una espina molt grossa. Va, esclar, menges peix, has d'anar al tanto, però no, la dorada es pot menjar molt bé.
0: Molt
1: ara
0: bé.
1: Veus l'escòrpora i aquests peix, que l'escòrpora està boníssima, ja té més espina.
0: Va,
1: és diferent.
0: Estan més al tanto.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, Joana, gràcies per la recepta. I bé, t'esperem, com sempre, la
1: com sempre, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
1: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podríem millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola,

0: la Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
1: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn, i el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
0: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí, sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'escric, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa, una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat. Sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: corria 1973 quan van descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de son era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Group America. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la, i va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà, corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, al desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pontsarnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escàmez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades

0: sembra che stigui mai gli altri.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Ei, hola. Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
4: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.
3: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels a aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues un bon sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació... Keep me searching for a heart of gold. ...amb els sentiments. Keep me searching and I'm growing old. Estava pensant que un record d'amor... Keep me searching. ...també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I've been a miner for a heart of gold. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica que es feia des de Barcelona als anys 70... Sonàvem petits tresors, com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps, sí, els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: Aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh, Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. Ei, si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. I al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Darren.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

¿Y si tú no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano. Una de les que més li agradaven al Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lenturros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El temps més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posades sobre la taula són...

0: Els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Catholics will be able to join hands.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment

0: a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui en l'espai que fem en col·laboració amb la cooperativa L'Ortiga, Sergi Turca ens porta una molt bona notícia, la renovació per 10 anys més de la licitació de L'Ortiga Can Montmany. Una bona excusa que aprofitarem també per analitzar com està el panorama agroalimentari des de l'àmbit local fins a l'àmbit més global. Sergi, benvinguts.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Content amb aquesta notícia?
1: Molt content, clar, home, ja feia pues, 4 anys que estàvem barallant per intentar que es fes aquesta renovació i finalment ha sorgit.
0: Que dona tranquil·litat per continuar amb els vostres projectes.
1: Això mateix, per seguir ampliant Can Montmany, seguir treballant allà i seguir fent tota l'activitat que fem aquí a Sant Cugat.
0: Ah. Quin balanç feu de la gestió de L'Ortiga durant aquests últims anys?
1: Nosaltres estem molt, molt contents. O sigui, que al final sí, veiem, no? Nosaltres vam arribar a Can Montmany el 2009. Pues això, si fas aquesta foto aèria una miqueta de la finca, de com estava quan vam arribar i de com és ara, clar, no, ens sentim molt, molt orgullosos. I, bueno, i això, i amb les veïnes i veïns tenim tot el reconeixement de tota la feina feta.
0: És a dir, que es nota l'impacte.
1: Jo crec que sí, es nota molt. Jo crec
0: de
1: que
0: la
1: molt
0: vostra mà allà.
1: Això. Bueno, sí? I a part això, les escoles que han passat, tota, vull dir que la vida que li han donat a la finca, revisant una miqueta la història, a vegades quan fem reunions junts, no? Clar, per nosaltres és molt, ens sentim molt orgullosos.
0: Les condicions són les mateixes?
1: Sí, és una pròrroga que l'únic que fa és continuar l'acord que teníem. Sí que hi ha hagut algunes modificacions, perquè en aquests darrers anys, a nivell dels pressupostos, diguem que es destinen a activitats educatives i a les formacions que fem amb serveis socials, vam aconseguir que es anessin actualitzant una miqueta i això sí que queda, diguem que, registrat en aquesta pròrroga. Que això era una de les coses que demanàvem molt especialment, perquè, clar, els preus inicials estaven molt desfasats, diguem, no?
0: Aquesta renovació, quin missatge envia la pagesia local i els projectes agroecològics com el vostre?
1: Se'm fa difícil de dir, eh? O sigui, sí que al final, bueno, pues entenc que és una aposta per continuar aquest camí, diguem, no? De tenir agroecologia i projectes agrícoles al municipi. Però la realitat és que també hi ha una mica de la sensació que és un, diríem que un pata de palante,
0: sí,
1: no? I que ha arribat el moment i, bueno, com que no hi ha cap proposta ni cap projecte clar per Can Montmany, doncs vinga, va, seguim i ja veurem què passa.
0: Però així podríem estar,
1: sí, sí,
0: in eternum, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ara, en principi, o sigui, d'aquí 10 anys, en principi, hauria de tornar a sortir un nou concurs i una nova licitació. Aquí, sí, en principi, no hi ha una nova pròrroga, eh? Per tant, sí que d'aquí 10 anys, si no hi ha una proposta clara, doncs, bueno, s'hauran de presentar projectes nous amb noves...
0: Però vosaltres us podríeu tornar a presentar?
1: Nosaltres ens podríem tornar a presentar perfectament, sí, sí, clar.
0: Vull dir, no hi ha cap lletra petita que digui que...
1: No, no, no. Fins on jo l'he llegit, eh? Vaja, no, no, no hi és, no hi és.
0: Parlant de les polítiques públiques, com encaixa aquest projecte dins del pla de la pagesia?
1: Exacte, no? Ara fa uns mesos es va aprovar aquí al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, es va aprovar aquest pla d'emergència de la pagesia, no? Que al final el que busca és, com a mínim, tenir un marc d'algunes actuacions a nivell genèric, no s'han concretat, però sí que algunes actuacions que serien necessàries per consolidar la pagesia dins del municipi. Per tant, la renovació de l'acord, no, de la licitació de Can Montmany, pues sí que és un procés més, perquè una de les àrees o una de les accions és garantir o donar més seguretat jurídica als projectes agrícoles que hi ha al municipi. Per tant, sí que estaria emmarcat, diguem, davant d'això. Però, bueno, és un pla que encara a dia d'avui, tot i que està aprovat pel ple municipal, i que entenem que, pues, tot és lent i que és un procés que s'ha d'acabar de concretar, s'ha quedat aquí, eh? Vull dir que no hi ha accions concretes. No hi ha accions concretes, vaja. Ni pressupost determinat.
0: Se'n parla? S'ha posat data? Hi ha algun calendari a seguir en aquest sentit?
1: No, no hi ha, o sigui, calendari no hi ha. O sigui, sí que hi ha algunes petites actuacions que depenen... O sigui, al final les coses es belluguen molt. La sensació que jo tinc, una miqueta, és... a nivell tècnic, sí que hi ha molta voluntat d'avançar amb aquest pla. A nivell polític, especialment a Sant Cugat, doncs, bueno, anem una miqueta perduts. No... Així com, per exemple, doncs, sí que amb l'EMD de Valldoreix, ara hi ha un tècnic de Medi Ambient nou, que és una persona que el veu sovint, i que ve i pregunta, i ara estic intentant fer això i allò, ta, ta... Amb Sant Cugat no hi ha aquesta part política que empuixi tota aquesta part, que, perquè al final jo la sensació és que això, com que al final la part de medi ambient està integrada dins d'urbanisme, doncs és el que dèiem, bueno, pues ja tenim diversos barris
0: estem
1: per aixecar.
0: Pel totxo, més estem
1: més pel totxo que per l'agricultura, ja està, si això és així.
0: No sé si aquesta renovació de 10 anys més a vosaltres us serveix per continuar, com dèiem abans, en els vostres projectes, o us anima, o no és suficient amb 10 anys, com per engegar nous projectes?
1: L'Ortiga, no parem. Jo sempre dic que la veritat és que tinc ganes de tenir un o dos anys que siguin una miqueta el mateix dels anteriors. Sempre estem engegant projectes nous, doncs això, no? Us explicava ara aquest projecte que teníem de Collserola, que ens hem ajuntat diversos productors per comercialitzar productes, sobretot a comerços i restaurants del municipi o de l'àrea metropolitana, doncs amb producte del territori. I sempre estem engegant projectes nous. Llavors, sí, clar, o sigui, tenir 10 anys més sí que ens dona el marge per seguir consolidant el que hem fet i engegant projectes nous, perquè veiem amb el nostre ADN ve aquesta forma de funcionar, que no som capaces d'estar quietes una estona. Però, bueno, sí que jo, nosaltres, al final, a Camp Montmany ja tenim la finca molt oberta. O sigui, tenim poca capacitat ja de
0: generar més projectes.
1: Més que projectes, almenys, perdó, a nivell agrícola sí que ha de fer ampliacions d'ampliar i de fer cultius diferents. Tot i que, bueno, doncs això, ara estem, si recuperem una miqueta més oliveres, o, no? Estem, sí, és el que us deia, que no parem mai quiets i sempre estem amb ganes de fer coses noves.
0: Si et pregunto pels principals reptes de la pagesia local, quins diries que són?
1: Bàsicament és la consolidació. O sigui que al final són projectes que, doncs, això, l'agricultura, la viabilitat és molt justeta i ens cal, tot i que portem molts anys, que, bueno, som molt afortunats, estem on estem, i, o sigui, no és molt complicat també fer funcionar aquests projectes, diguem, però sí que, bueno, estem constantment penjant d'un fil i depenent molt això de les energies de les persones que estem tirant al carro i estem tirant endavant. I això a vegades, doncs, bueno, pot ser una miqueta delicat. Jo crec que això, el principal projecte és consolidar i donar garantia i seguretat a que aquests projectes es puguin quedar treballant aquí.
0: Mm-hmm. Ampliem el focus i ens preguntem com afecten les polítiques agràries europees al nostre territori. Ara, recentment, hi ha hagut aquest acord entre Europa i Austràlia, que no sé si és tant se val l'acord, perquè hi ha aquest, però prèviament hi havia hagut el Mercosur.
1: El Mercosur, sí. Bueno, aquest d'Austràlia encara no està... O sigui, hi ha
0: definit?
1: Hagut, no
0: massa...
1: Està, sí que hi ha uns acords fets, però encara no estan firmats, aquests acords. Per tant, això va per llarg. I el Mercosur passa una miqueta el mateix, eh? Sí que estan els acords firmats, però tot això encara s'ha de ratificar. Per tant, bueno, s'ha de ratificar pel Parlament Europeu i pels estats membres. Per tant, bueno, pot anar per llarg, realment, que entri un funcionament real tots aquests acords, diguem. El que passa és que sí que al final això no deixa de ser un missatge cap a la pagesia, perquè al final són acords... En el cas d'Austràlia és una miqueta diferent, diguem, perquè sí que és més potser un acord en el que no hi ha tant... El sector agrari no està tan implicat en això, però amb el Mercosur és evident. No? Al final el que estem fent és exportar maquinària, cotxes, no? Components elèctrics, etc. I la contrapartida és que importem productes agraris, especialment, clar, doncs bovins, soges... No? Clar, a nivell d'Ortiga, per exemple, clar, el producte fresc, el nostre projecte, es veuria relativament poc afectat per aquest tipus d'acords, no? Perquè, doncs, això són països, o són països que són molt llunyans, per tant, no és el producte fresc.
0: No entreu en aquesta cadena.
1: No. Més això, no? Pues sobretot la gent que treballa, pues, amb vedells, amb animals, sobretot, cereals, soja, sucre...
0: I explotacions més grans que la vostra.
1: Per suposat, sí. Cereal, això sí que ens afectaria. O sigui, a nosaltres ens afecten molt més acords que ja estan més que firmats, ratificats i que estan funcionant, que són, pues, amb el Marroc, amb Egipte, amb Israel, que són acords que ja fa molts anys que estan funcionant i que sí, que aquí sí que entren el producte fresc, sí que entra amb aranzel zero, i llavors sempre hi ha aquest debat del que s'anomenen clàusules mirall, que en principi, doncs, el producte que arriba fins aquí importat ha de complir les mateixes condicions que el producte produït aquí. A nivell laboral això és impossible, això és evident, no? Per tant, la forma de produir, els costos són molt menors, Però, bueno, ja després, el control de tot això, bueno, pues, s'aguanta amb pinces. O sigui, faria falta molta més pressupost, molta més inversió, que hi hagués molta més gent fent controls, perquè al final això són controls aleatoris. I de tant en quant se n'enganxa algun, pues, que ve amb algun fitosanitari, però si se n'enganxa un vol dir que n'han entrat
0: uns quants.
1: Llavors, bueno, és una miqueta complicat. Llavors, bueno, això... Aquests acords com el Mercosur o Austràlia, que són els que han sorgit ara, no?, que han fet més rebombori, perquè sí que la pagesia s'ha posat en contra d'aquests acords. Amb el d'Austràlia potser no ha sigut tan evident, eh? Ha passat més així per sota boche, no? Però, clar, és el més el missatge. Que la pagesia sempre som la moneda de canvi i que si precisament els polítics s'omplen la boca de... no, l'importància de l'agricultura i estem amb els pagesos i tal, però després es firmen coses sense tenir en compte la pagesia i és evident que no juguen a favor nostre, diguem.
0: Ja, en el cas de Mercosur, que ha generat tant i tant debat encara avui dia, hi veieu més riscos que oportunitats?
1: Nosaltres, o sigui, és el que et deia, eh? O sigui, a nivell d'Ortiga ens implica poc, però a nivell d'agrícola sí. O sigui, al final és la sensació és que no tenim a tots els nivells, tant local com autonòmic, com estatal, com europeu, no hi ha una línia clara de protecció o de... ja no de protecció, sinó de voler impulsar l'agricultura, no? Que sempre, doncs això que us deia, som la moneda de canvi, que ens podem omplir la boca amb polítiques agràries i la PAC i tal, però al final, econòmicament... doncs l'agricultura sempre... hem acabat quedant en un espai molt residual, perquè a nivell de producte interior brut som molt, molt petits, és bastant insignificant, i sempre hem quedat com a moneda de canvi, diguem. Llavors, aquest és el missatge que veiem, que no hi ha un traç clar i que al final sí que tots són polítiques o moments, oportunitats, però després es firmen coses que van en contra, i llavors doncs, cal traçar un recorregut una miqueta...
0: És una pregunta una mica, diríem que, complexa per respondre amb un sí o un no o una frase molt curta. Però te la faig per saber si creus que es podria equilibrar aquesta tensió entre un model ecològic agroecològic local, com el que defensava l'Ortiga, i un mercat global cada cop més obert. Molt ràpidament, eh?
1: No es pot.
0: No es pot?
1: jo crec que no es pot. O sigui, hi ha d'haver-hi polítiques concretes i pot sonar a protecció, però no és protecció, és senzillament dissenyar i fer un camí, que planificar uns anys vista i dir, volem arribar fins aquí.
0: Una
1: i
0: aposta.
1: Fins aquí, una aposta. I no deixar-ho al lliure mercat, perquè no... Perquè, o sigui, aquí a Sant Cugat ja ho estem veient, o sigui... A nivell de comerç local, doncs obren un Leroy Merlin, tanquen les ferreteries del poble. És així, no? I és el que ha passat. Doncs és el mateix. Deixem importar o deixem que al final es concentri tot en menys mans, doncs els petits i els veïns i veïnes acabem tancant.
0: Doncs ens conformem amb aquesta bona notícia amb la qual hem obert aquest espai. Li agraïm al Sergi Turc que ens hagi acompanyat a una sessió més. I res, continuar treballant 10 anys de renovació a Can Montmany i, per tant, la feina assegurada.
1: Vinga, i la pròxima vegada vindré menys xapes, eh? Vull portar alguna cosa més alegre.
0: Gràcies, Sergi.
1: Adéu-siau. A vosaltres, adéu-siau.

0: Amb l'arribada de la IA, fer-se passar per humans resulta cada vegada més fàcil. Segur que heu estat objecte de trucades sospitoses o potser heu participat o heu rebut un vídeo que han estat creats artificialment amb la intenció d'aprofitar-se de nosaltres. Un expert de la UOC ha estudiat com desemmascarar aquest tipus de veus sintètiques. Estem parlant de Josep Curto, que és professor dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicacions. Benvingut, Josep.
1: Hola, un plaer estar amb vosaltres.
0: Començarem per aclarir, quan parlem d'una veu generada per IA, què vol dir exactament?
1: Bàsicament és una veu sintètica entrenada a partir d'altres veus que o bé estan disponibles de forma pública, com per exemple persones que són actors, són polítics, són cantants, o bé que ha estat copiada, clonada, ja sigui perquè bàsicament forma part de la professió, per exemple, algú l'ha cedit per clonar-la, o ha sigut capturada amb algun mecanisme.
0: I com es diferencia d'una gravació humana o d'una trucada convencional?
1: Hem de dir una cosa, cada cop és més complicat, però encara tenim alguna possibilitat, no? Per exemple, un dels primers punts que ens podem fixar és la prosòdia, és a dir, l'entonació, l'accent, el ritme i la intensitat. Les pauses estranyes, coses que siguin molt regulars en la veu i, sobretot, que no hi hagi cap tipus d'espontaneïtat, no? El que sí que és cert, ens hem de fixar no només amb la veu, sinó també amb el que pregunten i et diuen.
0: Mm-hmm. Amb això tindríem suficient per detectar que allò no és una veu humana que ha estat creada artificialment?
1: No, cada cop és més complicat i per tant el que hem de fer és tenir un protocol d'actuació davant qualsevol trucada. És a dir, el que hem de fer és, per exemple, estar molt atents que si ens demanen, per exemple, que et diuen «Hola, sóc la teva mare, mira, m'he quedat sense combustible i necessito diners perquè m'envies diners perquè si no puc carregar de combustible el cotxe». Llavors, això ja t'hauria de saltar l'alarma i el que has de fer és actuar amb un protocol que bàsicament consisteix en... probablement tenim canals per contactar aquesta persona o aquesta empresa, ja sigui trucant, ja sigui per WhatsApp, Telegram, Signa o fins i tot un correu, i posar-nos en contacte ràpidament per tenir una resposta de confirmació. Això que passa és real o no? I si realment no tenim una resposta acceptable, doncs el que hem de fer és declinar aquesta trucada.
0: Mm-hmm. I, Josep, en una trucada per telèfon o una videotrucada, quines serien les anomalies, tant visuals com d'àudio, a les quals hem d'estar atents per captar aquest possible deepfake de veu?
1: Molt bé. Hi ha un punt que encara es caracteritza a nosaltres, que és la emoció. Quan nosaltres escoltem una trucada que hi ha aquestes pauses rares o molt normalitzades, no? Molt monòtones, aleshores hem de sospitar alguna cosa. La segona cosa és... A veure, això ja no passa, perquè cada cop són millors, però abans sonaven les veus molt metàl·liques. Mm. Fa uns anys, quan començaven els primers bots, sí que era molt fàcil. Ara, bàsicament, cada cop és més complicat que aquest sigui un factor, però encara n'hi ha algunes. Després, en videotrucades, que tenim no només l'àudio, si tenim el vídeo, aquí podem trobar que la sincronització entre els llavis i la veu no sigui perfecta. Hi ha alguna cosa aquí que per exemple, que el floating, que hi hagi un desfase molt significatiu, per tant, i que el moviment de la cara sigui una cosa que fa micromoviments estranys, que diguis que és rara aquesta cara, no? Tot això, que al final, bàsicament, són sensacions, ens poden donar indicacions de que alguna cosa rara passa en aquesta trucada, no?
0: Uh-huh.
1: I després també pot ser que, si és una generació en temps real, que la forma en què es genera la veu hi hagi talls, hi hagi unes certes demores, no? Aleshores, bàsicament és que el procés li costa generar la veu i això també es podria tenir una sospita.
0: Clar. En el teu estudi també parles de la mala connexió. Quina distinció és important entre una mala connexió i una generada per IA? Quins indicadors ens permeten diferenciar-los?
1: A veure, per exemple, nosaltres ara estem parlant i jo tinc una connexió una miqueta dolenta. Estic escoltant de fons una mica de soroll. Uh-huh. Però el que canvia bastant, no? És a dir, aquí el que estaríem parlant és una imperfecció d'un problema, no?, de la red, però per altra banda, quan estem parlant del fet de les trucades de persones, el que t'has de fixar molt és que, tot i les imperfeccions que pugui tenir la trucada de fons, com per exemple ara que hi ha aquest soroll de fons, que la persona continua actuant, no? Hi ha una normalitat en la emoció, en la forma que es comunica, en aquests detalls, no? Prosòdia, no hi ha coses rares, parades, estranyes, no? Que no siguin les normals que fa una persona.
0: Clar. Mm-hmm. I podem explicar què és un callback i per què és una bona pràctica en la verificació d'identitat en situacions de risc?
1: Sí, aquest és el protocol que tothom, amb independència de que haguem viscut o no haguem viscut aquest tipus de trucades, hauríem de tenir. El callback, bàsicament, vol dir que quan nosaltres rebem una trucada que considerem que és sospitosa, no? Bàsicament, el que hem de fer és una confirmació. És a dir, ens truca una companyia, ens truca un familiar, ens truca un amic i ens fa una petició estranya. Normalment, aquestes trucades tenen un objectiu. Volen aconseguir la nostra contrasenya, el nostre password d'un servei. Sí. Volen que els enviem diners. Volen que anem a algun lloc d'una manera que és sospitós, no? Aleshores, el que fem és una trucada, un contacte, això és el callback, a la companyia, a l'amic o al familiar, no?, per contrastar, per estar 100% segurs de que realment darrere de la trucada que hem rebut hi ha una persona real, hi ha una pràctica veritable, val? Si, és a dir, estem confirmant qui parla. Si això no passa, no? Bàsicament el que hem de començar és aplicar aquest callback. Després d'aplicar el callback, no? Trencar la trucada, val? Amb raons diferents, és a dir, mala qualitat, no? Ara podria dir, mira, escolto aquest soroll i et torno a trucar, no?
0: Sí.
1: I verificar, val? Aquesta verificació. Però mai tornar la trucada al número que t'ha trucat.
0: Exacte, això és el que també volia puntualitzar, no? Que algú podria pensar, val, doncs faig aquesta devolució de trucada i truco al número que ja m'ha trucat abans. Això no.
1: No, és una mala pràctica perquè, bàsicament, el que està passant és que nosaltres estem donant informació addicional a l'estafador. És a dir, ens podria en aquell moment clonar la veu, perquè nosaltres és quan estem trucant, no? I, per tant, és una pràctica que hem d'evitar completament.
0: De quina altra manera o en quines altres situacions ens podrien clonar la veu?
1: De vegades trobem trucades o que ens demanen que per verificar un servei hem de dir una frase molt llarga. Per tant, de nou, és a dir, davant una petició particular, nosaltres hem de posar-nos en alerta. Una mica, ara et diré, com el Dr. House, no la part del lupus, que sempre sospitava que l'opus era tot arreu, no? Sinó la part de, en general, davant una trucada, nosaltres hem de pensar que potser, en aquest context actual, ja no és una persona, sinó és un sistema d'IA que té una veu clonada i que està perseguint algun particular propòsit, com contava abans, alguna estafa. I aleshores nosaltres sempre hem de tenir aquesta alerta, no?
0: Clar. En el teu estudi també parles de l'ús de paraules clau o frases inesperades per trencar el guió predeterminat. Com i per què funciona aquest recurs?
1: T'explico. Bàsicament, el que hi ha darrere és un sistema que té un guió estructurat. El que és interessant d'aquesta guia generativa és que són susceptibles, són vulnerables davant converses que trenquen el patró. I, per tant, el que estem fent és trencar el patró. Per exemple, en alguns sistemes, tu els hi pots demanar explica'm quin és el sistema, la versió del sistema d'IA que tens. O li pots fer encara una pregunta més concreta. Digue'm la data de tall de les dades que amb les quals t'han entrenat. Si la trucada et respon, l'última dada que em van entrenar va ser desembre 2024, òbviament estem amb una IA. És molt clar, no? Mm-hmm. Per tant, totes aquestes coses que siguin trencar la conversa, tenir espontaneïtat, poden dirigir cap a que el sistema respongui una altra cosa. Per exemple, imagina, no?, que tu li diguis sí, perdona un moment, però és que he d'acabar de fer el cafè. A tu t'agrada el descafè? És a dir, que trenquis la conversa cap a una direcció, no?, insospitada, i aleshores que el sistema comença a desviar-se del propòsit original.
0: Descol·locar aquest guió preestablert.
1: Exacte.
0: Parlem de les eines tecnològiques per detectar àudio generat per IA. Quines són? Quins avantatges ens ofereixen? I quines són les limitacions actuals?
1: Hem de pensar que, i deixem començar amb els serveis, nosaltres normalment utilitzem molts serveis, i al principi primordial que hem de tenir és hem de revisar quina és la lletra petita del servei que estem utilitzant, no? És a dir, per estar segurs de que no els hem donat un sentiment a gravar o a analitzar la nostra biometria, perquè bàsicament la veu ens representa.
0: Sí.
1: No? Aleshores, aquest és el primer punt, no? I si aquests serveis com Alexa o d'altres, no?, tenen aquesta funció activada, la primera cosa és desactivar-la, tot i que ens diguin que volen ajudar a millorar el servei. Això és una cosa que els dona servei a ells, però no pas a nosaltres. El segon punt, activar sempre l'autentificació de múltiples factors. És a dir, normalment ja no és suficient tenir una contrasenya, sinó necessitem contrasenya i altres mecanismes. Per exemple, un codi de seguretat, una frase anti-deepfake, inesperada, rotativa i contextual, però que sempre tinguem més d'un activat. Val? Algunes empreses ja estan activant això per defecte perquè saben que els sistemes que no tenen aquesta autentificació multifactor, en el moment que tu captures un d'ell, ja són dèbils i, per tant, ja no solament utilitzen una contrasenya, sinó utilitzen altres detalls, no? Un SMS, un missatge de confirmació al teu correu electrònic. I el que és cert és, si tens cap sistema que estava només fonamentat amb la teva veu, com a mecanisme de biometria, activa un segon, bàsicament. Perquè el que ens trobem és que les fundacions tenen una lluita contínua en protegir els actius dins de l'organització i, desafortunadament, cada dia sabem de casos d'organitzacions que han sofert un atac, una bretxa de dades, no?, i, per tant, s'han robat les dades. I aquestes dades poden ser la biometria, no? Limitar la nostra veu pública, i ara ho estic dient, i això, jo estic compartint la meva veu en aquests moments a la ràdio.
0: Exacte,
1: no?
0: L'estem compartint amb dos.
1: Així és. No? Aleshores hauríem de limitar el màxim possible. No? Per tant, què he de fer? No? Si jo soc una persona pública i faig aquest intent, no?, de crear coneixement de tot aquest tipus de coses, el que faig és, en tots els serveis que jo tinc de correu, d'empreses, etc., he activat aquesta autentificació múltiple, per tant que, i a més mai utilitzo la biometria, no?, com a mecanisme d'autentificació, perquè ja sé que ja no servirà. La meva veu pot estar clonada molt ràpidament. No? I després, clar, això ja va al següent nivell. No? Algunes organitzacions el que estan fent és utilitzar un mecanisme que fan, que són tecnologies d'anul·lació o de soroll blanc, que el que fan és creen una capa addicional perquè la veu tingui interferència per aquests mecanismes d'anàlisi. És a dir, en altres paraules, estem afegint dades extres que embruten el canal de veu, que nosaltres no ho percebem, però que els sistemes que analitzen la veu, els arriba tot això i aleshores el sistema no pot extraure la veu. És a dir, hem contaminat l'entrada de dades a l'algoritme que clonaria la nostra veu.
0: Josep, quines mesures pràctiques podríeu recomanar a un usuari no expert en tecnologia per protegir la seva petjada vocal, ara que estàvem parlant de tot això?
1: Molt bé, doncs resumint una mica, primer, sobretot, estar molt segur de no compartir, de no gravar la nostra veu sense un propòsit clar. Si cal la gravació, exigir consentiment, val, per aquesta gravació, i revisar, òbviament, quina és la lletra petita, on s'utilitzarà, de quina manera, no? És a dir, controlar molt bé el castus. Això és la primera cosa que hauríem de fer com a ciutadans, no? La segona cosa que comentava ja és l'autentificació. Doble autentificació, triple autentificació en els nostres sistemes per estar segurs, no?, de que tenim aquesta... que els nostres serveis no són susceptibles, no?, a que la veu sigui un dels mecanismes d'entrada, no? Gestionar la nostra veu pública, sempre que sigui possible, no? I després adquirir aquest protocol, no?, davant de trucades i de videotrucades. És a dir, nosaltres partim de que ara vivim una època en la qual es pot clonar veu i es poden clonar avatars i, per tant, ens podríem enfrontar en situacions de treballar i de parlar amb un avatar i aquest avatar està dirigit a adquirir les nostres dades, a fer un intent de frau, no? Per tant, el que hem de fer és mantenir aquest protocol que comentava abans, no? És a dir, fer confirmació de qui parla, trencar el guió si hi ha dubte, vale? Fer el callback, i sobretot el tercer punt és, si ha passat, si nosaltres hem rebut una trucada que hi hem confirmat a través del callback de que no era una trucada de la companyia, no era una trucada de la nostra família, no era una trucada d'un amic, posar-ho en comunicació amb les autoritats i amb la companyia. És a dir, des d'aquest número de telèfon s'està patint aquest tipus d'estafa, no? I per tant l'hem de registrar perquè almenys aquest número no s'utilitza. Això no vol dir que els estafadors no tinguin un llistat de números molt ampli, no? Però si anem reduint els números que poden utilitzar, doncs això ja és un punt d'ajuda.
0: Mm-hmm. I com veieu l'evolució dels models de veu generativa en els pròxims anys? Perquè ja hem comentat que això cada vegada és més sofisticat i cada vegada hi ha més dificultats, no?, a l'hora de desemmascarar precisament aquests enganys.
1: Això és, com bé comentes, una carrera armamentística i crec que necessitarem ajuda. Els protocols, com el que comentava, hi haurà detalls que al final, per exemple, aquests dubtes que tenim sobre la veu, la emotivitat, es resoldran i aleshores quedarà simplement que les peticions són estranyes. I en alguns moments podem caure de forma natural, no? Perquè el que s'utilitza normalment, el social engineering, es va refinant, no? I per tant, fent un guió cada cop més bo, és possible que moltes persones caiguin. Per tant, el que jo espero és que els fabricants de dispositius, ja sigui Apple, ja sigui Samsung i altres fabricants, es posin les piles i per defecte afegeixin algunes de les tecnologies per validar, no?, directament en el dispositiu si hi ha una trucada que sigui susceptible, no?, i que ens donin una indicació. És a dir, aquesta o afegir aquestes tecnologies que comentava abans, no?, de fer afegir aquest soroll blanc per embrutar, no?, la trucada pels algoritmes i ajudar-nos a que la nostra veu no sigui clonada. És a dir, que sigui una tecnologia que es desplegui de forma massiva al consumidor. Si no, ja veig que el futur serà complicat, no? I per tant, l'única manera de validar que ens ha trucat algú o una companyia serà anar a la seu de la companyia o serà anar a veure el veí o l'amic o el familiar, no?, per estar completament segur del que passa. És a dir, és una situació que en els propers anys es farà més i més complicada i, per tant, la ciberseguretat, inclosa els dispositius, els ordinadors i els mecanismes que utilitzem, serà fonamental. És a dir, Telefònica, Vodafone, Orange, Apple... És a dir, tot el sector ha d'augmentar les capacitats i les prestacions que ens ofereixen al consumidor.
0: Doncs haurem d'estar molt, molt atents i posar també de la nostra part. Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada i la nostra invitació. Que vagi molt bé.
1: Ha estat un plaer. Fins una altra.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i doncs, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. Mm. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que Sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, i fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias March i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb 4 poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carla Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
6: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els panellets, el sucre, l'ametlla i altres ingredients boníssims, escolteu aquest poema tan dolç com aquests petits pastissets.
9: Hola, em dic Laila Vilés Pasmiño, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit es diu Panellets, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha agradat molt el poema i m'ha interessat molt. Panellets, petits i gustosos, a tots ens agraden, nevats de coco, envoltats de pinyons i amanits i dolços, enfornats i daurats, tastats sense presses, són el gust de la tardor.
8: Gràcies per recitar aquest poema, Laila. No sé vosaltres, però jo ara mateix em menjaria un panellet. Jo de xocolata. I vosaltres? Fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu, Embaladits.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on...